0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una...

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: nice wine.
1: Coplejant.
2: Som a tot el país.
1: Coplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A, Barcelona i Cambrils, que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat per obres. L'acte, que començarà a les 10 del matí, inclourà una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, i també un minut de silenci. Ens amplia aquesta informació la Norma Lebrero, de la xarxa.
2: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya.
1: I un home ha estat detingut per la Guàrdia Urbana per la seva implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, que va deixar 5 ferits, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa. Malgrat el reforç policial, diumenge hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes amb un jove ferit i també incidents posteriors en un supermercat del carrer Girona. Els Mossos investiguen possibles enfrontaments entre grups de joves pakistanesos i magribins, mentre els veïns reclamen més vigilància davant la reiteració dels episodis violents. A més, també un incendi al carrer Vallès, al barri de Balafi, aquesta matinada, ha cremat un magatzem i ha obligat a desallotjar edificis propers. Un incendi que ha provocat també l'esfondrament de la primera planta del mateix edifici, que podria estar vinculat amb els fets anteriors. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i alguna inundació.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.
4: Right about now, the funk soul brother, check it out now.

0: Doncs obrim així amb aquest ritme tan marcat, tan ballable, però tant de DJ, també, l'Obert per Vacances de la sisena setmana d'aquesta temporada d'estiu 2026. Ho fem amb la música de Fatboy Slim, o el que és el mateix, Norman Cook, al darrere. Per què? Doncs perquè avui la pregunta que us plantegem com a tema del dia és si preferiu les revetlles amb DJ o amb orquestra. I hi ha molt que parlar i molt que triar, Perquè, a veure, la vivència, no?, l'organicitat, diguéssim, que et dona una orquestra amb 300.000 músics dalt de l'escenari, la seva secció de vents, la seva secció de corda, amb aquells cantants que es van tornant, no? Hi ha 3 o 4 cantants, quan no canten en veu principal fan els coros, després també aquelles orquestres que fan el ball de tarda, ja a les 6 de la tarda comencen, descansen per sopar i després s'hi tornen a posar a la nit fins a les tantes de la matinada. Bé, això és l'orquestra clàssica. Això ja fa molt de temps que ja no veiem massa per casa nostra. Costa de trobar ja. Si n'hi ha, és que és una meravella. Mai millor dit, Justament parlàvem del 75è aniversari de l'Orquestra Meravella, que seria una mica el paradigma de tot això. Avui en dia les orquestres són una miqueta més modestes, però també, déu-n'hi-do, La de carretera que fan, la de músics que porten i les hores que hi dediquen. Té un cost per l'organització i té un cost també perquè s'ho mira. Però, què passa amb un DJ? Doncs vaja, que un DJ és una sola persona, moltes vegades, i ja, tocant els èxits més importants o més ballables o més cantables d'aquell any. Per tant, dificultat que té un DJ, que ha de carregar, ja no amb la seva maleta de discos, perquè ara ja fins i tot ja no es punxa en vinil, sinó que es punxa en digital, i per tant, tu tens una llista, li dones el play i ja. Això és lo bàsic, de DJ, més o menys hem fet tots amb alguna festa, fins i tot privada. Dificultat, has d'estar al cas i a l'última del que s'està cantant i ballant, a l'última del que surt, que tampoc és tan difícil, perquè des de fa temps, jo ara ja no sona tant, però jo recordo fa uns anys, no?, quan això dels DJs començava a estar com a molt, molt en voga, que sortien aquells recopilatoris del millor de l'estiu i de l'any que fos, no? Ara això ja no es fa perquè tothom tirem de llistes de Spotify, però fins i tot hi havia qui ens feia el recopilatori de l'estiu per nosaltres, i allò és això, Tu ho posaves, feies el play i ja anava sol. Una altra cosa són els DJs de club, com això que estem escoltant, aquest Fatboy Slim, que és tot un mestre, no només DJ i productor, sinó també músic. Norman Cook era un dels membres de la famosa banda britànica House Martins, i després, doncs això, es va dedicar a fer ell mateix la seva mescles, la seva música de base, i a remesclar-les. Això és DJ d'artesania, no? Els DJs dels clubs que arriben a ser tan importants com un cap de cartell d'un concert de prestigi. Si això ho traspassem a les festes majors, home, ja és més difícil. El concepte, com us dic, ja és diferent. Ja no vas amb els teus vinils i mires que les cançons quedin ensamblades, perquè aquí l'art ja no compta tant. El que compta és fer ballar la gent, tenir una bona llista, saber què mourà a la gent i esquivar també una mica, que això hem fet tots, les peticions del públic de tens aquella cançó? Mira, doncs no la tinc, o sí, perquè m'has caigut bé. Això els DJs de festa major els hi passa. Doncs mira, ha sigut una excusa ben xula per posar-vos aquest tema de Fatboy Slim, per cert, que ens trasllada l'any 1998, Rockefeller Skank. Va, que saludem avui a la companya de Ràdio Cardedeu, que ja no és ni l'Enric ni l'Aina, ara és l'Estela. Estela Muñoz, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: T'han deixat soletes.
1: Gràcies.
0: T'han deixat sola, Estela. Han marxat tots de vacances.
1: Sí.
0: Bueno, sou molta gent,
1: ja estan tots.
0: Tots fora. Sou molta gent a Ràdio Cardedeu, que sí?
1: Moltíssima gent, la veritat. Som un gran grup de voluntaris, de gent que està per aquí i que sempre fa comunitat, la veritat.
0: Doncs vinga, i així us anem coneixent a tots una miqueta, tot i que em sembla que tu ara ja seràs l'última incorporació, no?, fins a final de programa. Després torna l'Enric i ja més o menys estem tots.
1: Hi haurà una incorporació.
0: Que bo.
1: La setmana que ve.
0: Vinga, sí. Vinga. Al final us anirem coneixent a tots. Ai, Estela, Vinga. El tema del dia avui és DJ o orquestra, si es tracta d'una festa major. Tu tens alguna idea clara, tu mateixa, com a persona?
1: Doncs, home, com a persona, jo... o la meva opinió més personal és grup de versions, la veritat. Però crec que és una cosa que ja veurem, a veure si està més dividit l'opinió o no. No sé si és una cosa més d'edats, si és més simplement per hits que siguin més internacionals o que ja tinguem el nostre la seva popularitat. Clar, llavors, sí, haurem de veure. Hi ha una enquesta ara mateix a Instagram, que els nostres oients ho poden anar,
0: sí?
1: Per votar si prefereixen més grup de versions o DJs.
0: Molt bé.
1: I de moment està una cosa igualada.
0: Sí, clar, jo he dit orquestra perquè me'n vaig molt cap enrere, però sí que és veritat que hi ha l'orquestra tradicional, que aquesta és més difícil de veure, però el que vull més assistir la música en directe és això, és el grup de versions, eh? Tipo band,
1: sí, podríem... Hi ha diferents opcions, sí, sí.
0: Passa que, clar, no totes les cançons es poden versionar, eh? Són rares, segons quines, no? Llavors aquí és quan el DJ guanya protagonisme. No sé.
1: Exacte.
0: A veure què passa. Estela, com podem participar?
1: Doncs podeu participar entrant al nostre Instagram d'Obert per Vacances. Uh-huh. Des d'allà podreu votar la mateixa story, si preferiu DJ o grup de versions o orquestra. I també ens podreu enviar àudios, notes d'àudios, en aquest mateix Instagram.
0: Molt bé. Si preferiu fer-ho per WhatsApp, doncs mira, tenim el número.
1: També.
0: El tinc a mà i el dic jo, si et sembla, vale? Que així me'l vaig prenent. Mira, 696-164-665. Té molts sisos, és difícil de dir,
1: sí,
0: i m'ha de memoritzar, però jo el repeteixo. 696-164-665.
1: Correcte.
0: La temporada que ve en fem un de més fàcil.
1: Sí, més fàcil, sisplau.
0: Però vinga, grup de WhatsApp també. Doncs Estela Muñoz, ens tornem a parlar a les 10, d'acord?
1: Perfecte.
0: Fins ara, una abraçada, companya.
1: Ens veiem. Fins ara.
0: Doncs això, parlant de DJs, de música en directe, de rebelles, en definitiva, perquè és que mig Catalunya aquest cap de setmana ha estat de festa major i encara hi està, en moltes ocasions. El que fem és arrencar el programa, però com sempre, una mica posant en ordre, no?, els continguts que ens ocuparan des d'ara fins les 11.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Doncs començarem prenent-li el pols justament a la sanitat pública. Com està actualment? Quins reptes afronta? La sanitat pública serà protagonista de la nostra primera entrevista. Després ens ocuparem de resumir el cap de setmana casteller, que en aquesta ocasió passa, bàsicament, no és l'única cita, però sí molt important, per a la Diada de la Bisbal del Penedès. Coneixerem una campiona europea de natació artística. Farem ioga a la platja, que jo ho necessito molt, la veritat. Sempre va molt, molt bé fer ioga, però fer-ho a la platja encara millor, sense moure's de la platja, en aquest cas a la platja de l'Escala. Coneixerem com estan d'exemplars o de captures o com els va la temporada del peix blau. I atenció, perquè en temps friki, en temps de manga i anime, avui compararem el Diari de l'Apotecària, que és un manga, pel que sabem, doncs més actual, amb un de molt, molt clàssic que té 300.000 temporades i que és molt recomanable, el detectiu Conan. Tots aquests continguts des d'ara fins les 11, a la sisena setmana de l'Obert per Vacances, que comença com sempre fent ronda d'actualitat. Com dèiem, perdoneu que estem preparant les nostres connexions, ara sí, entrem amb la ronda d'actualitat i ho fem amb les primeres connexions de la jornada, que deixeu-me que obri jo la meva carpeta, les tinc aquí preparades. Crec que la primera connexió l'establim, com és habitual, amb Girona. Estic parlant molt a poc, perquè tinc algun problema informàtic, però sí, esperem que el company de Girona estigui preparat. Pau Villafanya, bon dia.
3: Sí,
0: ai, estic preparant. Pau, perdona, he tingut... Saps allò quan l'ordinador no t'ensenya la pàgina?
3: Sí.
0: Ho saps, no?
3: Sí, anar carregant, no?, una mica.
0: Sí, i et notes com... I ara què dic? Doncs vinga, sort que el Pau sí que porta notícies i ell ens pot explicar perfectament. Mira, comencem parlant de que Figueres i Banyoles celebren sortir de les zones amb mercat tensionat. Estem parlant d'habitatge, però reconeixen que falta encara habitatge de lloguer.
3: Així és. Els ajuntaments celebren haver sortit de les zones tensionades i que, per tant, el mercat sigui més lliure i amb menys restriccions. De fet, els consistoris esperen que serveixi per incrementar el nombre de propietaris que posin els seus pisos a disposició, ja que reconeixen que encara falten molts més habitatges en règim de lloguer a les dues ciutats. Joan Company és el president dels API gironins.
4: Facilitarà potser molt més que els propietaris doncs continuïn llogant. Ara, la veritat és que ens trobàvem les immobiliàries amb un degoteig de propietaris que ens deien que travéssim el pis del lloguer i el passéssim a la venda, perquè aquesta inseguretat, aquesta situació, aquestes limitacions, pues, provoquen que molts optin per passar-ho a la venda. Ara, si el lloguer torna a ser, doncs, ja més lliure, possiblement facilitarà més oferta de lloguer, que en definitiva aquest és el gran problema. Es necessita molta més oferta de pisos de lloguer.
3: En aquest sentit, veuen molt important treballar conjuntament amb els privats per aconseguir atraure més pisos al mercat immobiliari del lloguer. Amb tot, les dues ciutats confien a seguir fora de les zones de mercat tens.
0: I per altra banda, reclamen més personal per minimitzar les cues diàries a les obres del talús de la Nacional 260, això és a Sant Joan de les Abadeses.
3: Així és, uns treballs que van començar el mes de març arran d'una esllavissada i que encara s'allargaran uns mesos més. Quan no hi ha personal, es regula amb un semàfor un sistema que no resol l'augment de vehicles, sobretot aquest agost pel turisme. La via és l'únic punt de connexió entre la vall de Camprodon i l'àrea metropolitana de Barcelona. L'alcalde del municipi, Ramon Roquer, admet que la gestió és complexa per poder anticipar-se al volum de vehicles de la via.
0: I per altra banda, us expliquem també com a darrera notícia que Portbou reclama que s'acceleri la investigació del cas del bomber voluntari detingut per l'incendi al municipi. Això passava l'any 2023.
3: Un incendi forestal que va afectar el municipi i que va cremar prop de 600 hectàrees. L'alcalde, Gael Rodríguez, ha lamentat que faci 2 anys de la detenció del presumpte autor i que la causa continuï en fase d'instrucció i no s'hagi arribat a jutjar. El batlle considera que se li hauria de donar una certa prioritat per l'impacte emocional i econòmic que va tenir el foc al municipi i assegura que els veïns necessiten respostes. A més, alerta que alguns dels testimonis claus són d'edat avançada, fet que podria dificultar la seva declaració si el procediment continua allargant-se.
0: Moltíssimes gràcies des de Girona FM, Pau Villafanya. Una abraçada, company.
3: Una abraçada.
0: La propera connexió l'establim amb Cugat. Saludem la Tina Forest. Tina, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, una bona notícia, i és que finalitza l'alerta del pla Inuncat. Es manté, això sí, en prealerta. Encara hi ha previsió de pluges intenses aquest dilluns, per tant, no és tan bona notícia. Estem en prealerta. Tina, que plogui està bé,
5: Exacte.
0: Ara no sé si dir que és bo dolent tot plegat, deixem-ho estar.
5: En tot cas, es manté aquesta prealerta, sí, perquè durant el dia d'avui poden caure fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Això sí, seria a partir del migdia, al terç nord-est de Catalunya. Ahir diumenge el telèfon d'emergència es va gestionar fins a les 8 del vespre, 151 trucades que van generar 31 incidents per les pluges intenses. La majoria de les comunicacions es van originar al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Per municipis va destacar Esterri d'Àneu amb 88. Els bombers van atendre entre les 12 del migdia i les 8 del vespre 34 avisos relacionats amb l'episodi de pluges.
0: Doncs així està la informació meteorològica, que sens dubte segurament ens acompanyarà tota aquesta setmana encara, almenys a començament de setmana segur. Mira, i canviem de tema, us parlem de que l'auge dels locals d'ungles fa créixer l'estadística un 60% als centres d'estètica de Barcelona. Això ha passat en menys d'una dècada.
5: Sí, actualment ja representen un de cada 4 centres d'estètica tipificats al darrer cens de locals comercials en planta baixa de l'Ajuntament, que és del 2024. En conjunt, el registre comptabilitza 1.880 negocis d'estètica en funcionament, 700 més que l'any 2014. Sílvia Giral, presidenta del Gremi d'Estètica de Catalunya, constata l'interès creixent de la població per aquests serveis com un estil de vida i recomana acudir sempre a locals de confiança.
6: Que sempre vagin a centres que siguin de confiança, que estiguin certificats. Al final l'estètica té un valor, és la salut, és el benestar de les persones, i sí que s'ha de vigilar on vas, de mirar els centres on tinguis confiança, que portin molts anys i que segueixen les normatives vigents de tant higiene, desinfecció, formació, innovació.
5: Per la seva banda, des de la Fundació Barcelona Comerç defensen l'existència d'un mix comercial i, sense voler criminalitzar cap sector, apunten que l'únic risc d'aquest fenomen és la massificació d'un determinat tipus de negoci.
0: I per altra banda, us expliquem que ja ha passat el primer cap de setmana de Festa Major a Gràcia i els carrers estan guarnits.
5: Sí, exacte. Els carrers de Gràcia s'han omplert de visitants des de la primera hora d'aquest diumenge. Per a molts això ja és una tradició de cada any, perquè no es volen perdre les novetats de les decoracions. Els assistents asseguren que les aglomeracions són similars a les dels darrers anys i expliquen que venen tant d'hora com poden per poder evitar-les. També matinen, entre d'altres, per evitar la calor, ja que enguany expliquen que ha augmentat respecte d'altres anys i això pot arribar a fer pesada la visita. En general, però, molta satisfacció per part de tots els visitants visitants que han valorat molt positivament la iniciativa d'alguns carrers d'unir-se sota una mateixa temàtica.
0: Perfecte, doncs moltes gràcies per aquesta informació també que ens arriba des de Cugat. Tina Forés, una abraçada.
5: Una abraçada, Núria.
0: I cap a Lleida que marxem. Saludem allà l'Arnau Vilar. Arnau, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Ai, que Lleida ha tingut un cap de setmana mogut dissabte a la nit, no? Una batalla campal al parc sobre les vies de Lleida. Va acabar amb 5 persones ferides, 4 d'elles menors, després d'un enfrontament en què va participar prop d'un centenar de persones.
7: Doncs sí, els fets van produir-se dissabte a la nit, i de les quals d'aquestes 100 persones, una trentena, segons testimonis, anaven amb passamuntanyes i armes blanques. Uns fets, però, que s'han anat allargant durant tot el cap de setmana a la capital del Segrià, ja que dos dies després els incidents han anat a més i s'han encadenat noves agressions i actes violents en aquesta zona de la capital lleidatana, que es troba entre el barri de Pardinyes i Balàfia. La Guàrdia Urbana, per ara, ha detingut un home per la seva presumpta implicació en la baralla de dissabte, acusat d'un presumpte delicte d'homicidi dolós en grau de temptativa. Ahir, Mossos i Guàrdia Urbana van reforçar la vigilància a la zona per evitar nous aldarulls. Tot i això, a la tarda, un jove pakistanès va ser agredit al carrer i va haver de ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova amb una ferida a la cella. Poques hores després, encara ahir a nit, un incendi va cremar un magatzem del carrer Vallès que va obligar a desallotjar alguns edificis propers. I més tard, encara ahir al vespre, desenes de joves van llançar objectes contra els vidres d'un supermercat del carrer Girona, regentat per pakistanesos. Els Mossos ara investiguen si els delictes d'episodis estan relacionats amb un conflicte entre grups de joves pakistanesos i magrebins. Els veïns de la zona, preocupats, reclamen més presència policial davant uns episodis que, asseguren, ja s'han multiplicat durant aquest estiu.
0: I sobre l'incendi del carrer Vallès, Arnau, tenim més informació?
7: Sí, perquè el foc que es va declarar el vespre al carrer Vallès és just al costat de la zona del parc sobre les vies on s'havia produït la batalla campal dissabte i on poques hores abans s'havia produït l'agressió en grup al jove pakistanès i l'incident al supermercat, això ahir diumenge. L'incendi va provocar el col·lapse de la primera planta del magatzem i va obligar a desallotjar l'edifici i alguns habitatges propers, encara que no hi va haver ferits. Ara, els investigadors intenten determinar si el foc té alguna relació amb la resta d'episodis violents que s'han produït aquest cap de setmana.
0: Notícies que haurem d'anar seguint, sens dubte, al llarg de la setmana també. Arnau Vilà, des d'Aimunt, moltíssimes gràcies.
7: Igualment, Núria, que vagi bé.
0: I des d'aquí a Tarragona, us explico jo mateixa, que comença la baixada de l'aigua de Sant Magí, i és que el dia 19 és el dia de la festivitat del patró. Els portants de l'aigua ja han posat en marxa el primer tram del recorregut amb l'aigua miraculosa. Aquest dilluns han sortit a primera hora de les fonts de la Brufaganya, on han fet nit i faran el primer tram del camí de l'aigua fins a Bràfim. Enguany els acompanya les Grallers Tocaferro, amb motiu del seu 40è aniversari. Diumenge començava ja l'arribada al santuari de les fonts, la primera a la capella. I aquest dilluns, avui, l'aigua miraculosa i els seus portants, juntament amb els carros, doncs ja han pres la primera jornada de baixada. Enguany tindran molta música, perquè ja us dic que els acompanyen els grallers i timbalers dels Xiquets de Tarragona, també els Grallers Tocaferro, celebrant aquests 40 anys d'història, i un camí de l'aigua, que surt de Sant Magí lluny, de l'ermita de la Brufaganya, i passa per a Santa Perpètua de Gaià, Querol, al Pont d'Armentera, arriba a Santa Creus, fins i tot allí fan parada per dinar, i després avui a les 5 de la tarda tornen a sortir caminant tot plegat amb carro i cavalls, o caminant fins a Bràfim, allí passaran la segona nit amb carros guarnits fins que arribin demà a 6:45 a la ciutat de Tarragona i a la plaça de la Font, que faran la benedicció de l'aigua i després repartiran aquests cantis amb l'aigua beneïda, doncs, per tothom, cantis o ampolletes per tothom que en vulgui comprar i vulgui tenir aigua beneïda de Sant Magí durant tot l'any a casa seva. Per altra banda, tenim un tall de veu que ens il·lustra una miqueta tot el que significa fer aquesta baixada, aquesta processó popular que aglutina moltíssima gent aquí a Tarragona, i ens en parla un dels portants de l'aigua, una d'aquestes persones que participen i que duen l'aigua des de Sant Magí de la Brufaganya fins aquí, el Sergi Batxes.
8: Una cervesa que teníem clar que havia de dur alfàbrega. L'alfàbrega és de l'empresa Yunraba, que és l'empresa que també ens dona l'alfàbrega que repartim el dia 18 quan arribem. L'aigua amb la que es fa la cervesa és aigua de la Conca, de Barberà. I en aquest cas també tenim malta d'ordi d'Arbeca.
0: Doncs perquè d'això es tracta, no només d'aigua que baixa, sinó que també aquesta cervesa és la gran novetat d'enguany, no?, que els portants de l'aigua impulsen la creació d'aquesta cervesa artesana, que té molt a veure amb l'Alfàbrega, perquè no només es reparteix aigua beneïda, que s'agafa del santuari de Sant Magí, sinó també Alfàbrega, per dir tota la ciutat. Vaja, demà a la tarda farà una oloreta fantàstica. Si esteu per aquí, us convidem a que vingueu, i si no, doncs tranquils, perquè el nostre company Pep Sunyer, com cada any, s'han anat cap allà a fer aquesta baixada d'aigua, aquest camí. Avui no podem connectar amb ell perquè per aquests llocs que passen la cobertura és a mínima, però demà sí que establirem una connexió amb ell. I per altra banda, més enllà del que passi a Tarragona, que estem de festa major com en molts llocs de Catalunya, us expliquem també que avui, aquesta matinada, faran 9 anys dels atemptats de Barcelona i Cambrils. 9 anys després, les víctimes encara tenen seqüeles. També destaca l'actualitat, el balanç que es fa de l'ús de passatgers de l'aeroport de Reus. Fins a 31 de juliol, fins al que tenim, el que portem, vaja, d'any, fins al 31 de juliol, sembla que la majoria de passatgers serien en un 80, més del 80%, provindrien del Regne Unit i d'Irlanda, unes xifres que fins i tot són una miqueta més altes, un 10% més que en els darrers anys. I per altra banda, si ens fixem en la capital del Baix Camp, en Reus, doncs mira, construcció de pisos o de protecció oficial a un barri mític i molt proper al centre, el barri del Carrilet, i més festes majors, perquè si aquest cap de setmana han sigut les de Flix, ara toca les d'Escó, Riba-roja i Móra d'Ebre, que per cert és festa tradicional d'interès general. Tot plegat són poblacions de la Ribera d'Ebre, i tot plegat aquestes festes major miren molt cap al riu Ebre, que és un referent per tots aquests indrets. Seria l'actualitat així a grans trets de terres tarragonines. El que fem ara sí, quan passen ja 26 minuts de les 9, és posar contingut en forma d'entrevista. La primera entrevista del dia ens du a parlar sobre la sanitat pública.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Tornem a connectar amb Girona, tornem a saludar el Pau Villafañe. Pau, bon dia de nou.
9: Molt bon dia, Núria.
0: En aquest cas, per parlar sobre la sanitat pública i allò que ens ve a tots al cap, no? Si haguéssim de fer una com un seguit de preguntes, llistes d'espera, el pes creixent de la sanitat privada i concertada, la pressió que pateix la sanitat pública afegida, no?, pel que fa al turisme, a més persones per atendre durant l'estiu. Reptes que la sanitat pública té sobre la taula a Catalunya, més enllà de la temporada estiuenca. En aquest cas en parlem en clau gironina, però vaja, pot ser extrapolable, no?, a la resta de Catalunya. Pau, amb qui estàs?
9: Doncs estic amb en Jaume Heredia, que és el gerent i director, en aquest cas, de la regió sanitària de Girona, i l'hem convidat a Girona FM perquè ens expliqui una mica, doncs, a mitjans estiu, com està la situació pel que fa aquí a la regió. Molt bon dia, senyor Heredia.
10: Molt bon dia.
9: A veure, si m'hagués de fer un diagnòstic, avui, 17 d'agost del 2026, de com tenim el sistema sanitari aquí a Girona, tenint en compte que som una regió on el turisme afecta de ple, quin seria ara mateix?
10: Bé, doncs, a 17 d'agost diríem que anem de baixada, anem de baixada. Ja hem passat aquest pic, no?, que es concentra entre el 15 de juliol i el 15 d'agost, i per tant ara ja anem de baixada, tenim tots els equips ja a ple rendiment i que comencem a veure que de mica en mica tot torna cap a la normalitat.
9: Com es prepara, en aquest cas, aquesta època estiuenca, amb aquesta pressió del turisme? Ho noten molt o entenc que el sistema ja ho té contemplat?
10: Bé, no és una cosa nova, no?, que hi hagi turisme, sobretot a aquesta zona de més costanera, i ja fa molts i molts anys que el que fem és dos coses, bàsicament, la redistribució de recursos, que durant l'hivern els tenim en zones més d'interior, doncs alguns d'aquests els desplacem cap a la costa, i evidentment hi ha noves contractacions pels llocs molt més específics que ja sabem que hi haurà una demanda molt, molt gran, perquè l'increment de població és molt important.
9: Es veu afectat el sistema a nivell d'assistència, de tots els procediments que tenen el dia a dia i de, bueno, sobretot dels procediments que tenen de la gent d'aquí?
10: Nosaltres el que intentem és fer la feina durant l'any. Intentem planificar totes aquelles activitats que són activitats programables, no? de pacients que presenten patologia crònica, doncs els intentem fer en època que no siguin les vacances d'estiu, entre altres coses perquè també els professionals de la salut tenim dret a fer les vacances i també les concentrem en aquesta època. Llavors els pacients que presenten patologia crònica intentem fer aquelles activitats que ja són programables durant l'hivern, no? O durant les èpoques no estivals, i llavors a l'estiu el que veiem és un creixement de les consultes per coses molt agudes, no? Bé sigui per pacients que ciutadans que viuen tot l'any aquí o gent que ve a passar les seves vacances i que té alguna incidència puntual i que per tant fem una atenció aguda i no els tornem a veure.
9: Aquest any, senyora Edia, també ha estat marcat per tot el tema del contracte del transport sanitari. No sé si han començat ja a palpar una mica resultats, sensacions...
10: Bé, nosaltres aquest any era un any de fer canvi, no? Canvi del model, no? I sempre és un repte. Vam començar el mes de maig-juny, això ja està rodat. A tot Catalunya, no? I concretament a comarques gironines hi ha hagut un increment dels recursos, sobretot pel que fa al transport sanitari no urgent, i que per entendre'ns és aquell que el que fa és fer els trasllats de pacients a rehabilitació o treure'ls dels hospitals per anar a una alta domiciliària o fer diàlisi, i el que hem vist és que ja estem en ple funcionament. Això ha ajudat a que aquests temps d'espera doncs siguin una miqueta menors i que, bueno, pensem que hem fet un pas molt important endavant. A la banda d'urgent, les ambulàncies, doncs veieu que són ambulàncies noves, que les hem dotat de més electromedicina, més capacitat de fer diagnòstic i fer tractament, i llavors una cosa que no es veu tant, però sí que a nivell de coordinació doncs hem entrat en un model, no?, que és la coordinació dinàmica de recursos, que el que fa és que les ambulàncies es vagin movent pel territori en funció de com es mouen la resta i per tant la resposta pugui ser més ràpida i més adequada.
9: Parlant dels temps d'espera, un dels maldecaps i de les queixes recurrents sempre han estat les llistes d'espera. Com han evolucionat en els darrers anys aquí a Girona?
10: Bé, doncs, tot i que evidentment quan algú està esperant per una operació o està operant per fer una prova diagnòstica, tothom evidentment ens sembla que esperem massa, al final quan baixes a fer l'anàlisi de dades veiem que any rere any les llistes d'espera a comarques gironines doncs no deixen d'anar a millor. M'explico. Estem vivint un increment poblacional important. Això fa que tot el sistema s'hagi de moure, no?, per donar resposta a aquest increment de demanda, que és evident que hi serà. Però nosaltres penseu que, mira, l'any 2019 fins l'any 2025, que és l'últim any que tenim tancat, hem fet un increment d'activitat del 19,5% i ens situem a prop de les 44.000 intervencions quirúrgiques anuals. Això vol dir que no hi ha llista d'espera? No, això vol dir que evidentment hi ha llista d'espera, i llavors el que es tracta des de la regió és d'anar vetllant perquè aquesta llista d'espera sigui assumible durant el temps de contracte amb la ciutadania, no? I m'explico, nosaltres el que hem de fer és prioritzar aquesta llista d'espera i tenim com diferents grups, no? Doncs un grup que és evidentment la cirurgia oncològica, que tenim uns terminis marcats a 45 i a 60 dies, un tema més de pròtesis que són a 180, i llavors la resta d'activitat que arriba fins l'any. Una mica el contracte des del departament cap a la ciutadania és que en un any t'haurien d'haver operat d'allò que estigués a llista d'espera. Per posar un exemple, aquest any hem acabat a la Regió Sanitària de Girona amb pràcticament la totalitat de les intervencions fetes dins aquest any, no? És veritat que encara en tenim unes 800 concentrades, no?, per un tema de complexitat en un centre, però que pràcticament tota la resta de centres de la regió han acabat a zero. Això vol dir que tothom que ha entrat en llista d'espera se l'ha pogut operar en aquest any, no?, en aquest any natural des del moment que tu entres en la llista d'espera. Evidentment tenim marge de millora, però per això a la regió sanitària estem sempre a sobre d'aquesta llista d'espera per intentar prioritzar aquella gent que per contracte, no?, ho necessitava.

0: part del meu àmbit d'actuació, però en canvi sí que us puc dir que la sanitat pública cobreix el 100% de l'activitat de cartera de serveis concertada, pública i concertada, independentment de que el proveïdor sigui una empresa pública o sigui una fundació privada, que en aquest cas diríem que el pressupost surt d'allà mateix, simplement que la personalitat jurídica de les dues entitats és diferent, però totes elles estan englobades dins el que diem el SISCAT, aquest Sistema Integral de Salut de Catalunya. Per tant, es regeixen per la mateixa normativa. A nivell assistencial, el que pot haver-hi alguna diferència és a nivell contractual o amb els treballadors, però en principi tenim clar que el ciutadà no ha de veure cap diferència si és atès a una fundació privada o a una empresa pública del sistema, perquè per nosaltres el sistema és sistema SISCAT.
1: Més enllà d'això, m'agradaria preguntar-li pels professionals. Han notat que hi hagi, no sé si dir-ne una fuga, però que cada vegada més professionals optin per treballar amb el sistema concertat o treballar tant amb el públic i concertat a la vegada?
0: Sí, això sí que és veritat que hi ha alguns professionals que fan doble activitat, que fan activitat a l'àmbit públic i que després se'n van a fer unes hores complementàries a l'àmbit privat. Bueno, això en el fons sempre ha estat així, és una cosa que no hi ha una exclusivitat. De fet, el tema de l'exclusivitat està remunerat a banda per aquells que volen només estar a la pública, però evidentment el professional pot triar on desenvolupar la seva carrera. Això sobretot passa en l'àmbit més mèdic, no passa tant en l'àmbit d'altres professions sanitàries com la infermeria o la fisioteràpia o d'altres.
1: Doncs també m'agradaria preguntar-li, ja per anar acabant, quins són els reptes en un futur proper de la Regió Sanitària de Girona i també segurament extrapolable al sistema català?
0: Mm-hmm. Evidentment, el repte més important és poder absorbir aquest increment poblacional, no? Hem passat d'aquella Catalunya, recordo, no? Quan érem jovenets, dels 6 milions a una Catalunya de més de 8 milions d'habitants, no? Això per si sol és un repte, el volum és un repte. Per altra banda, aquesta població va envellint i per tant les necessitats incrementen. Nosaltres sabem que l'ús del sistema sanitari incrementa amb l'edat, per tant això també és un repte. I l'altre és que necessitem transformar el sistema sanitari per adaptar-lo a aquestes noves necessitats. Aquestes noves necessitats ja no estan tant a l'entorn d'un hospital, estan més a l'entorn domiciliari. Per tant, hem de transformar el sistema sanitari perquè sigui capaç d'atendre de manera integrada amb la resta de serveis el més proper al domicili possible, no? I això és un dels reptes més importants que tenim sobre la taula. N'hi ha d'altres de reptes, Nosaltres a nivell de Regió Sanitària, per exemple, hem posat en marxa un sistema de xarxa de pacient, per atendre pacient crític, que és novedós, que en els primers resultats que estem veient només amb un mes i mig, dos de funcionament són excel·lents, que el que busca també és això, apropar l'assistència especialitzada de més alta complexitat en els hospitals comarcals perquè els pacients no els hagin de moure i les famílies puguin estar prontes als pacients. Això és un altre repte que tenim per endavant, no? aquest pacient complex. D'altres, evidentment, hem d'aconseguir que aquesta xarxa d'hospitals que a Girona ja tenim molt ben enxarxada, no? Ja fa molts anys que funciona i que són capaços de donar suport en proximitat, afiançar-la i fer-la potent. I una altra que sobrevola de qualsevol conversa en l'àmbit de salut de comarques gironines, no? Que al final que tots aquells equipaments que estan en marxa hagin anat fent el seu recorregut i vagin avançant per arribar a bon port el més aviat possible.
1: Doncs ja veus, Núria, molts reptes de la realitat actual, en aquest cas a la Regió Sanitària de Girona, i esperem que mica en mica es vagin assolint, i per això hem tingut amb nosaltres el doctor Jaume Heredia, cap de la Regió Sanitària de Girona, aquí a l'Obert per Vacances.
2: Molt bé, moltíssimes gràcies a doctor Heredia per acompanyar-nos.
0: Reptes,
2: sens dubte, que també pertanyen a la Regió Sanitària de Girona, però que molts d'ells són extrapolables també a tota Catalunya. Company de Girona FM, Pau Villafanya, moltíssimes gràcies també per l'entrevista. Una abraçada.
1: A vosaltres.
2: I el que fem ara tot seguit és repassar d'un tema a l'altre. Ja veieu que aquí no perdem temps, repassar l'actualitat castellera.

0: que aquest cap de setmana ha passat per la Bisbal del Penedès.
1: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
2: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les diades que vindran més endavant i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem a mirar enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més importants i també apuntarem una curiositat, una història, una temàtica que ens ajudarà a entendre el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
1: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
2: En primer lloc, destaquem la diada de la Mare de Déu d'Agost de la Bisbal del Penedès, una diada que va viure 5 castells de gamma extra. Qui sens dubte va quallar una diada per emmarcar va ser la colla Joves Xiquets de Valls amb la seva millor actuació de la temporada. Els de Francesc Inglés van descarregar el primer 4-9 net de la història a la Bisbal del Penedès i van completar l'actuació amb el 2-9 en Forra i Manilles, el Pilar 7 en Forra i en primera ronda el 3-9 Folrat. Per la seva banda, els castells de Vilafranca no es quedaven enrere després d'una setmana de vacances i portaven dos games extra, descarregant el 4-9 en Folra i Agulla en primera ronda, el 5-9 en Folra i van completar l'actuació amb el 4-9 en Folra i el Pilar 7 en Folra. Per la seva banda, la colla vella dels Xiquets de Valls carregaven el 5-9 en Folra en primera ronda després d'una caiguda als pisos superiors durant la descarregada, però van redreçar la diada amb el 4-9 en Folra, el 4-8 amb el Pilar en mires de pujar-lo un pis més i, finalment, un Pilar de 6 amb una nova enxaneta. Finalment, la colla local, els Bous de Bisbal, van descarregar la clàssica de 7, amb el 4-7, el 3-7 i el 2-6. Canviem ara de plaça, perquè en aquella mateixa hora, dissabte a la tarda, celebrava la dia de les festes de Sant Roc, el cos del Bou, a Tarragona, amb la colla jove i la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau. La jove va completar la millor actuació de Sant Roc amb el primer 4 on fou revist, el cos del Bou, mentre que Sant Pere i Sant Pau va considerar el seu bon moment abans de Sant Magí...
1: Segona ronda, agenda de plaça.
2: En aquesta segona ronda, com ja és habitual, és l'hora d'agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants del cap de setmana. De nou, aquesta setmana, però, ens hem de quedar amb una diada intersetmanal, en aquest cas, dimecres 19 d'agost, perquè es celebra la diada de Sant Magí a Tarragona, a la plaça de les Cols. Colla Jove de Tarragona, Xiquets de Tarragona, Colla Castellera, Sant Pere i Sant Pau i Xiquets del Serrallo ens prometen emocions fortes una temporada, de moment, per emmarcar per les quatre colles tarragonines. Una diada que celebrarà dimecres a les 12 del migdia i que podreu seguir en directe per la xarxa Més. Pel cap de setmana ens hem de fixar en dues places que acolliran tres de les quatre colles abans de Sant Fèlix. Tram decisiu de la temporada d'agost i en primer lloc destaquem la diada de la Festa Major del Catllà amb els castellers de Vilafranca, la Colla Jove de Tarragona i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Diada també retransmesa per la xarxa Més i per les televisions locals a partir de les 6 de la tarda. L'endemà totes tres colles actuaran les mateixes a l'Arbós. Serà diumenge a les 12 del migdia.
1: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
2: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Posem el focus en l'exemple de la diada de la Bisbal del Penedès amb un gran tema de debat casteller, canviar les diades tradicionals de migdia per les diades de festa major que es celebrin a la tarda. Per exemple, aquest cap de setmana hem viscut un cas paradigmàtic, com és el cas de la diada de la Bisbal del Penedès, que tradicionalment es celebrava a les 12 del migdia. Ja fa 3 anys que per l'actuació de la Mare de Déu d'Agost s'ha canviat l'horari d'actuació a la tarda per combatre les altes temperatures del carrer Doctor Robert. De fet, es tracta d'una plaça on gairebé no s'imposa l'ombra fins les 6 de la tarda. Enguany també hem tingut l'exemple de la Festa Major de Sant Joan a Valls, que va avançar-se una hora per combatre les altes temperatures. És aquesta la mesura a seguir? Com dissenyem diades en un programa de Festa Major estricta? Òscar Saladier, investigador del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, explica els motius.
3: En el cas de les diades castelleres que tenen lloc a l'estiu i a les hores centrals del dia, una mesura d'adaptació podria ser canviar l'inici de la diada. És a dir, avançar aquest inici més aviat al matí, o bé traslladar la diada a la tarda. Sí i no. No, perquè a les 12 del migdia la temperatura ja havia arribat als 35 graus centígrads i a la una, o poc més de la una, havia arribat a 35,3, és a dir, únicament 3 dècimes de diferència. El sensor que estava a l'ombra, la temperatura va ser 2 graus inferior. I, per tant, el fet de poder generar ombres a la plaça del Blat és un aspecte que es podria estudiar.
2: Les altes temperatures i l'aparició cada cop d'onades de calor fan aparèixer el debat de les diades de matí, tarda o vespre per posar en valor la seguretat del públic, però sobretot dels castellers i castelleres. I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquest cap de setmana les places, hem posat la gent de castellers els propers dies i hem mirat també un dels temes de debat al món casteller, com és els horaris de les diades de tarda. Recordeu que podreu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per vacances. Nosaltres tornarem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera.
0: La propera, que serà dilluns vinent. Gràcies, Eric Rosique, des de Ràdio Ciutat de Valls. I la propera entrevista ens du a conèixer la Paula Ramírez, una de les integrants del grup de natació artística de la selecció espanyola. Fa uns dies que va guanyar la plata en rutina acrobàtica per equips del Campionat d'Europa. Això va ser a París i és una referent de la natació artística. En volem saber més amb conversa amb la nostra companya Tina Forés de Cugat Ràdio. Tina, bon dia.
4: Paula Ramírez, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
5: Gràcies, és un plaer.
4: A veure, Paula, a principis d'aquest mes vau anar als campionats d'Europa, ara ja fa uns dies que heu tornat. No sé si has pogut descansar una mica de tot plegat.
5: Bueno, físicament segur, he descansat moltíssim, també perquè el cos m'ho demanava, i mentalment encara ho estic visquent al cap. És com que encara recordo moments i encara tinc una mica com les emocions a flor de pell.
4: Clar, vau marxar d'allà, de París, amb un total de 8 medalles, si no m'equivoco, un or, 5 plates i 2 bronzes. Clar, és un gran palmarès, us esperàveu aquests resultats o no?
5: Sí, jo sí que me'ls esperava, inclús vaig intentar manifestar per l'equip millors resultats, perquè s'havia de somiar en gran, i després crec que més que resultats somiàvem en que tot sortís bé i de la millor manera que poguéssim, i crec que hem fet un molt bon paper com a equip.
4: Clar, perquè us vau preparar intensament, no?, per aquest Campionat d'Europa.
5: Sí, aquest any, l'any passat va ser un any molt ple de competicions i una mica primer any amb el nou staff tècnic com molt atabalat, i aquest any hem volgut dedicar-li moltes hores aquí a casa, fer una mica d'investigació, i hem estat treballant una mica pico i pala per poder arribar a l'europeu de la millor forma possible, i crec que ha estat molt bé, ho hem treballat bé.
4: Una de les plates que ha tingut més ressò en aquest cas va ser la que vau aconseguir amb la rutina acrobàtica per equips amb Berghain de Rosalia. De fet, vau batre rècord històric d'impressió artística. Com ho vau viure tot plegat?
5: És que va ser un dia molt emocionant. De fet, jo em vaig emocionar molt nedant per diverses raons. Una d'elles perquè la rutina acrobàtica és molt difícil d'entrenar, li hem dedicat moltes hores i tot, pots entrenar molt bé i el dia de la competició una relliscada i la cagues, no? I pots tenir un zero, de fet. Per tant, va ser un dia molt emocionant perquè vam entrenar molt bé, vam preparar molt bé la competició i tot va sortir superbé a la competició. Llavors, més que el resultat, és que vam competir superbé i ens vam apropar moltíssim a Rússia, que crec que mai havia passat, i treure 9 deus o 6 deus en impressió artística, alguna cosa així. Bueno, no domino tant les notes, però va ser un somni fet realitat.
4: De fet, una va preguntar, vau quedar molt, molt, molt a prop d'aquesta puntuació de les russes, que en aquest cas van guanyar l'or, però estàveu frec a frec. Això vol dir que també aneu a competir al màxim nivell.
5: Ho hem estat parlant durant tot l'any. Anem a per les russes, era el nostre objectiu, anem a quedar campiones d'Europa. He d'admetre que al moment que vaig veure el 2 vaig pensar quasi, perquè tenia una petita esperança de poder guanyar-les. És veritat que no les havia vist competir, i unes hores més tard vaig veure la seva coreografia i vaig pensar, mare verge, si és que això costa molt de guanyar, vull dir, i molt és haver-nos apropat. O sigui, estem jo i la resta de l'equip, estem superorgullosos de la plata que vam fer i d'estar tan a prop.
4: Sí que és veritat que hi ha hagut una polèmica, de fet algunes de vosaltres heu alertat d'un plagi que hi ha hagut per part seva d'un element que de fet les va portar a guanyar l'or en la final de la rutina lliure. Què n'opines d'aquest fet, d'això?
5: Per començar, quan ens vam enterar que Rússia ens estava copiant a nosaltres, va ser un honor gegant. És a dir, mai a la vida l'equip rus, ni les entrenades ni les nedadores, s'havien quedat a mirar algun altre país. Mai. i es van passar tots els entrenos previs a la competició sentades allà davant mirant-nos entrenar. Per tant, va ser, bueno, per mi, que mai les havia vist fer això, va ser un honor complet. I veure com ens tenien una mica de por ens va fer créixer i ens va fer agafar com confiança de grup, no? Llavors, no és que haguem inventat la sopa d'all, però sí que és veritat que li hem trobat un forat al reglament, no un forat, però la típica està allà, allà a la línia de lo possible o lo prohibit. Llavors tothom, tota la resta de països estava enamorat d'aquell moment i mirant-nos i com, ostres, aplaudint-nos de, ostres, quina bona idea i tal. I que estiguéssim tan a prop de Rússia, de fet, una mica per sobre, no perquè el meu equip va fer un petit error, però si no l'haguéssim fet, haguéssim guanyat, i ens hagin copiat la mateixa estratègia, per mi és una mica jugar brut, perquè és lleig, a la mateixa competició, en un dia, canviar la coreografia i fer-la exactament igual. Tu pots agafar idees, però copiar-la exactament igual és una mica brut. Però per nosaltres va ser un honor. A més, tota la resta de països europeus estava amb nosaltres i ens va venir a felicitar com, hòstia, una plata molt merescuda, perquè us han tingut que copiar per guanyar-vos.
4: París ha estat d'alguna manera el teu comiat. Què vas sentir en el moment en què es va acabar aquesta última rutina que vau fer tot l'equip?
5: Jo tenia molts dubtes aquell dia de si, de fet ho vaig parlar amb la psicòloga, de si viure-ho tot com, ostres, l'últim moment que em pentino amb l'equip, ostres, l'últim entrenament prèvia a competició, l'últim, o bé passar el dia concentrada i el que tocava estar bàsicament, i després ja dir, ha sigut l'última i viure-ho com més tard. I la psicòloga em va recomanar que el pitjor és retindre un pensament, és a dir, el que surti en aquell dia s'ha de viure així, no? Llavors va haver-hi moments que vaig estar més concentrada amb l'equip i va haver-hi moments del dia, com així més quotidians, doncs, l'última abraçada abans de sortir a competir, o això que la meva entrenadora m'estigués pentinant, o una de l'equip, de fet, que em va fer com les trenetes, i tot això vaig anar fent fotos, gravant-ho i visquent-ho com l'últim cop. Va ser molt maco. És veritat que en el moment de competir només va haver-hi un moment a la rutina que totes m'estan empujant a mi, és un moment molt artístic que no he d'estar superconcentrada, que vaig mirar el públic, vaig mirar-ho tot i vaig com intentar fer una foto del moment. I després, quan vaig acabar, em vaig emocionar perquè tot havia sortit bé, que era el més important, i ja em vaig girar un parell de cops a mirar tota la piscina, a mirar la meva família a la grada, a mirar l'equip, a mirar els meus entrenadors, com pues, fer la foto del moment també. O sigui, va ser molt emocionant, molt emocionant.
4: Clar, sí. Les teves companyes et van acabar llançant a l'aigua i tot.
5: Sí, és que abans, un moment que sí que vaig intentar retindre les emocions va ser just abans de competir, perquè no volia estar plorant amb les emocions a flor de pell, perquè a vegades tremolo quan estic emocionada i tal, i no, havia d'estar forta i ben escalfada per competir. I va haver-hi un moment que vam plorar totes. És que no era només el meu comiat cap a elles, sinó elles han viscut moltes competicions i moltes experiències amb mi, i bueno, a mi em va fer molt feliç que elles també estiguessin emocionades de despedir-me i de viure-ho amb mi. Llavors, però van ser 10 segons, vaig dir, vale, ja prou, ja, deixem de plorar, anem a concentrar-nos i anem a nedar-ho.
4: Va ser una bona manera, no?, de tancar.
5: Va ser preciós. De fet, crec que pocs esportistes poden viure una retirada esportiva com l'he viscut jo. La veritat.
4: Tu has viscut molts moments diferents dins aquest esport, entre d'ells l'arribada de l'Andrea Fuentes per liderar aquest projecte. No sé si va ser un canvi molt gran.
5: Va ser un canvi gegant. Cada cop que canvies d'entrenadora o d'estat tècnic, canvia molt la cosa, perquè igual que cada persona té un tarannà i una manera de fer, doncs cada entrenadora té una manera de liderar, no? Però sí que hi portava molts anys, és a dir, jo tinc molt bona relació amb l'Andrea, adoro i comparteixo molt com viu ella les coses i els seus valors, i vam passar una mica del blanc al negre, és a dir, dos entrenadors completament diferents, i l'Andrea ens ha donat moltíssima vida. O sigui, jo personalment venia d'un moment doncs, molt dur, preparar uns jocs cansa molt i l'equip estava molt cansat, vam lluitar moltíssim per aquella medalla. No vull dir que va ser un moment fosc, perquè va ser de molta alegria guanyar la medalla, però els entrenaments dels anys anteriors, o sobretot de l'últim any, va ser molt dur, molt. I em costava estar enamorada i viva amb aquest esport. I el viure aquests dos últims anys amb l'Andrea m'ha tornat a enamorar És a dir, jo he comentat ja més d'un cop que m'estic retirant completament enamorada del meu esport un altre cop. Que crec que és un bon moment per deixar-ho, perquè no ho deixes cremada, sinó que ho deixo enamorada, però completament en pau amb la decisió.
4: Ara comentaves, no?, el tema dels Jocs. De fet, als Jocs Olímpics de París va guanyar el bronze amb Espanya. Com recordes aquesta sensació de ser medallista olímpica?
5: Mira, recordo que era... És a dir, sí que era un somni, però a vegades m'atreveixo a dir que quan era petita no m'imaginava poder arribar a ser medallista olímpica. Potser l'últim any i les últimes medalles que vam aconseguir els campionats del món i tal, ja em van dir, escolta'm, ens van dir, no, com a grup, calla, que potser podem lluitar per una medalla olímpica, però ho veia com algú tan llunyà que en el moment de tenir-la era una mica surrealista, la veritat. De fet, encara la veig a casa i penso, com és possible que tingui una medalla olímpica? Em costa dir-ho i tot, perquè em sembla com surrealista. Però també he de dir, com acabo de comentar, que va ser molt dur. Van haver-hi moments molt foscos lluitant per aquella medalla, llavors quan la vaig aconseguir, em sap greu dir-ho, però una part de mi va pensar, menys mal, perquè amb tot el que hem passat, és a dir, ens ho mereixíem, és que ens ho mereixíem com a grup, ens ho mereixíem moltíssim. I arribem a quedar quartes, que pot passar, i li va passar a l'equip francès, de fet, que vam quedar molt a prop, i m'hagués fet molt mal, perquè sentia que ens ho havíem lluitat moltíssim i que després de tots aquells moments durs, la medalla ens va donar una alegria immensa.
4: Si fas un repàs de tota la teva carrera, amb què et quedes? Què és el que recordaràs durant la resta de la teva vida?
0: Doncs ens quedem amb la intriga, però sí amb aquesta duresa dels campionats de natació sincronitzada, com ens explicava ara la companya, la Paula Ramírez, nedadora de l'equip de sincronitzada, medallista europea. Ja ho heu sentit, tota una referència, entrevistada en aquest cas per la companya de Cugat Media, per la Tina Forés. Nosaltres tanquem aquí aquesta primera hora de l'Obert per vacances. Falten 3 minutets i mig per arribar a les 10. Ens hi tornem a posar després del butlletí informatiu, amb més de qüestions i preguntar-vos si preferiu les revetlles amb DJs, amb orquestres o amb grup de versions. Fins ara.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Avui es compleixen 9 anys dels atemptats del 17A a Barcelona i Cambrils que van causar 16 morts i més d'un centenar de ferits. Barcelona recordarà les víctimes amb un homenatge que per primera vegada es farà a la plaça Sant Jaume en lloc del Pla de l'Os de la Rambla afectat a hores d'ara per obres. L'acte, que començarà ara a les 10 del matí, inclourà també una ofrena floral, la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí i Pol, i també un minut de silenci. 9 anys després, els 3 condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un que va complir 8 anys de presó i expulsat al Marroc en no renovar-li després el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van acabar morint. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha mostrat el seu suport i escalfa les víctimes i també familiars a través de les xarxes socials i ha fet una crida a la convivència, la democràcia i la pau. I una persona ha estat detinguda per la seva presumpta implicació en la batalla campal del dissabte al parc sobre les vies de Lleida, on van participar un centenar de persones i 5 van resultar ferides, 4 d'ells menors. L'arrestat està acusat d'un presumpte homicidi dolós en grau de tentativa, tot i el reforç policial. Ahir, de fet, hi va haver una nova agressió a Corts Catalanes i, posteriorment, incidents en un supermercat del carrer Girona, on un treballador va resultar ferit per un tret d'arma de balins. Els Mossos investiguen possibles conflictes entre grups de joves, mentre els veïns reclamen més vigilància. I a banda, un incendi en un taller del carrer Vallès de Lleida, també al barri de Balàfia, ha esfonsat el terra de la primera planta de l'edifici i ha obligat també a desallotjar 9 immobles propers. No hi ha hagut ferits i la majoria dels veïns ja han pogut tornar a casa. Els bombers van mobilitzar 15 dotacions i els Mossos investiguen ara les causes del foc, que podria estar vinculat amb les darreres batalles i el darulls a la ciutat. I l'incendi de Penyes de Riglos a Osca continua actiu. Després d'una setmana ja afecta 16.600 hectàrees amb 1.046 persones de 19 nuclis diferents desallotjades. Un miler d'efectius, entre els quals bombers catalans, treballen per contenir les flames que avancen cap a Jaca i preocupen especialment per la proximitat a la penya d'Oroel i també al monestir de Sant Juan de la Penya. De fet, el president de la Generalitat avui ha anunciat també a les xarxes que enviarà més efectius a l'Aragó per tal d'ajudar en les tasques d'extinció. I Protecció Civil ha finalitzat l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses avui al terç nord-est de Catalunya. El 112 ha gestionat 151 trucades relacionades amb les pluges, que han generat 31 incidents, principalment al Pallars Sobirà, al Gironès i al Berguedà. Els bombers també han rebut 34 avisos, sobretot per arbres o branques caigudes i també alguna inundació. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ai, no sé si s'ho hauria pas pensat el Carles Sabater que aquest tema de l'any 1990 ressonaria, però a tot de drap encara avui dia, en moltes revetlles, perquè molts grups de versions se la farien seva i molts adolescents d'avui dia la tornarien a cantar com la vam cantar doncs nosaltres quan érem també adolescents. De fet, Pep Sala, en un mític concert ara fa cosa d'un any, pujava a l'escenari amb un concert multitudinari d'Aitana i feien un duet cantant aquest tema, vull dir que està més de moda que mai. Cançó de l'any 90 del Sau, Boig per tu, però si sona això amb una revetlla, a no ser que sigui una versió accelerada, jo no sé si significa que la cosa ja va de capa caiguda, que se'ns ha acabat la revetlla. No ho sé, capió. Fa temps que no surto a la nit. Li pregunto a l'Estela Muñoz de Cardedeu. Estela, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia. Això ja és final de festa? Sí. Quan sona aquesta
1: és final de festa? Jo crec que això ja és final de festa, ja ens acomiadem tots, ens abracem i a dormir.
0: Però sí que és veritat que jo crec que molts grups de versions la porten, ja? És com a molt...
1: Sí, sí, sí, és un tema típic, sí, que ressona a totes les festes majors, jo diria.
0: I avui us estem preguntant això, si la voldríeu amb música i veu en directe, amb un grup de versions, per exemple, aquesta cançó, o si la preferíeu amb punxada en la seva versió original per un DJ. I què ens està dient l'audiència?
1: Correcte, Núria. Doncs mira, seguim encara amb les votacions obertes de l'enquesta d'Instagram per Obert per Vacances, per això, per decidir si grup de versions, si DJ. Llavors, ens han arribat diversos àudios amb diferents opinions. El primer àudio serà de l'Aina, que és la nostra companya.
0: Ai, l'Aina, que està de vacances, està de vacances.
1: Està de vacances, però segueix el programa des de ben a prop.
0: Una abraçada,
1: llavors,
0: Aina, a veure.
1: Que... Escoltem, a veure què diu.
2: Bon dia, Obert per Vacances. Tal com us vaig dir el divendres, jo agafo vacances, però tot i així seguiré fent la meva petita aportació i escoltant el programa cada matí. El tema del dia avui és DJ o grups de versions. Doncs la veritat és que a mi m'agrada més grups de versions perquè aporten alguna cosa diferent, no? Al final, si escoltes un DJ, doncs la música que posa la pots escoltar també a casa, és a dir, que no t'aporta res de diferent. Però, per exemple, un grup com Les Coco, que no sé si les coneixeu, però les recomano molt, aporta molta diversió a l'escenari, molt dinamisme i és molt xulo.
0: Ai, que bé, mira, m'agrada si teniu grups de versions que recomaneu, perfecte, Les Coco, me les apunto, perfecte, molt
1: perfecte.
0: Bé, ha quedat clar, de moment guanya grup de versions.
1: Grup de versions.
0: Què més?
1: De moment sí, tenim un altre àudio que ens diu el contrari, una altra opinió diferent, llavors si voleu és el Pol Grau i el posem.
3: Per les festes majors sóc més de punxar discos a la plaça i tancar la nit, ja que la música que posen almenys m'agrada més i es pot ballar més durant les nits, i crec que el grup de versions és per generacions més grans, tot i que algunes cançons també m'agraden.
0: Clar, és allò que dèiem, que hi ha cançons que no entren dintre d'un grup de versions, que
1: sí,
0: són inversionables. Sí, que sonen diferent, vull dir, les has de posar. Mira, m'agrada perquè diu punxar discos, no DJ, punxar discos.
1: Sí,
0: sí, sí, molt bé.
1: Després tenim un altre àudio de la Maria López que n'opina diferent al Pol i està d'acord amb l'Aina.
4: Bon dia, Obert per Vacances.
0: Gràcies, Maria.
4: A veure, jo crec que un grup de versions sempre millor que un DJ. Sí, de base, la música en directe, sempre que es pugui, no? I al final, per posar-te un DJ ja te'l poses, et fas un amics d'aquestes de Spotify i a tirar milles. Però no. Grup de versions.
0: Vinga,
1: sembla que de moment grup de versions,
0: sí, però
1: és el que guanya.
0: 2-1. Tenim alguna altra aportació per empatar? O...
1: De moment no. Vinga. L'únic que et puc anar dient és que l'enquesta d'Instagram de moment va guanyant grup de versions també.
0: També, eh?
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs el Pau era el que volia el punxadiscos, no?
1: Sí, el Pol.
0: Pol, et quedes una
1: de
0: mica
1: moment,
0: minoria.
1: Vinga,
0: feu recolzament al Pol, que sabem que hi ha gent també que prefereix un bon DJ. Segur que el Pol, jo no sé, és d'aquells que van a marejar el punxadiscos i diu, tens de callar, va, que ara vols
1: segur,
0: que soni callar. Molt bé. Estel,
1: perfecte.
0: Doncs escolta, seguim recollint impressions i vora les 11 en tornem a parlar, d'acord?
1: A veure si ens arriba algun àudio més.
0: Fins ara, Estela, moltes
1: fins
0: gràcies
1: ara.
0: La companya de Cardedeu, que mira, gràcies a ella estem escoltant aquest tema dels Sau, en aquest cas no us lo podem oferir en directe, no, això ja serà diferent, però sí que el tenim enregistrat, el sentim una miqueta més.

0: El freestyle en català és un fenomen en creixement, especialment des de la creació fa 2 anys del Campionat de Catalunya. Un dels referents és en Joel Prieto, conegut artísticament en la vessant del rap com Fetitge 13 i com Joel, amb dièresi, al freestyle. Però anem pam a pam i abans de descobrir-ne més, comencem pel principi. Què és exactament el freestyle?
1: El freestyle és una forma de vers improvisat que parteix de l'estètica del hip-hop, del rap, per la qual cosa podíem tenir un símil més tradicional que s'hi assembla, que és la closa, que s'organitza igual pel que fa a l'estructura mètrica, que serien quartetes, no? Estructures poètiques de 4 frases amb rima final, com a mínim, i que en aquest cas, doncs, a diferència de la glosa, són recitades damunt d'un ritme una mica més ràpid i amb una vocalització i una recitació més veloç.
0: Com dèiem, recentment ha començat a germinar el freestyle en català. Un fenomen que s'ha donat de mica en mica i que ha donat un altaveu a un ventall de freestylers catalans que en molts casos participaven anteriorment en l'escena espanyola i en castellà. Un traspàs al català que per al Joel ha sigut quelcom completament natural. Defensa que, més enllà d'algunes qüestions mètriques i fonètiques, el freestyle no entén de llengües, però sí d'identitat.
1: Per mi no n'hi ha cap de diferència. Realment, la gràcia precisament és aquesta, no? Que siguis d'on siguis, puguis fer servir aquesta eina, que realment és universal, i a més, trobo que és molt, molt ric que ho puguis fer de la forma més pròpia i real que hi hagi, no? Si algú és d'un poblet petit perdut del Pirineu lleidatà, està bé que passi servir el seu lèxic i el seu accent i no provi de fer servir el català normatiu dels mitjans de comunicació, no? Vull dir que ho trobo molt més especial i molt més original.

0: perquè la vida dona més voltes que una puta nòlia.
1: L'aparició del Catalunya Freestyle ha contribuït a la creació d'una xarxa per tot Catalunya. Enguany ja es fan trobades, batalles i rondes prèvies del campionat per tot el territori, quelcom que està contribuint a que aparegui cada cop més gent fent freestyle en català, especialment figures joves.
2: Hi ha una escena que ha nascut i s'està visibilitzant. Ja hi era abans, però ara s'està visibilitzant i a més està tenint rituals de trobada bastant constants i continuats, que com dèiem, doncs, a més són visibles i poden inspirar altres persones que potser fins i tot ja improvisaven en català, però no ho feien enxarxats a cap tipus d'organització o de trobada, doncs poden fer que aquestes persones s'apuntin o com a mínim també visibilitzin la seva obra improvisada, diguem, no? Això no és...

0: Això sí, un compte encara pendent és el de la major presència femenina a l'escena, tot i que el creixement en els darrers temps comença a ser notori.
1: És veritat que hi ha persones que no competeixen i també formen part del freestyle. Recordem que de vegades nosaltres mateixos ens componem. Però a poc a poc ha anat creixent el nombre, però encara és molt petit, no? Ara jo crec que podem comptar-les amb les dues mans, vull dir que ja hem superat la barrera de les 5 persones. Tenim a l'Ainara, molt potent, des de Ponent. Tenim a l'Enca, de Terrassa, que potser és la competidora més forta actualment i amb més projecció. A la Daira, que per exemple s'ha despenjat. Tenim a l'Aire de Olla. Hi ha persones que ho fan. Però jo trobo que encara és un entorn molt masculinitzat. Suposo que a poc a poc anirà canviant, però és complicat, vull dir, amb l'escena castellana, per exemple, ja fa molts més anys que roda a nivell competitiu, segueix sent minoritària la presència de les dones i és una llàstima.
2: Fort aplaudiment per la Enca. Et vull dir una cosa, m'encanta com rapeges violenta, però em toca més el cor quan la gent...

0: Vens del barri, les coses sonen i ressonen. M'encanta fer-ho aquí, jo de Reus, Tarragona. Rapejo contra una dona de 3,50...
1: En Joel, a més, treballa en l'Escola Popular Barsembrant, on realitza, entre d'altres projectes, un taller de freestyle a les escoles per mostrar tots els aspectes positius que pot tenir per a qualsevol persona, que van molt més enllà d'una competició d'àmbit creatiu.
2: Prima la pèrdua de la vergonya i el desenvolupament de l'enginy i de la rapidesa, i les dinàmiques que generen van una miqueta de menys a més, no? D'alguna forma és un gran repte plantar-se en una aula i pretendre que algú doncs, esdevingui improvisador o improvisadora, però nosaltres partim de la base que tothom ho és, perquè és una habilitat humana. Aleshores, senzillament, doncs, comencem amb dinàmiques més lúdiques, amb una pilota. Doncs, per exemple, proposem que cadascú que tingui la pilota de llançar-la a un company o companya, proposant una paraula que l'altre ha de rimar contestant-la i enviant aquesta pilota a un altre lloc. No? A poc a poc, quan ja estem desenvolupant aquesta rapidesa mental, doncs, introduïm una frase. No? I a poc, sembla mentida, però acaben improvisant estrofes i fent-ho molt, molt bé. No?

0: Pel que diu, tothom pot com a mínim intentar-ho. Us animeu a casa o a l'estudi? Intenteu fer alguna rima, per exemple, Mover per vacances, Estiu i Ràdio. A veure com se us dona.
1: Estàs volent guerra, doncs venga, loco, ni malaguilla.
2: Ja no en sé. Gràcies pel repte, Ivan Conde, el company del Prat Ràdio, que ens ha portat aquest superreportatge molt interessant sobre el freestyle, en aquest cas en català. I és que les batalles de galls serien com una altra pota, per exemple, per una festa major, per què no? Home, no és ben bé com un concert de tarda o de nit, com una revetlla, però, en fi, les batalles de galls estan agafant cada cop més rellevància i especialment es potencien en diferents poblacions a través de concursos i tot plegat, des de que hi ha doncs aquesta possibilitat aquesta naturalitat, no?, de fer-les en llengua catalana. El freestyle en català, un fenomen creixent. Així és com ha titulat el reportatge el company de Prat Ràdio, Ivan Conde. I jo no m'atreveixo a rimar Obert per vacances, Estiu, dilluns, no m'atreveixo. Potser li demanem al Manel, que el tenim perdut per Premià, bé, perdut i trobat. Jo sí que estic perduda, ell sap ben bé on està. Anem a veure'l. Cap a Premià de Mar, marxem un dia més per saber on és i què fa el Manel Ferrer. Manel, bon dia.
3: Bon dia, Núria. De fet, ara parlaves d'aquestes batalles de galls, deies que aquí no t'hi veies, però potser fent ioga, potser sí.
2: I tant. És que ho necessito sisena setmana i estic tota contracturada, Manel. Clar.
3: Doncs mira, ens va perfecte el tema del que avui volem parlar. Avui us portem a la platja de Premià de Mar, a la platja del Pla de l'Os, perquè durant tot aquest estiu, el cap de setmana, dissabte i diumenge, estan fent ioga i tai chi. I avui nosaltres hem quedat amb els responsables d'aquesta activitat, l'Àlex Costa i la Mònica Calvo, del taller del ioga de Premià de Mar. Com esteu? Bon dia.
4: Hola, bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Doncs escolta'm, una activitat perfecta perquè l'entorn és brutal. És veritat que aquesta hora fa calor, però quan ells fan les sessions és més d'hora i s'està més fresquet. Per començar per algun lloc, expliqueu-nos una mica en què consisteixen aquestes sessions de ioga a la platja, Àlex, va, o Mònica, qui vulgui.
4: Doncs bé, fem les sessions que fem normalment al taller de ioga els dissabtes. Fem ioga de 8:30.
2: Sembla que estem tan relaxats que se'ns separa la connexió. Estàvem a Premià.
3: A la platja, ara Àlex, sí. Va. O Mònica, qui vulgui.
2: Doncs no, sembla que tenim algun problema per connectar amb Premià de Mar. Estaven fent ioga a la platja i de sobte se'ns ha parat la connexió. És estrany, perquè normalment hi ha bona cobertura a la platja i, a més, ostres... Ara, Manel...
3: Ara ens escolteu, sí?
2: Ara sí, perdona, s'ha tallat.
3: No sé si ens escolteu ara.
2: Ara sí. Em sents tu? Sí? Tira, Manel. Tira, perquè tu no m'escoltes, però jo sí que t'escolto. Això és una cosa estranya. Fem una cosa. Intentem penjar la trucada, tornem
3: a... Veure, ara sí?
2: Ara sí, Manel, ara bé? Ara sí.
3: Ara bé, cap problema. Recuperem la pregunta, els hi preguntàvem, doncs, perfecte, en què consistien... Sí, ens escoltes. Val, doncs perfecte. Perfecte, doncs això els... Ara sí?
2: Sí.
3: Val, doncs va, ara sí, Va, doncs anem a preguntar-li, sí, a l'Àlex i a la Mònica, això, en què consisteixen aquestes activitats, aquest ioga a la platja?
4: Doncs us explicàvem, el ioga a la platja, el que fem són les sessions típiques dirigides a tothom, amb experiència, sense i que vulguin conèixer el ioga. Llavors comencem així escalfant una mica, fem les postures típiques del ioga, que són exercicis d'estirament, però també exercicis de força, sempre connectades molt amb el nostre cos, i acabem amb una mica de respiració i de meditació front al mar, aquest mar mediterrani tan bonic que tenim aquí. I el diumenge fem sessions de tai chi. El tai chi i qigong són moviments dinàmics, més senzills, estan potser dedicats a una població una miqueta més gran, tot i que és per tothom. I llavors el tai chi és un art marcial, el qigong no té aquesta part marcial, llavors són estiraments i moviments lents coordinats amb la respiració, de manera que movem tot el cos, movem la respiració i ens dona moltíssima calma mental amb dues activitats.
3: Molt bé. Àlex, i d'on va sortir aquesta idea, o d'on va sorgir aquesta idea de fer aquestes activitats a la platja?
5: Bé, això és part de l'Ajuntament. De fet, va fer uns pressupostos participatius que l'any passat, i algú va demanar per què no fem ioga i tai chi a la platja? i va sortir votat. Entre d'altres coses, va sortir això. I així estem. Va tindre èxit l'any passat i ens van demanar si podíem repetir-ho.
3: Molt bé, molt bé. De fet, Núria, està molt bé que entre totes les idees que surtin d'aquests pressupostos participats surti efectivitat a la platja, no, Núria? És a dir, que hauríem d'estar contents també que la gent també doncs promogui aquestes iniciatives.
2: Home, clar que sí, és que hi ha necessitat i no és el mateix.
3: Doncs crec que l'Oriol ens escolta, però nosaltres seguim tirant. Per qui no hagi practicat mai el ioga a la platja, cal algun tipus de coneixement previ o es pot anar fent sense, doncs, vaja, ser un gran practicant de ioga?
4: Sempre es pot començar des de zero, clar que sí. Exacte, a més nosaltres som professionals, portem més de 18 anys amb el centre que hi ha Premià de Mar i estem molt especialitzats en adaptar. Llavors, una cosa que té el ioga és que s'adapta a tu, no has de fer el que fem els professors. Tots els exercicis tenen un nivell inicial, que és per on comencem sempre la postura, i l'anem fent una miqueta més difícil, i cadascú es queda fins on pot en aquell dia. Jo, que ja porto molts anys, hi ha dies que una postura la necessito fer molt senzilla i una altra en la que la puc avançar i intensificar més. Llavors, no és tant l'experiència, sinó saber-te escoltar, saber-te respectar el teu límit i anar fins on et ve de gust o fins al teu cos pot.
5: Saber adaptar l'exercici a la teva necessitat, de manera que una persona pugui fer l'exercici o més fàcil o més difícil. Aquí és la nostra feina, d'ensenyar-ho.
4: I sobretot dir-vos que en el ioga no busquem comparar-nos, no busquem un objectiu, busquem moure el cos, alliberar la respiració i calmar la ment, les tres coses. Per això fugim de l'autoexigència, ens escoltem, som molt amables amb el nostre cos, ens respectem el límit i no ens imposem objectius, sortim de tota aquesta mentalitat competitiva per passar una mentalitat de consciència, de sentir-nos i respectar-nos.
3: Molt bé. Àlex, avantatges de fer ioga a la platja? És a dir, coses que ens poden anar bé o que poden afavorir la pràctica si ho fem aquí damunt la sorra.
5: Mira, per començar, molts exercicis són més fàcils amb la sorra. I després, si vols, t'ensenyo algun.
3: Vinga.
5: Per exemple, és més fàcil d'arribar, com que els peus s'ensorren una mica, les mans arribaran més fàcilment a ella per recolzar-s'hi. Parlo de postures que demanen certa flexibilitat. O inclús la gran postura reina, podríem dir, que és la postura asseguda en cames creuades, la postura de meditació, tan típica d'Orient, de seure al terra amb les cames creuades, aquí és molt fàcil. De fet, si les cames estan més baixes que la pelvis, la columna serà més fàcil que se mantingui recta. I això ho afavoreix. Simplement fer un sot a la sorra i una muntanyeta pel cul, per seure, i facilitarà molt la postura ben feta.
4: I després estar a l'entorn, practicar mirant el mar, respirant la brisa marina, quan t'estires, veure el cel blau obert sobre tu, et dona una sensació de connexió, de calma, d'alliberament mental, que a la sala ho aconseguim perquè ho fem amb els ulls tancats, però aquí podem gaudir i integrar-nos amb l'entorn, i això és fantàstic.
3: De fet, estem parlant del ioga, però hem dit dissabtes ioga, diumenges tai chi. Mònica, quina és la diferència entre el ioga i el tai chi i com ho repartiu vosaltres?
4: Bé, l'origen és la principal diferència. El ioga ve de la Índia i sobretot és estàtic, és a dir, mantenim les postures durant un temps. Amb el tai chi i el qigong no, tot és dinàmic, són moviments enllaçats amb la respiració. Llavors, el tai chi i el qigong sempre és de peu, és a dir, només fem exercicis de peu, potser ens podem asseure a meditar en algun moment, però en el ioga no. En el ioga la postura és estàtica i també treballem en altres gravetats. Treballem al terra, treballem invertides, assegudes, estirades. Llavors hi ha més varietat de moviment en el ioga que no pas en el tai chi. Però l'objectiu és el mateix, guanyar flexibilitat i força física, la respiració, obrir la respiració de manera que respirem profund i guanyant calma mental, i això ho tenen els dos en comú.
3: Molt bé. Àlex, aconseguiu que la gent desconnecti d'alguna manera també, malgrat que està fent una activitat física, la gent aconsegueix aquest estat que ens deia la Mònica, una mica de ser conscients de l'activitat i desconnectar una mica potser de les rutines?
5: Espero que sí, que la gent ho aconsegueixi. Nosaltres sí. I, de fet, està tenint èxit. La gent està... Inclús ens aplaudeixen.
4: Sí, ja ens havia passat que ens aplaudissin en una classe i aquí sí.
5: Sí que és una activitat de cos i ment. I sí que el cos el preparem i potser és el protagonista. Però sempre li donem un caire de presència, de silenci, de lentitud, de parar. I tot això afavoreix a que després passem a un salt més difícil, que és la ment, una ment que salta d'arbre en arbre com els micos, però que l'anem controlant. És una tècnica...
4: L'anem calmant.
5: Sí, i això també el que dona és claredat. El ioga ens parla de claredat. Els pensaments de vegades ens ofusquen. Sempre diem que pensar és importantíssim, però que de vegades ens fan males passades. I aquí intentem tenir eines com per controlar.
4: Controlem, afavorim la concentració, afavorim l'atenció, afavorim la memòria. És a dir, que mentalment l'ansietat baixa moltíssim. Ens podem parar, calmar, veure... De vegades trobem solucions en allò que ens preocupava, no? I diem, ai, però agafem distància de les coses, diem, si no tenia tanta importància, llavors el cos afluixa. Bé, és un treball integratiu.
6: Doncs això està molt bé. Deixa'm dir també, com a persona que ve a aquests tallers els caps de setmana, que us he trobat més de 100 persones en algunes sessions, sobretot en els primers caps de setmana de juliol, i que el gruix de gent que hi participa és prou important, Mònica.
4: Sí, sí, sí. Tenim una mitjana entre 50 i 70 persones per sessió, cosa que és molt bonic, perquè això fa que els veïns i les veïnes de Premià surtin de casa seva, sociabilitzin, perquè molta gent després es queda fent el banyet, comentant la jugada, es coneixen, surten a l'aire lliure, es refresquen, i bé, és important, sobretot per la gent gran amb el tai chi, la gent del ioga és una miqueta més jove, i venen també gent en pràctica, gent sense, i també és una bona manera d'incentivar que durant el curs coneguin l'activitat i es puguin apuntar i la continuïn mantenint. De fet, nosaltres donem exercicis, tenim un grup de WhatsApp on els hi pengem exercicis per fer a casa sense nosaltres.
5: I inclús alguns exercicis els fem en cada sessió perquè els participants arribin a integrar-les, a aprendre-ho i ja tinguin algunes bones eines.
6: Molt bé. Dues coses abans d'acabar. La primera és que qui ens estigui escoltant o després veient i li interessi això que esteu explicant, encara estan a temps de participar-hi perquè queden encara, em sembla, dos caps de setmana més.
4: Sí, queden dos caps de setmana, els últims d'agost. Llavors, poden venir sense reserva, sense avisar, vens a la platja, et plantes i fas la classe. És obert a tot el poble. Llavors, és important que pel ioga portis una tovallola o una estora de ioga, i amb aquestes calors també demanem que vinguis protegida del sol i portis aigua per hidratar-te.
6: Molt bé. I afegeix una altra cosa més, que és important que ho diguem, que vosaltres ara, quan torneu després d'aquest estiu, també començareu a fer formació de gent, doncs això, que fa la pràctica del ioga, és a dir, que feu encara un esglaonet més, eh?
4: Sí, al taller de ioga estem contents, cobrim formació de professors, ja tenim molta experiència acompanyant a formació de professors en la formació anterior que ha plegat, i ara ens llancem a l'aventura de formar professors i de transmetre la nostra experiència acompanyant persones.
6: Molt bé.
5: Jo m'agradaria dir... Sí. Moltes gràcies, Ajuntament de Premià de Mar, perquè realment no sols això, ja s'està movent molt per fer múltiples coses, activitats pel poble, i això trobo que és molt d'agrair.
6: I afegim una cosa més amb això que estava dient, aquest agraïment, Mònica, que m'ha fet pensar l'Àlex. No sé si hi ha o heu vist activitats similars d'altres ajuntaments que potser també hagin apostat per activitats similars. És a dir, és una cosa que s'està implantant, el fet de fer activitat potser física, doncs patrocinat o ajudat als ajuntaments.
4: Sí, de fet tenim alguns col·legues a la Costa Brava, alguns professors que coneixem i són amics, que ho estan fent també, i ens han ajudat, que ja ho feien... i ja ens han donat horaris, ens han dit el que funcionava, i sí, sí, és una cosa que s'està implantant als ajuntaments de la costa, i val la pena, perquè al final és donar una activitat física amb la qual estàs fent molta prevenció en salut i estàs invertint en la salut de les persones del teu poble. És fantàstic.
6: Molt bé, doncs he de dir, tothom els dissabtes i diumenge a 8:45 a la platja de Can Manent o la platja del Pla de l'Os, com vulgueu dir-li, a Premià de Mar a fer aquestes activitats. Gràcies a Àlex i Mònica, que estan a més en uns dies de descans i han vingut especialment avui per estar amb nosaltres aquesta estona. Ostres. Per tant, molt agraïts. Moltes gràcies.
4: A vosaltres, un plaer sempre a Premià Mèdia.
5: Això, igualment.
6: Que vagi molt bé, Núria. Avui ens hem escoltat poquet, però jo crec que a través de la pràctica del ioga avui podrem connectar-nos.
2: Ai, sí, que ho necessitem mentalment desconnectar. Gràcies, Manel, una abraçada. Fins demà. Manel Ferrer, de Premià Mèdia, que total ens estava això convidant a anar a la platja a fer ioga, eh? Com qui no vol la cosa. Doncs mira, jo em quedo a la platja. En aquest cas no per fer ioga, sinó per pescar. Parlem d'un nou capítol del podcast Mar a Mar, un podcast que ens porten des de Ràdio L'Escala, a la company Sergi Corral, i en què avui ens parla sobre el peix blau, pel que fa a la pesca i també doncs, a la seva reproducció, i en fi, un dels elements i aliments estrella que tenen allí a l'Escala, justament el peix blau, protagonista al capítol 9 de Mar a Mar.
7: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
8: El peix blau és aquell que conté més d'un 5% de matèria grassa al seu cos, una classificació més aviat fisiològica i nutricional que no pas biològica. Dins d'aquest gran grup de peixos hi trobem espècies de gran interès pesquer, com la sardina, el seitó, la tonyina, el barat o el bonítol. L'encerclament, o la pesca amb llum, és l'art ancestral que des de molts segles enrere permet capturar totes aquestes espècies. Una pesca que es fa de nit, tot cercant les grans moles de seitó, sardina o alatxa. El port de l'Escala s'ha convertit en el port que lidera les captures de peix blau a la costa catalana. Només l'any 2025 es van desembarcar 1.500 tones de peix blau. Josep Lluís Sureda és el patró major de la cofradia de pescadors de l'Escala.
9: En un poble com és l'Escala, no? Que la importància doncs, històrica del peix blau ha sigut molt i molt gran, tant en matèria de pesca o en matèria de captures, doncs, històricament el port de l'Escala doncs, ja ha sigut un port molt important de tot Catalunya a nivell històric, al llarg de tota la història, diguéssim. L'Escala, recordem doncs, que va créixer com a població pesquera de peix blau i també doncs, la importància que té doncs, l'anxova en un municipi com el nostre, que en matèria doncs, de conserva de peix, de salou de peix blau, l'anxova és un peix blau doncs, dels més valorats i també són capdavanters. Jo crec que aquesta importància doncs, que encara doncs, l'Escala doncs, avui en dia doncs, sigui el port més important en desembarcaments de peix blau de tot Catalunya, jo crec que com a municipi doncs, ho hem de posar en valor i ho hem de donar la importància que té. Això ve perquè doncs, en moments donats, és el que sempre explico, en moments donats doncs, la bona part de la flota catalana doncs, es desplaça a pescar doncs, cap al nord, cap aquí davant de les nostres costes, i l'únic punt de desembarcament de peix blau doncs és el port de l'Escala. A Roses, per exemple, o Port de la Selva o Llançà, no hi ha subhasta de peix blau. L'única subhasta de peix blau doncs, és el Port de l'Escala, i això fa doncs, que en moments donats doncs, aquí pues, siguin 14, 15, 16 barcos i vinguin a desembarcar les seves captures. I això fa doncs, que el Port de l'Escala encara sigui importantíssim.
8: Una pesca que no és aliena als canvis que es produeixen a mar. La sobrepesca, però també els canvis en la temperatura de l'aigua del mar, els nutrients o la presència de grans depredadors posen el límit al sector pesquer a Catalunya.
9: Bueno, esclar, tu penses que el canvi climàtic pues, també ens està afectant moltíssim. La temperatura del mar pues, no para de pujar. No sé, ara estàvem veient estadístiques a TV3 de la temperatura del mar, que no sé a quines zones de la costa pues, han arribat a 30 i pico de graus. De la temperatura del mar, això indudablement pues, està afectant pues, a tot un ecosistema com és el mar. Nosaltres ho notem principalment aquí. Jo crec el fet de que el peix no creixi o que trobem peix pues, d'una talla més petita a diferència d'altres punts del Mediterrà i aquí pues, el peix és més petit, doncs això jo crec que ve donat que el mar pues, arrel

0: Fem que aquestes tonyines pues, ja es queden estables en aquí el que són les nostres costes i això és perquè s'hi troben bé.
1: I si a mar les coses no són prou difícils, els despatxos europeus, espanyols i catalans es maquina una normativa que molt sovint està desconnectada amb la realitat. Les vedes, les talles mínimes o el control de pes i captures són sovint esculls més perillosos que els que es troben les barques dins de mar.
0: De que no donen facilitats, per exemple, pel relleu generacional. El relleu generacional és molt complicat i també és un dels grandíssims problemes que tenim al sector. Penseu, jo ara tinc, permeteu-me que ho digui així, tinc, per exemple, el meu fill que s'ha engrescat a venir a pescar i està del mes d'abril per mirar de fer cursos, per mirar d'arreglar tota la paperassa que hi ha per poder l'embarcar jo, doncs, correctament. El problema és que quan ve un nano jove, per exemple, per poder embarcar o per voler embarcar i li dius que ha d'estar 4 o 5 mesos pues, fent tràmits burocràtics per poder venir a pescar, pues, possiblement aquest nano pues, que vol venir a pescar o que vol venir a treballar al sector te dirà que se'n va a treballar pues, en un altre sector. Els pescadors cada vegada ens anem fent més grans, els pescadors doncs, ens anem jubilant i esclar, si no fotem pues, de donar facilitats doncs, per poder contractar a mariners i a gent que estigui engrescada a venir a pescar, doncs jo crec que el sector corre perill de desaparèixer, sincerament.
1: Al mar d'Empúries hi ha documentada pesca del peix blau des de temps dels grecs i dels romans, és a dir, gairebé 30 segles enrere. Ara bé, la història de l'Escala com a port pesquer i centre dedicat a la salaó del peix blau despunta a partir del segle XVII, amb la platja de les Barques i l'Alfolí de la Sal com a centre d'operacions. En el moment més àlgid del segle XIX s'aplegaven més de 100 sardinals a la platja de les Barques. Malgrat que ara les Barques ja no són a la platja i l'Alfolí és un museu, la salaó d'anxoves de l'Escala segueix sent un dels motors econòmics del municipi, amb fins a 5 fàbriques de conserva. Rosa Ustenc és la presidenta de la Unió d'Antics Saladors de l'Escala.
2: A l'Escala calculem que hi ha unes 600 tonelades. La nostra fàbrica estava sobre les 80. Visitant que ve a l'Escala, que de moment estem de moda i hem de continuar, però visitant que ens visita se n'ha d'emportar un pot d'anxova sí o sí o menjar-les in situ, i això garantitza pues, que perduri, que sí, o sigui, la facilitat també d'obrir un pot i menjar-lo, no haver-lo de netejar és un plus afegit i és aquell hàndicap de vas a l'Escala, porta'm un pot d'anxoves. Bé, doncs en aquest moment és la feina, a part de supermercats per moltes dones, és la feina que garantitza tot l'any, perquè l'Escala, ja que tots sabem, és tan estacionària, moltes feines d'estiu, molta hostaleria, però quan arriba l'hivern tanquen. Tenir unes fàbriques obertes tot l'any donant una feina continuada, perquè anys enrere, quan es va començar, també era molt limitada el temps de captures. Ara, des de que l'anxova es neteja i se serveix, es fileteja, doncs dona feina per tot l'any. Unes 200 persones, vam calcular l'any passat, que és de feina continuada.
1: L'anxova en salaó s'ha convertit en una marca d'identitat de l'Escala. Pels escalencs i escalenques és un orgull portar a taula i donar a conèixer el producte. Ara, però, queda un pas molt important, fer remuntar el consum del peix. A la peixateria cada cop s'hi veu menys anxova i qui en consumeix destina les seves compres més espècies com el salmó, potser més pràctiques de cuinar i consumir. Recordem, però, que el peix blau és un dels grups de peixos més saludables que hi ha, ric, per exemple, en omega-3, amb altes quantitats, i que porta, evidentment, molts beneficis i nutrients al nostre cos. Carmina Ontiveros és armadora al Port de Palamós, membre de l'Associació de Dones de la Mar i dinamitzadora cultural i gastronòmica.
3: Que hi ha tres coses que juguen a la vegada. Una és el preu. El preu és molt competitiu quan parlem de peix blau d'aquí de les nostres costes. No és un peix que sigui excessivament car en relació amb altres peixos o amb altres tipus de peixos que no són d'aquí de casa nostra, que ens venen de fora. Sobretot, per exemple, la sardina, el barat, l'anxova, són peixos que són doncs, justament econòmics i molt rics en omega-3. Vull dir que la solució salut i butxaca la tenim,

0: tenim aquí i a les nostres llotges. I l'altra cosa és la comunitat. Molta gent creu que el peix blau encara fa molta olor, que té moltes fines, que és molt complicat de menjar. I jo crec que és una cosa que hem de donar a les noves generacions, explicar-li doncs, com netejar aquest peix, com cuinar-lo, i que realment doncs, no fa aquesta olor i és molt més fàcil i no té tanta espina com realment ens han doncs, volgut explicar o donar a conèixer. I sobretot també altres coses, el fet de que ve contaminat o que porta altres productes que doncs, això fa que no sigui tan sa, doncs tot el contrari, el peix petit aquí al Mediterrani és un dels més saludables, és un dels més segurs i és un dels més fàcils de poder doncs, consumir sense cap mena de problema.
1: Garantir el paper del sector primari, valorar el producte de qualitat del nostre país i millorar l'educació gastronòmica de tota la societat són els reptes més importants si volem que el peix blau segueixi a les nostres taules.
2: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.
3: Doncs això, Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala, que ens ha fet venir moltes, moltes ganes de menjar peix blau. I en general, amb tots els seus productes. Vinga, va, que anem tancant el programa, ens falta passar per l'agenda d'activitats i ens falta tenir el nostre temps, el nostre raconet friki. D'això en saben molt els companys de Vilafant. Ens proposen sempre doncs, recomanacions d'anime, de manga. Avui comparem un manga actual, que és Diaris de l'Apotecària, amb un manga que també és anime clàssic. Segur que us sona el detectiu Conan. La cosa promet.
4: Friki Time d'estiu.

0: Friquitime d'estiu, igual que en Conan Edogawa o la Mau Mau, ens agrada resoldre misteris. Per això ens preguntem si tenim totes les respostes a l'abast, a la nostra mà, amb el nostre smartphone, perquè gaudim tant, doncs, descobrint qui és l'assassí o el culpable d'un misteri. Avui, en aquest espai de l'Obert per Vacances, compararem una de les històries de manga d'anime de moda, Diaris de l'Apotecària, i un clàssic que de ben segur molts coneixeu, el detectiu Conan. Dani, tu per què creus que aquestes dues històries agraden tant? Per què, en definitiva, ens agrada resoldre misteris i enigmes?
1: Doncs és part de la gràcia d'aquest tipus de sèries, de descobrir qui és el culpable, qui és l'assassí, resoldre el misteri abans que t'ho diguin, veure si les pistes, si has endevinat les pistes que t'han anat donant. Doncs això sempre dona molt de ganxo, no?, amb aquest tipus de sèries de misteris i crims i puzzles, no? Doncs resoldre d'aquests puzzles fa que aquestes sèries enganxin.
0: Trobar la peça que falta sempre ens genera aquesta felicitat, no?, aquesta dopamina d'haver aconseguit una cosa. Tots dos, tant tu com jo, hem vist els dos animes dels que parlem avui. Què destacaries tu del detectiu Conan?
1: Doncs el detectiu Conan, a part de que té la gràcia de que són crims i misteris, pràcticament tots són misteris i assassinats i tal, doncs té la gràcia del protagonista, que a través d'una droga, d'un medicament, el fan tornar petit i que s'ha d'amagar, tota l'organització dels dolents, els estris que fa servir estil James Bond, tot això fa bastanta gràcia, no? A part que aquí en el seu moment la vam tenir en català i les sèries llargues que aquí ens arribaven, que inclús crec que a dia d'avui encara no s'ha acabat.
0: A mi m'encantava també la història d'amor entre la Ran i en Shinichi, i com podia ser que no se n'adonés que en Conan, no?, era precisament en Shinichi, perquè em semblava molt tonta de que no se n'adonés, no? I m'encantava la frase: és un nen, però té el cervell d'un adult. No sé si a tu t'agrada. I a més en Kogoro Mouri. Com l'utilitzaven quan l'anestesiaven per resoldre els casos, de fer-lo servir de coartada per resoldre els assassinats, perquè, clar, evidentment, un nen no podia resoldre un assassinat, i a mi trobo fantàstic, no?, l'ús del pare de la Ran, el Kogoro, em feia molta gràcia. Si et sembla, Dani, jo et parlaré de l'Apotecària, perquè saps que és la nineta dels meus ulls, que m'encanta aquest anime. En aquest cas no són assassinats, algun hi ha, però no tots són assassinats. Són més aviat intrigues de palau. Sobretot ens parla dels verins, d'intriga política, perquè passa en un palau de la Xina imperial, i és una resolució com més psicològica. El tema dels verins i el coneixement de les plantes medicinals fa que la protagonista, la Mao Mao, pugui acabar de resoldre els casos. Precisament la gràcia és aquest coneixement que té ella per poder resoldre els casos. Evidentment, ja us dic, no tot té a veure amb assassinats, fins i tot algun dels misteris que acaba desxifrant té a veure amb la línia successòria del govern del castell del qual forma part la Mao Mao, que la segresten per servir allà. I el que més m'agrada de tot, ja ho saps, és que també hi ha una història d'amor que no acaba de poder ser, igual que la Ran i en Shinichi. Això m'ha flipat a mi, que hi hagi la història d'amor, que et vagin donant petits granets de història d'amor, però mai acaba quallant.
1: Tu vas ser qui veus en comú entre aquestes dues històries, entre aquests dos animes?
0: Jo precisament veig que els dos protagonistes, la Mao Mao i en Conan o en Shinichi, digue-li com vulguis, tenen una habilitat que els altres no tenen, que és aquesta habilitat d'observació, de veure aquests detalls que li donen importància per poder resoldre el cas. Potser a nosaltres ens passarien desapercebuts i en canvi amb ells els hi crida l'atenció, i a més, això els permet resoldre els misteris. En les dues històries, tant a Conan com també als Diaris de la Boticària, trobarem capítols autoconclusius i també trobarem casos que segueixen el fil. En el cas de Conan trobem alguns capítols que tenen relació entre ells, que té a veure sobretot amb el tema dels homes de negre i el tema de que en Conan recuperi el seu cos normal, i en el cas de la Mao Mao ja ho veureu, que té a veure amb la línia successòria, amb descobrir l'identitat real d'un dels personatges. Ja veureu. La curiositat, sobretot, és el que tenen en comú també aquests dos protagonistes. I amics, per l'Obert per Vacances, espero que us animeu a fer una pausa amb el detectiu Conan, que jo ja sé que esteu enganxats, i li donem una oportunitat a l'apotecària perquè val molt la pena.
1: A mi en el seu moment ja em vas convèncer, jo no he llegit el manga, però sí he vist l'anime, però si voleu llegir ara a Diaris de l'Apotecària, per exemple, la trobareu editada per Devir, i detectiu Conan la podeu trobar en català editada per Planeta.
0: Gràcies, Dani. Aquest Freaky Time d'estiu ens encanten les històries de misteri, no només per trobar el culpable, sinó perquè ens recorden que mirar amb atenció el món que ens envolta ens pot portar a viure moltes aventures, igual que els hi passa a la Mau Mau i en Conan. I això ha estat tot per avui. Nosaltres som la Mercè
1: i en Dani,
0: i ens trobem al proper programa. Fins la propera.
1: Adeu.
2: Fins la propera, companys de Ràdio Vilafant. Moltes, moltes gràcies. Sí que m'ho apunto. Sí, fem una pausa. És molt fàcil fer una pausa a Detectiu Conan, perquè és això, és que hi ha tants episodis, no s'han acabat encara, les temporades encara duren, que en fi, que t'estaries tota una vida mirant-los i tampoc és això, eh? Per tant, s'han d'anar fent pauses i trobar altres animes o altres mangas. M'ho apunto. Diaris de l'Apotecària. Vinga, després d'aquestes recomanacions friquis tan xules que ens arriben des de Vilafant, ara ens arriben més recomanacions, no per estar a casa, doncs, llegint o mangas o veient animes, sinó per sortir al carrer i gaudir de les moltes festes que hi ha arreu de Catalunya. Arriba l'agenda.

0: D'haver de la mà de la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
1: Bon dia, Núria.
0: Què tal, cap de setmana?
1: Molt bé, molt
0: sí,
1: bé.
0: Has aprofitat.
1: Hem descansat.
0: Sí, no has anat de festa major?
1: Sí, bueno, sí, sí, sí, he anat de festa major, sí.
0: Dilo todo, vale. Mig, has descansat i has sortit. Això està
1: exacte.
0: Bé.
1: Exacte. Una miqueta de cada cosa.
0: Molt bé. I és que, com dèiem, aquest cap de setmana, per ser dia 15 d'agost, no?, ja hi havia un munt de festes majors que encara continuen, que s'allarguen, que empalmen, i que, en fi, ara ja és un no parar fins ben bé fins que arribi setembre i una miqueta més enllà. Va, que tenim festes a Gràcia, i aquestes són mítiques.
1: Sí, sí, doncs bé, com hem parlat abans al programa, s'estan celebrant les festes de Gràcia, que és on he estat jo aquest cap de setmana, he anat a veure les coses, i jo vinc a recordar-vos que fins al dia 21 teniu l'oportunitat de poder anar a veure les festes de Gràcia, que el més emblemàtic són els carrers guarnits.
0: Els carrers, que cada any els guarneixen de diferents temàtiques, no? Quines
1: exacte.
0: Tenim enguany?
1: Doncs enguany tenim temàtiques com la infància, hi ha 5 carrers que s'han posat d'acord per fer temàtiques sobre el Senyor dels Anells, hi han d'haver unes quantes de l'ecosistema marí, que hi ha meduses, peixos, submarins... Xulíssim. Després també hi ha un carrer que m'encanta a mi, que és un sobre poetes i poeteses representats durant el franquisme.
0: Ostres, aquest és de nota, els... eh? Aquest
1: sí,
0: és de saber-se
1: molt
0: bé,
1: xulo.
0: Eh?
1: Molt bé. Sí, amb tots els noms, i tenen en plan, fragments de les obres d'aquestes poeteses i aquests poetes. Sí, molt xulo, la veritat. Així que recomano anar a veure els carrers, anar molt d'hora perquè fa molta calor i hi ha molta gent.
0: Clar.
1: Però això, ahir, el dia, aquest dimecres, sabrem quin ha sigut el carrer guanyador d'aquest any.
0: I a tothom li han agradat tant com a tu?
1: Espero que sí, la gent estava bastant contenta i hi ha molta afluència de gent, així que jo interpreto que sí.
0: Molt bé. Escolta, a part dels carrers guarnits, que ja és tot un espectacle per veure llum de dia, després hi ha molta festa a la nit també, no?
1: Sí, tenim... A veure, hi ha que si vermuts electrònics nocturns, clar, musiqueta i tal, i també hi ha Diada Castellera, clar, i cercaviles, com tota festa major.
0: Clar, doncs les festes del barri de Gràcia, que són mítiques, mítiques. Passem de Gràcia a Sant Pere Pescador?
1: Doncs sí, a Sant Pere Pescador se celebra avui l'última cita del que ells anomenen el cicle Passejades, que és un festival de microteatre molt conegut a la Costa Brava i que és una proposta bastant curiosa, Núria. És un espectacle que està fet en 4 parts, de 15 minuts, i l'espectacle és itinerant. Vull dir, es va fent en diferents parts de la localitat i llavors el públic s'ha d'anar movent per anar seguint tota la història.
0: Ah, vale. Sí, però vas acompanyat dels actors, diguéssim.
1: Exacte, sí, els actors es van movent i van canviant de lloc i van fent com una peça de 15 minuts per fer com tota... per entendre-ho tot. És una proposta curiosa, no bueno, hi he pensat jo mai, però...
0: Sí, sí, ja se'n fan d'aquestes, però potser ja no és el més habitual, però està molt bé, 4 escenes, doncs, i això tindrà lloc avui a les 9, eh?
1: Exacte, comença a les 9 i perquè no se saturin els carrers es fan passis de cada 20 minuts de les 9 fins les 10 i 20.
0: Molt bé.
1: Llavors, així no hi ha tanta gent i els actors poden, i les actrius poden estar fent la seva feina.
0: Clar.
1: Sense que els molestin gaire i estigui tot superpetat de gent.
0: Clar, i a més una experiència més, com a més vivencial, més personal, no? A propet, que si tens molta gent tampoc no pots fer arribar la onda. Molt bé, a Sant Pere Pescador, aquestes passejades, microteatre, passejades al carrer. I la darrera proposta ens du a Sant Salvador, aquí al Vendrell.
1: Doncs sí, tenim el que és la Ruta Cultural de Sant Salvador, que és el barri mariner del Vendrell, i és una ruta cultural que el que ens fa és doncs, descobrir els seus racons més emblemàtics, l'origen mariner i tota la història que amaga, i les figures de Pau Casals o d'Àngel Guimarà, i tot això de la mà dels guies especialitats del Museu Pau Casals. I precisament hem parlat amb l'Alba Chicón, que és una de les guies que s'encarrega d'aquestes rutes, perquè ens expliqui una mica i ens aprofundeixi de què es veu.
2: I descobrim també algunes de les històries i alguns dels secrets que guarda aquest barri que ens permeten viatjar al Sant Salvador del segle passat, no? Fem un viatge 100 anys enrere i descobrim històries de personatges com Àngel Guimarà o Pau Casals.
1: Això, però, és demà, 18 a 8:15 del vespre, en català, i hi ha dos preus. Un preu per persones adultes, que són 8 euros, i 5 euros per als menors a partir de 8 anys.
0: Molt bé, doncs fins aquí l'agenda d'aquests primers dies de la setmana, que Déu-n'hi-do ja com ve de farcideta. Perfecte, acabem fent aquesta ruta al Vendrell, en Pau Casals o Àngel Quimerà. Moltíssimes gràcies, Lídia Porta, des de Ràdio Ciutat de Tarragona. Demà més.
1: Demà més, adéu.
0: Acabem amb música.
3: Ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans.
0: Jo diria que ja fa 2, si no 3 anys, que va sortir aquest Coti per Coti dels Tallets i que no pot faltar encara en cap revetlla popular. Avui us preguntem si preferiu les revetlles de festa major amb DJ o amb música d'algun grup de versions o fins i tot amb orquestra tradicional. Qui té totes les respostes i ja ens n'ha donat unes quantes és Estela Muñoz de Ràdio Televisió Cardedeu. Estela,
4: bona
0: de nou. Hola, hola. Guanyava la connexió de les 10, guanyava la banda de versions.
4: Correcte. Després d'haver estat tot el matí amb l'enquesta a l'Instagram, tenim un clar guanyador, la veritat. Hi ha hagut un total de 91% de vots cap al grup de versions i, en canvi, només un 9% per al PD o punxa discos, com deia el nostre oient, Pol Grau, o DJ. Llavors, és una opció clar guanyadora.
0: Sí, el que passa és que bé, a nivell econòmic surt més rentable, eh? Jo crec que surt més a compte el PD.
4: Clar, sí, aquí està la cosa.
0: Aquí està la cosa. Escolta, avancem, doncs, ja el tema de demà?
4: I tant. Pel programa de demà parlarem d'un tema ben diferent. Estarà relacionat amb el Tour de França i preguntarem als nostres oients si són més de mirar el Tour de França a cada etapa o potser aprofiten aquell temps per fer una bona migdiada.
0: Ah, allò que poses la tele i et deixes portar i ja està. I fas el teu propi Tour de França en somnis.
4: Correcte.
0: Vale.
4: Sí.
0: Molt bé. O directament ja ni el mires, eh? Ja, sent realista, et poses a dormir directament perquè ja saps que no aguantaràs. Vinga, el Tour, el veus o el dorms? M'encanta.
4: Correcte.
0: M'encanta la
4: pregunta. Recordar als oients que ens poden enviar els missatges al nostre WhatsApp, que ara diré el número, 696-16-46-65 o al nostre Instagram d'Obert per Vacances.
0: Doncs queda explicat. Estela Muñoz, de Cardedeu, moltíssimes gràcies i fins demà, companya.
4: Moltes gràcies, fins demà.
0: I amb aquest tema del dia i amb altres propostes d'entrevistes, tanquem l'Obert d'avui, tot pensant ja o preparant el programa de demà. Tornarem a estar a la vostra ràdio local, ens colarem a partir de les 9 del matí. Passeu bon dilluns.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Avui és festa i això és la República Santboiana. I la millor manera de gaudir de la festa és fent ràdio tal i com ens agrada a nosaltres. És per això que per avui us hem preparat un especial amb alguns dels moments més interessants del que portem de temporada. Entrevistes, seccions i moltes més coses. Esperem que el que ve a continuació us agradi.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Hola, sóc la Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.

0: L'espai de la bona viatgera.
1: La secció que viatja cada setmana de la mà de la Sílvia Quero de Cima Travel.
2: Nou i 36 minuts, ho dèiem, els dilluns anem de viatge, ja ho sabeu, i avui no serà menys, i evidentment serà de la mà de la Sílvia Quero, la responsable i la gerent de l'agència de viatges Cima Travel de l'Hospitalet, al carrer Príncep de Vergara 36, sempre expliquem que és a tocar del mercat, vaja, allà mateix, de la plaça de l'Ajuntament, un lloc entranyable, Cima Travel, ja el coneixeu prou. Sílvia, molt bon dia.
3: Què tal bon dia, estàs? Super.
2: Molt bé. Sí, els dilluns a vegades deu fer ràbia, no? Perquè és de les poques persones que encara està contenta amb un somriure d'orella. Bueno, tothom que passa per aquí queda contenta.
3: Sí, tant. Molt bé. Tant.
2: Bueno, escolta'm una cosa, com sempre, i ho recordo per la gent que, sí, que estiguin despistats i que no sàpiguen de què va això, doncs la bona viatgera, aquest espai dels dilluns, un servidor no sap on anem de viatge, és un viatge sorpresa.
3: Sempre.
2: I ho he d'endevinar per la música que tu has triat, no?
3: Sí.
2: Sí? M'hi poso o no?
3: Posa't.
2: Va, punxem. Vinga, ja n'hi ha prou. I ara és quan ella, que s'ha preparat alguna cosa estranya, em diu, no, home, no.
3: Sí.
2: Ens fotem el barret aquell i cap a Mèxic? Sí?
3: Sí.
2: Vinga, fot-li! Molt bé, doncs mira... Bueno, aprofitant una mica el tema del Mundial, no? Perquè Mèxic també és un dels llocs que s'està jugant al Mundial. No?
3: Molt bé.
2: Que, hosti, que fàcil, no? Avui quasi...
3: He vingut generosa i tot.
2: Sí, mira, un fen i tot. Sí, jo crec que ella diu, mira, fa dies que aquest no encerta ni una, picadillo, fota-li picat.
3: Sí, si no encerta,
2: val més que...
3: Que plegui.
2: Que es dediqui a una altra cosa, no encertar cançons.
3: Sí.
2: Està claríssim. Molt bé. Explica't coses.
3: Doncs mira... Ja que estem, no?
2: Sí, ja que has vingut.
3: Ja que has vingut, t'has explicat alguna coseta.
2: Molt bé.
3: Doncs, mira, hi ha vols directes a Cancún i hi ha vols a Mèxic, México DF.
2: Districte Federal.
3: Exacte, Ciutat de Mèxic. I aleshores hi ha diverses maneres de fer el viatge. Es pot anar doncs, directament a Cancún o a Riviera Maya o on sigui i fer doncs, una estada amb un tot inclòs i des d'allà fer excursions per visitar una miqueta tota la zona de la Riviera Maya, tota aquella zona. O si no, fer doncs, un itinerari per tot el país, doncs, en ciutats...
2: Bueno, això és força bèstia, perquè Mèxic...
3: És molt gran.
2: Déu-n'hi-do,
3: sí,
2: no?
3: Sí, a més, hi ha moltes distàncies i s'han d'agafar avions interns i tot això. Però, bueno, són dues propostes que una és més econòmica que l'altra.
2: Clar, evidentment. Quina és l'econòmica, pregunta?
3: La de la Riviera Maya.
2: La de la Riviera, perquè vas directe a Cancún.
3: Vas directe a Cancún.
2: No toques ni la Ciutat de Mèxic, diguem.
3: No. Vale. Aleshores, allà doncs, estàs amb un tot inclòs, un 5 estrelles luxe o que tu escollegis, o a Holbox, la banda de Holbox, que és com més... Que tens esmorzar només i que pots fer doncs, excursions i passar dies por ahí. I aquesta és l'opció més baratilla. Més econòmica per veure la península del Yucatán. O sigui, una petita zona de Mèxic. O sigui, que és petit.
2: Però clar, és que és el que diem, hi ha tantes possibilitats...
3: Moltes.
2: És que ens perdríem aquí, no? Amb les possibilitats que arriba a haver-hi.
3: El que passa és que aquest any, bueno, ja fa uns anyets, Mèxic té un gran problema, com tot el Carib, que és el tema del sargassó. Aleshores, amb el tema del sargazo, el sargazo és una alga que surt, suposo que del canvi climàtic, que tapa tota la superfície del mar, i aleshores es va acumulant a la sorra i fa molta pudor. Hi ha muntanyes i muntanyes de sargazo. I això dificulta molt, doncs, que la que els clients, doncs, gaudeixin de dels esports de mar i que gaudeixin de les platges paradisíaques que eren, sí, perquè ja no ho són, sí, evidentment. Sí. Aleshores, doncs, ha baixat molt la demanda de Carib, tant a Mèxic com a la República Dominicana. Imagina. Perquè en la temporada que nosaltres tenim vacances, doncs allò està ple de sargazo.
2: Clar, és el que anem a dir-te, tot s'ha de dir, hi ha una època en què aquest problema no el tindràs i la temperatura és la mateixa.
3: Però cada vegada això es redueix més. Abans era tot el nostre hivern el que, doncs, hi havia molt poc sargazo perquè tots els huracans i tots els tifons del novembre s'ho enduien tot, però ara, doncs, això dura menys, perquè, clar, els huracans ja no són quan toquen, sinó que es van fent, aleshores, bueno, mai saps quina és la bona època per anar a cap lloc, la veritat. I aleshores ha baixat molt la demanda, i, doncs, jo aquí proposava, doncs, una altra manera de fer Mèxic sense donar-li tanta importància, clar, als hotels de platja.
2: La dimensió maia, per dir-ho d'alguna manera.
3: Exacte. Doncs jo què sé, volar, doncs, a... Sí que és veritat que és una proposta una mica més cara, perquè ja no volem amb els charters, és veritat, però és una manera de veure el país i no patir, doncs, que està allò ple de sargazo i que, sí, no, sí, i que sí, no pots gaudir, bueno, doncs, de la platja.
2: Escolta, fem la proposta que tu dius, planteja-la, va.
3: Doncs mira, podríem volar a México DF, sí, per exemple, i fer, doncs mira, la mesa més econòmica, podríem fer México DF, Mérida, Chichen Itza i Riviera Maya, per exemple.
2: Molt,
3: doncs,
2: bé.
3: És un triangle, doncs, que és molt bàsic, no? I si el volem ampliar, doncs ja podem anar a Oaxaca, a Palenque, doncs a moltes zones, doncs, sí, per veure una mica el sí, México, sí, más profundo.
2: Sí, sí, sí, sí. No, que sí, que sí.
3: I aleshores és un país meravellós i és una pena que es catalogui, o sigui, en platja només, en tota la zona de Riviera Maya i Cancún, i que la gent deixi d'anar, perquè no és... no s'ho mereixen tampoc. És algo natural, és un fenomen natural, i és veritat que estan amb molts recursos, estan destinant moltíssims recursos per treure'ls, per treure el sargazo 24/7, però és que quan més hi ha, em sembla que inclús ha arribat fins a Miami el sargazo.
2: Què dius ara? Uf, doncs mira que...
3: O sigui, que a Miami ja s'estan trobant també amb aquest problema.
2: Clar, és que no és només una herba, és el que tu dius, és que fa pudor.
3: Sí, és que fa pudor.
2: És que fa pudor,
3: sí.
2: Imagina't.
3: Sí, i la zona, per exemple, si voleu anar... O sigui, només voleu destí de platja... Uh-huh. I no us mola, doncs, aquesta proposta de veure, doncs, més zones del país i tal, doncs el que es pot fer és anar a Cancún, però en comptes de dormir a Riviera Maya, anar cap a la zona de Holbox.
2: Ah, carai.
3: Que la zona de Holbox, per com està situada, doncs no hi arriba tant de sargazo. Tota la zona de Playa Mujeres, sí, Costa Mujeres, sí, i de Holbox és com que està una miqueta més...
2: Clar.
3: Consejito del dia.
2: Clar, sí, no, està molt bé, però cal dir i cal remarcar això, que el turisme maia, per dir-ho d'alguna manera, és ben diferent. Mm-hmm. Si tu vols veure, doncs, els temples i una mica la història i tot una mica misteriós i llegendari, és,
3: sí,
2: un altre tema.
3: Sí, és un altre tema, però, per exemple, altre... doncs és un destí molt familiar. Jo, per exemple, l'he venut moltíssimes, sí, vegades per tema família, doncs estan en un tot inclòs i des d'allà fan quatre excursionetes i tenen els nens en piscina, platja, playa, piscina, controladets, i estan en un lloc paradisíac.
2: Clar.
3: Correcte. Vale? Aleshores, des d'allà, doncs, poden fer coses molt xules, com nadar amb atolons, no? Que és una espectacular. Fer tirolina...
2: Fins i tot hi havia temes de, jo què sé, nadar amb dofins, a fer submarinisme...
3: Nadar dofins, exacte.
2: Etcètera, etcètera, etcètera.
3: Tenen els dos parcs nacionals, el de Txella i el d'Escaret. Aleshores, aquests dos parcs són molt bèsties, perquè aleshores allà, doncs, els crius, bueno, inclús els grans, tenen una gran font, no?
2: Sí, sí, sí.
3: Que ja no és el...
2: Que
3: hi ha molta gent que té inquietuds, doncs, arqueològiques, no? De vull veure maies, i hi ha molta gent que tenen la inquietud natural de nadar, doncs, amb els atolons...
2: Molt bé, són possibilitats. El tema és que Mèxic don per això i segurament per molt més.
3: Per molt
2: això
3: més.
2: Això està claríssim.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Clar, jo sí, començaria a preguntar doncs el que sempre fem, no? En primer lloc, avió directe o un lloc o l'altre, és el que tu deies, sí. Estem parlant de 10 hores, 11, potser...
3: Sí, 11 a 12, sí.
2: 11 a 12 hores.
3: Sí.
2: Molt bé, arribem. Els serveis sempre correctíssims a Mèxic?
3: Som molt guai, sí.
2: Vagis on vagis?
3: Sí. A les rutes que jo dic per l'interior del país, sí, són hotelets que són cases colonials, que són una monada, i la veritat és que el servei és molt, molt, molt acuradet i molt, molt especial.
2: Molt bé.
3: Sí.
2: Gastronomia, no cal dir-ho.
3: Impressionant.
2: No?
3: Sí. Sí, sí.
2: Jo sempre pregunto per les postres, perquè amb menjar mexicà quasi, quasi, és que no cal ni que ens hi aturem, perquè ja
3: no,
2: sabem de què parlem.
3: Sí, sí, sí, sí.
2: Però hi ha molta cosa.
3: Hi ha moltíssima també cosa. M'agrada molt el menjar mexicà.
2: En quant a les postres, que ja és tradició de la casa, que jo et preguntia per les postres, perquè ets la reina de les postres.
3: Hi ha un que és una mena de flan, però que està cremat per sobre, que no me'n recordo com es diu, però és espectacular, aquells.
2: El flam aquell que
3: tenen, sí, tenen el arroz con leche, tenen, o sigui, tenen molt similar a nosaltres. Els xurros tenen també, tenen molt similars a nosaltres, però sí, aquest postre amb allò cremat,
2: carai. Ens hem aturat aquí, sempre hi ha també aquella pregunta de què sí i què no, però ha sortit molta cosa ja, però va, fem-ho.
3: Què sí i què no?
2: Que, a veure, comencem pel no.
3: No, jo no aconsellaria, que no és perquè, o sigui, és simplement perquè s'ha de conèixer molt bé el país i tal, de jugar un cotxe i anar per propi...
2: Anar a la teva,
3: no. Jo no aconsello, no és un país perillós, no ho és.
2: No és un país perillós, però no te'n vagis, però no per res, sinó perquè si ho pots evitar, no te'n vagis a Ciudad Juárez i llocs així...
3: És millor que et
2: portin... sempre hi ha alguna notícia dramàtica.
3: Sí, és millor que te lleven, te traigan, clar, i ximpum, i ja està. Jo això no ho aconsellaria. I si es va, doncs, anar uns quants, o sigui, anar una colla, no, més que res, doncs, per ser més gent i tenir algun contacte allà. Clar. Jo conec molta gent que ho ha fet, i tenim contactes allà, i els ha anat molt bé.
2: Va, molt bé.
3: Vale, però els que no tenen contacte allà, doncs ho poden passar malament.
2: Jo crec que és evitar riscos.
3: Evitar riscos.
2: Evitar
3: més que res.
2: No saps mai què pot passar,
3: ni al final.
2: Molt bé. I què no? Ai, perdona, i què sí? I què sí? Doncs gaudir tant com puguis.
3: Sí.
2: I hi ha coses que no les pots obviar.
3: No, i portar-ho tot molt ben apamat des d'aquí. No donar peu a la improvisació. En alguns països sí que es pot donar peu, però aquí, doncs, bueno, poden tenir més problemes de disponibilitat en algunes ciutats.
2: Clar.
3: Per exemple, si teniu pensat d'anar pel Dia dels Morts, això s'omple moltíssim.
2: Uf, els cementiris aquells que la gent s'hi passa el dia com, bueno, fan festes i tot.
3: Exacte. A més, doncs, tenen on estan les papallones monarca.
2: Sí, sí.
3: Allò, doncs, és un event molt especial i tot el tema del Dia dels Morts, des del 29, que ja comença en festa, 29, 30, 31 i 1, ja és
2: d'octubre.
3: El dia dels morts.
2: Clar, no, però ho dic perquè també és una possibilitat a l'octubre, bueno, també temperatures força agradables.
3: Sí, el que passa és que a l'octubre és una època que pot ser que la zona de la platja, tota la zona de la Riviera Maya, Cancún i tal, pateixi del tema dels huracans. Val. Això sí que és veritat, que l'octubre és com una època així, com una mica de... loteria, toca o no et toca, saps?
2: Bueno,
3: que
2: final,
3: tens més possibilitats de que...
2: És.
3: Sí, tens una miqueta més de risc.
2: Molt bé.
3: Però bueno, ara bueno, com hem dit, no es pot preveure. Vull dir,
2: no es pot preveure. Molt bé. Mèxic, però insisteixo, avui la Sílvia ho està explicant, que Mèxic té moltes possibilitats i moltes maneres... De fer turisme o d'anar, fins i tot hi ha la possibilitat aquella de, no, en plan tranquil·litat total, que també, en algunes platges que dius...
3: Clar.
2: Depèn del que vulguis. Al final
3: sí,
2: es tracta d'això, no?
3: Sí. I portar-ho tot molt ben organitzat des d'aquí.
2: Clar. Tu, perquè tu mix-mix també deies... Es pot fer un mix-mix?
3: Un mix,
2: aquí,
3: i tant.
2: Però,
3: sí,
2: per exemple, un mix-mix de dir... aterrem a Ciutat de Mèxic, val, coneixem una mica la Ciutat de Mèxic, que no te l'acabes mai,
3: no,
2: impressionant.
3: No.
2: i després me'n vaig cap al turisme maia, d'acord? Això es pot fer, sí, si vols, un dia o dos o tres dies de platja, vale,
3: sí,
2: molt bé.
3: Sí, sí.
2: Aquí sí que, però aquí necessites 12, 14, 15 dies mínim, no? Per la
3: sí,
2: bé,
3: amb 10 dies ja tens. Per
2: 10
3: fer
2: dies
3: 3...
2: seria una cosa
3: sí,
2: correcta.
3: Sí, una cosa correcta. Per exemple, els paquets que hi ha només sí, platja són de 8 dies, bueno, 9 dies, 7 nits.
2: Ah,
3: perquè es compten els dies de...
2: Doncs ahir afegeixes dos per la Ciutat de Mèxic, no?
3: Total.
2: Seria això.
3: Exacte.
2: I el primer, el millor és anar primer a Mèxic i treure-t'ho de sobre, amb el bon sentit, i després dedicar-te a una altra cosa i tornar? O,
3: sí,
2: o...
3: bueno, perquè a mi sempre m'agrada acabar en platja, però clar, hi ha clar, gent que, doncs, que comença al revés, no? De dir, sí, bueno, sí, estic patat d'aquí, de treballar, de... Sí. I necessito descansar, i després també descansa, i després ja fa turisme por ahí.
2: Molt bé, molt bé. O sigui, també això seria una opció. Sí. Amb què se sol volar? I bueno, hi ha moltes possibilitats.
3: Amb Aeromèxic, amb bueno, les companyies charter.
2: Sí.
3: Hi ha moltes. Air France, que va enviar a París.
2: Les espanyoles també hi van.
3: Iberia.
2: També hi van molt, no?
3: Sí, per Europa.
2: Sí, sí, clar. Molt bé. Com s'anomena això, els calerons?
3: Doncs a veure, si fas una estada només...
2: 10 dies, sí.
3: Bueno, si fas una estada només amb el tema del charter i el tema del vol, l'estada a Riviera Maya, amb tot inclòs...
2: Ja,
3: que és el paquet de...
2: Sí, dati i beneït, dati fet.
3: Són uns 1.800 euros.
2: 1.800 euros, 10 dies amb el seu avionet i la pulsera, o digue-li com vulguis.
3: Ah, exacte, aprox. L'altra opció ja puja 2.500 cap amunt.
2: Clar.
3: Perquè, clar, ja agafes un vol regular i ja entres per un lloc, surts per un altre, ja necessites trasllats interns, és un altre rotllo.
2: Bueno, i a més, sí, clar, és que són avions. Són
3: bueno,
2: avions,
3: i que després, a la part del paquet de Riviera Maya no tens cap excursió inclosa. En canvi, l'altra opció sí que s'inclouen coses, la visita, doncs, per exemple, a Ciutat de México, si vas a Palenque, doncs la ciutat... el poble, Palenque, bla, bla, bla. Uh-huh. No? O sigui que sí que és veritat que tens un guia i que ho fa per tu, saps?
2: Molt bé, molt bé. Déu-n'hi-do, i evidentment és com tota la vida, ampliar, podries ampliar tant com volguessis, podries dir, ja que estic a Mèxic, vull fer més dies, jo què sé, m'acosto a llocs també emblemàtics o a d'altres països que fan frontera amb Mèxic i passes... És com tota la vida. Si amplies, no? És dissenyar...
3: Per gustos els colors.
2: No, però ho dic perquè estem acostumades i acostumats que si Cimatravel es pot fer el viatge com si fos un traje a mida,
3: sí,
2: doncs aquí
3: sí,
2: també,
3: sí,
2: si li dieu Sílvia, però és que resulta que jo només vull això, parlem-ne, podem fer-ho, no?
3: Mm-hmm.
2: Són possibilitats.
3: Correcte, així està.
2: Molt bé, senyora.
3: Molt bé.
2: No ho sé, alguna cosa més?
3: Bueno...
2: Algun consell o alguna...
3: Algun consell, doncs, no, com allà... sempre, doncs, allà és una zona molt, molt natural, sobretot a la zona d'Escaret i tal, doncs, antimosquits, que són...
2: Antimosquits, important, la farmació, la que hem de portar sempre... entre altres coses, en aquest cas...
3: I a més, últimament estic sentint molt que tothom portava una marca d'antimosquit que sempre funcionava,
2: sí,
3: que era la nostra antiga Lautan,
2: sí,
3: no?
2: Sí.
3: I va arribar un moment que allà això ja no servia. O sigui, els mosquits han anat...
2: S'han habituat allò i quasi que per ells allò era...
3: Han evolucionat.
2: Ponme un poco de Lautan, que hoy tengo hambre, no?
3: Sí. El desodorant. Sí, i després era el relec tampoc funciona i ara doncs està en búsqueda. Sí, és supercuriós perquè
2: o sigui,
3: ja m'ho diuen,
2: aquests
3: bitxos
2: han vençut una mica el tema
3: sí.
2: No, això passa amb molts animalons, no?
3: Sí,
2: que s'acaben...
3: Acostumant.
2: Clar, les seves defenses doncs, fan que puguin vèncer doncs, i s'han de trobar noves coses.
3: Sí.
2: És com tota la vida.
3: Un zapa.
2: Bueno, doncs, curiós, interessant això, i a veure si algú troba el remei contra els mosquits, per la mort de Déu, no sé, seria interessant. Escolta'm una cosa, avui, Sílvia, que encara tenim res, 3 minutets i acabem... La setmana vinent pensa que dilluns ja serà estiu.
3: Mare de Déu.
2: Ja haurem entrat en l'estiu. Per tant, modus estiu, aquí...
3: Com passa el temps.
2: Canviaran les coses. Anirem parlant també d'altres destins, d'altres històries que es poden fer. Uh-huh. També cosetes més properes.
3: Vale.
2: I tipus de viatges d'aquells que no són massa anomenats o que no coneixem tant, però que,
3: vale,
2: que estan guanyant terreny, no?
3: Vinga.
2: I si vols també parlarem una mica, ja en vares parlar en el seu moment, però les possibilitats que hi ha, i després tot el que hi ha en quant a la crisi de l'Orient Mitjà, mm-hmm, i tot el, evidentment ja no et dic Rússia, no? Hi han destins que no es caiguin desaparegut, però que queden apartats en aquests moments, i per tant estan augmentant altres destins. A mi m'agradaria que, a títol de curiositat, en el seu moment també ens expliquis què has vist que ha pujat de manera potencial.
3: Mira, jo ara acabo d'arribar...
2: Si tu vols preparar, vull
3: sí,
2: dir, però...
3: acabo d'arribar d'Egipte.
2: Sí,
3: i
2: sí,
3: la veritat és que mai l'he vist tan buida, eh?
2: Què dius? Estava la cosa bastant frenada,
3: sí,
2: no?
3: Sí, sí, és la primera vegada, de totes les vegades que he anat, que jo he estat sola en una tomba. O sigui, estava amb la meva amiga i estàvem les dues soles, soletes, en una tomba, i vam flipar, inclús ho vam filmar.
2: Sí, sí.
3: Hi ha una publi a Instagram, és que és al·lucinant.
2: I el museu... Com l'has vist?
3: És guapíssim, eh?
2: No, clar, impressionant. Aquí n'hem parlat moltes vegades amb l'arqueòleg de la casa, el Pedro Navarro, però el vas veure encara, no? Hi havia gent, no?
3: Sí, aquí sí que hi havia gent, sí, bueno, sí. És que al Cairo sempre hi ha gent, vull dir...
2: Clar.
3: Però, ostres, que sí que es va notar que, sí, sí, que hi havia molt poca gent,
2: una caiguda important.
3: Sí.
2: Déu-n'hi-do, sí, sí. Sílvia. Bé, parlarem de destins... bueno, per aquest any.
3: Molt bé.
2: Vale? I coses molt, molt interessants.
3: Genial.
2: Vols que marxem amb la musiqueta dels barrets? Jo
3: sí, sí.
2: Dels barrets.
3: Sí?
2: Qué lindo que es México, no sé què, no sé com dirien aquells, no? Vinga, va, foli!

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Recordeu que avui és festa i que esteu escoltant alguns dels millors moments del que portem de temporada.
2: No t'ho creuràs. L'espai de l'autoconeixement signat per la Marina i la Diana, on al final t'ho acabaràs creient tot.
1: 10:37 minuts, i tant que ens ho acabarem creient. Sempre és així, és l'espai de l'autoconeixement signat per aquestes companyes que cada cop que seuen davant d'aquests micròfons doncs ens regalen autèntiques lliçons. Diguem-ho d'aquesta manera, la Marina Maillard, avui coach de benestar per empreses i famílies i mestra de ioga i d'altres disciplines com la meditació. Molt bon dia, Marina, ben trobada altre cop a la República Santboiana, a casa teva.
3: Molt bon dia. Sí, sí, ja ho pots dir.
1: Casa teva, clar, sí, faltaria
3: sí.
1: Més.
3: I tant, i tant. Molt bon dia, com estàs?
1: Bé, amb ganes d'escoltar-te, a veure què ens portes avui.
3: Bueno, sí, com diu el programa, no t'ho creuràs, no?
1: No, sí que m'ho creuré, sí, m'ho acabo creient sempre. Explica'ns.
3: Ai, bueno, aquesta setmana, no sé si saps el que és la Yellow Week.
1: Yellow Week, sí, bueno, la setmana, diguéssim, groga o...
3: Sí, podríem dir que és com la setmana groga.
1: Una mica, sí.
3: Sí, sí, vas molt ben orientat,
1: molt,
3: eh?
1: Molt bé.
3: És aquesta setmana, més concretament és un dia, però ho fem durant
1: sí,
3: tota la setmana.
1: Al final...
3: És, es veu que el dia 20 de juny és el dia que es considera el dia més feliç de l'any.
1: Sobretot, per què? Perquè ens anem cap a l'estiu, per exemple?
3: Sí, bueno, aquí ja parlem una miqueta, sí, parlem del ioga, no? El solstici, el canvi,
1: sí,
3: no?
1: Sí, que
3: però...
1: de fet serà el diumenge, però vaja.
3: Sí, però es veu que és com una formulació matemàtica i han dit, pues mira, el dia més feliç
1: sí,
3: de l'any és el 20
1: que,
3: de juny.
1: Pel que sigui, les matemàtiques ho diuen.
3: Sí,
1: molt
3: sí,
1: bé,
3: bueno, mira, jo com ho crec tot, no?
1: Clar,
3: perquè al
1: clar.
3: Final sempre vull tenir aquesta tendència d'anar cap a lo positiu,
1: sí,
3: no?
1: Sí,
3: doncs dic, ostres, pues mira, aprofitem aquest Yellow Week i que sigui tota la setmana i si és possible, doncs durant tot l'any, tot i que tenim pujades i baixades, com és normal. I bueno, volia comentar-te això de la Yellow Week i aprofitant
1: sí.
3: tot el que aquesta setmana, que també és de bon rotllo i tal, portaré un parell d'anècdotes, com la setmana passada, que va ser molt guai, no? Te'n recordes? No sé si us en recordeu.
1: Sí.
3: Vosaltres us recordeu d'aquelles anècdotes de situacions que es vivien a la feina i després farem votació. Els que estem aquí i també els que estan a fora, et toca votar també.
1: Però,
3: i tu també.
1: Però una mica, per definir-ho, avui parlarem dels dies més feliços.
3: No, avui no. Parlarem, no és que sigui dels dies més feliços, sinó que portarem una miqueta més de felicitat al programa.
1: Val.
3: I
1: però sí amb l'accent aquell de que carai, que pot ser un dia esplèndid per tu, no? Si
3: I, tant, vols, i tant.
1: Molt bé, explica'ns.
3: Així que abans de comentar aquestes anècdotes,
1: sí.
3: Estava pensant, no?, dintre d'aquesta relació de la Yellow Week, dic, ostres, podem definir com dos perfils molt extrems, no?, d'actituds, no?, dintre de la nostra vida diària, tant personal com professional, com els col·legues i tal. I va, he definit

0: Era una miqueta llimona.
1: Una persona llimona, àcida.
0: Ah, per exemple. Per exemple. Totalment, 100%. No? 100%.
1: Àcida, que no sap veure amb ulls simpàtics la realitat que té davant.
0: Correcte, correcte. Esto no está ensayado, així que ho fico sí. Tot a prova aquí. Sí, jo, bueno, penso que hi ha actituds, no?, que hi ha persones per la vida que sempre estan com des del punt de vista pues, negatiu, no? Com, clar. Mira, justament aquí tenim els nostres gots, no? Sí. I ho veuen sempre amb el got doncs, mig buit, no? Sí. I que sempre estan, atenció, amb el buf a la boca, però no és un buf de, bueno, perquè tinc que treure l'aire perquè ho necessito, sinó que qualsevol pues, comentari, solució que tu pots oferir, no? Des de la bona intenció sempre et diuen un puf o no val, no?
1: Aquella negativitat...
0: Constant, constant.
1: Practiquen la negativitat com a esport de... diguéssim, de dia a dia, no?
0: Ai, mira, fa això m'agrada molt.
1: Gimnàstica negativa.
0: Totalment, totalment, exacte. Llavors, això que jo també dic, hem de normalitzar que potser tenim alguns dies que nosaltres estem una miqueta buf, no? Però això és diferent a una persona que constantment està sempre mirant tot des de la part negativa, que no té cap tipus d'intenció de fer canvi, clar, que està més amb el tema de la queixa que no des de l'oportunitat. Llavors, clar, això al final t'acaba desgastant. Això al final... Anomeno... No sé si t'has trobat algú, una persona així a la teva vida.
1: Sí, esclar.
0: Pregunto.
1: Jo ho anomeno gent que miren cap a la direcció errònia.
0: Ah. A mi m'ha agradat quan has dit això de... és un tipus de deporte. No sé com ho has dit,
1: sí,
0: però m'ha encantat.
1: No? Que practiquen l'amargura com a esport, diguéssim, no?
0: Totalment, totalment.
1: La negativitat, l'amargura com a esport diari.
0: Totalment.
1: No? Llavors, sí, no, és així.
0: És una realitat, i la realitat és que ens les podem trobar en la nostra vida diària dintre de la família, dintre de la feina, i també com podem identificar-les, i sobretot, pues, com dic jo en castellà, no? Sacar-le hierro a l'assumpte, no? En el sentit de dir, bueno, pues si podem, a vegades no podem evitar estar amb aquestes persones, però ja sabent que tenen aquesta actitud, doncs intenta que no ho agafem, perquè a vegades contagien aquesta actitud.
1: Ara, no et és contaminis, com...
0: Exacte. Llavors tenim aquest tipus d'actitud i ara anem, com el Yellow Week, no? Ara anem cap a aquestes persones que són les persones vitamina que alguna vegada ho hem comentat aquí,
1: sí,
0: no?
1: Sí, deixem el barrufet empipat.
0: Antipàtic aquí l'hem deixat aquí i després...
1: Te recordes tu del barrufet empipat?
0: Sí,
1: el deixem...
0: Potser els nens dels 20 anys, això no sabrà què és.
1: Sí, el barrufet aquell que sempre estava empipat,
0: exacte. Doncs ara anem cap a aquest costat, no? Aquesta actitud, no? Que moltes vegades, quan dic, ostres, i tu ets una persona vitamina, i moltes vegades la gent es fica com una motxilla, com si fos una tasca més a la seva vida diària.
1: Jo dic,
0: és que és... molt fàcil poder fer que siguin una persona vitamina. I aquí puc deixar com diferents exemples o referents, no? Jo, per exemple, l'altre dia anava amb el cotxe, que jo crec que no sé si la gent o va amb el cotxe per anar a la feina o es pensa que anem a la Fórmula 1, perquè déu-n'hi-do, no deixen creuar, no deixen passar, tot el rato estan amb el pip-pip i és com, sisplau, no? Doncs per ser una miqueta més vitamina dintre de la situació que tens...
1: Delicat, això.
0: Ostres, deixa passar... Tu no saps a vegades lo agraïda que estic, no? Quan deixes passar algú i et dona les gràcies. És com, ai, mira que bien, ja he hecho mi caridad del dia. És molt guai.
1: Em permets una cosa, Marina?
0: Sí, tant.
1: Saps què em va dir un cop un psicòleg que parlàvem amb ell de les persones, que les persones a vegades enganyen i que no saps realment... clar, ell deia, no?, en segons quins moments i episodis és quan tu veus com és una persona, en moments extrems, moments delicats, moments...
0: Sí.
1: I així una mica, amb toc de broma, em deia, saps quan reconeixeràs exactament com és una persona? No, quan, com? Per la manera que condueix. I sobretot per la manera en què es comporta conduint.
0: Hi ha una frase que m'encanta això.
1: Compte.
0: Perquè hi ha una frase que dic, que digo, dime cómo conduces y te diré quién eres.
1: Sí! Sí,
0: és
1: així,
0: com,
1: eh?
0: Van accelerats i és com, però xiquillo, què passa, no?
1: O aquell que és agressiu, o aquell que és egoista i no deixa passar, o aquell que passa de tot, o aquell que està escoltant la ràdio i veus que està cantant.
0: Aquestes actituds, sí.
1: Bueno, i escolta'm.
0: Sí, i passa el mateix que hem dit. Hem de normalitzar que hi ha dies, doncs anem una miqueta més apretats de cul, no? I hem d'anar, pues, estem una miqueta més despistats, no? Però no normalitzar això. Llavors, un agraïment, un escolta, perdona, o un com estàs,

0: pot canviar la vida d'una persona, llavors, mm-hmm. i també la teva, és a dir...
1: Correcte.
0: No és, insisteixo, no és que sigui una tasca, sinó és una manera que tu puguis estar més sostenible dintre de la vida, que és com una muntanya russa, o sigui, això és una muntanya, però, ostres, i si algú, per exemple, jo que sé, acabem de sortir ara de la ràdio i et diu una persona, bon dia, ostres, que bé que et queda, no?, aquesta samarreta, tal, i tu ja surts allà i dius, mira que guapot que he vingut, no?
1: Sí, aquesta persona quina deferència ha tingut i, bueno...
0: Sí, i després et trobes per allà i, jo que sé, i trobes el veí, escolta, mira, doncs ara estem amb el tema de les prunes, mira, et dono un prunes que m'he trobat, o sigui, que tinc allà a l'arbre i és fantàstic, no? Aquestes actituds a mi m'encanten, per això també fer poble, com nosaltres estem aquí a Sant Boi, m'encanta.
1: És així mateix.
0: És de molt bon rotllo, molt bon rotllo.
1: Ja tinc la cançó, d'avui.
0: Ah, sí? Me ficaràs ara mateix allà una miqueta...
1: Vols un bocinet?
0: Un tastet, va.
1: Un tastet, i si... i qui la vulgui sentir sencera s'haurà d'esperar al final.
0: Vinga.
1: A veure si saps de què es tracta.

0: dejártelo así.
1: Ja n'hi ha, ja ha prou. No vull que s'escolti més. No, qui la vulgui sentir del tot haurà d'esperar-se al final. Avui pot ser un gran dia. Avui cada dia pot ser un gran dia.
2: Sí.
1: Depèn de nosaltres.
2: I de l'actitud, no?
1: T'agrada aquesta cançó?
2: Una llimona? Sí.
1: Serrat?
2: Sí. Sí, i vull acabar d'escoltar-la quan acabem el programa.
1: Doncs haurem d'acabar el programa.
2: Sí, i tant, va. I tant. Va, doncs vaig amb les tres anècdotes pels nostres oients, per vosaltres
1: anar.
2: I per també vosaltres, que esteu aquí, heu de votar. Vale, hi ha tres opcions.
1: Sí. A l'altre cantó de la peixera hi tenim gent, evidentment els tècnics, doncs que hauran de dir la
2: seva. Todo vale.
1: Va,
2: i són tres anècdotes, tres curiositats, sí. o tres... Bueno, ja ho veureu, de situacions que s'han viscut a la realitat dintre de la feina i com a mi m'agrada també dintre les situacions de la vida diària. Ficar una miqueta d'humor i també de reflexió, doncs aquí van les tres.
1: Vale, sí.
2: Vaig amb la primera, d'acord?
1: Sí, va.
2: Bueno... ens trobem a una situació d'una noia, vale, que ja estava molt feliç, ja portava un parell d'anys treballant a una empresa. A més, era una petita empresa molt familiar i ella, la veritat, que es trobava bastant bé allà. Contexta, no?
1: Sí.
2: Qui treballava a la família, o sigui, treballaven allà, era pues, el que era el CEO, bueno, o el responsable, no? També treballava la parella del CEO, és a dir, pues, la seva dona de tota la vida, la secretària que portava més de 20 anys, i aquesta noia.
1: Molt bé.
2: Quatre, o sigui, veiem aquest partit, família. Sí, ella portava pues, això, dos, tres anyets allà i estava molt, la veritat que molt feliç.
1: Molt
2: i un dia el seu, pues, el seu mànager, el CEO, és que tampoc hi ha molts més càrrecs, no? Més rols.
1: No.
2: L'agafa i li diu, podem parlar un moment, i ella molt emocionada perquè ella se sentia, pues, oye, tú, que lo estás haciendo muy bien.
1: Claro.
2: I li diu al mànager, li diu, escolta, i ella molt atenta, diu, sí, diu... Què ens estàs robant?
1: Carai.
2: I clar, i ella va dir, mare meva, que més bèstia. Una persona, saps, que és super pues, treballadora, que mai a la vida ha fet res, a més que la conec, o sigui, és una situació real, i es va quedar, jo? O sigui, clar, ja, al cap ja se'n va, dius, bueno, potser alguna vegada he apuntat una cosa a algun pòsit i m'he agafat un paper d'un pòsit, o sigui, res més, o sigui,
1: carai.
2: No, i segur?
1: Què dius?
2: Diu, sí, i al final, bueno, diu, bueno, és que, clar, nosaltres som la meva dona, no, i la secretària, pues, tampoc, i ella,
1: i no diu,
2: bueno, plorera de ello, te lo juro, que no, bueno, ja es va quedar tot allà, clar,
1: carai,
2: tu, com arribes al dia següent a la feina, amb quina cara, i tu flipant, tal, bueno... De sobte, amb el temps, pues, es veu que aquest responsable pues, va ficar càmeres. I, perquè no us he dit lo curiós, no? Perquè la noia aquesta va preguntar i què estic robando, saps? Perquè,
1: exactament què robo.
2: No,
1: Déu-n'hi-do.
2: I atenció, el que deien que estava robant era paper de vàter. Paper de vàter.
1: Ah, sí?
2: I va dir... Tu creus, de veritat, que jo estaré aquí i robaré paper de vàter? O sigui, sisplau, o sigui, guanyo poc, però no tant per fer això,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: la cara que tenia era, bueno, ella ja, la feina ja estava, pues, la veritat, decepcionada,
1: home,
2: perquè dius, a mi em diuen...
1: Faltaria més.
2: Clar.
1: Bueno, és a dir, que trobaven a faltar el paper de vàter.
2: Sí, trobaven molt a faltar, però molt, es veu que s'esfumava ja el paper de vàter.
1: Sí, és el que anava a dir, també,
2: és de saber. Sí, la qüestió és que amb el temps, pues, bueno, el temps, que això va ser una setmana, clar, ja dubtava d'estar allà a la feina, perquè diu, si a mi em diuen això, clar, les mirades de quin ha sido,
1: ja
2: no?
1: Ja no estàs tan còmode, no?
2: No. Total, que un altre dia, pues, el responsable la va portar al despatx, va començar a parlar i va dir, ja sé quién ha robado, i no eres tu dia, gràcies, ja ho sabia això. Qui estava robant el paper de vàter era la senyora de fer feines.
1: Mala.
2: I clar, no havien, dintre de la quadratura no ho havien comptat, no?
1: Clar.
2: Llavors, bueno, aquesta és una cagadota dintre, mai
1: millor dit que mai.
2: Dintre de la feina, de coses que mai has de ficar al dia.
1: T'acusen de que t'endús el paper de vàter.
2: Por favor, vaya ruïna, vaya, sí. Bueno, aquesta és una anècdota i ha passat, així que aquí tenim la primera.
1: Primera anècdota.
2: La segona anècdota també és molt divertida.
1: Vinga.
2: Bueno, és una noia, no?, que després de, pues de la criança, perquè havia tingut una bebé i tal, i va tornar normalment al món laboral, perquè ja sabem que moltes noies, per desgràcia, han de deixar la feina, perquè a nivell de normatives pues, no està hecha per a la conciliació. Total, que ella molt emocionada va anar a la feina, aquesta pues, una entrevista de feina, bueno, nerviosa, però dándolo todo, no? I llavors, bueno, pues l'entrevista sembla que va anar molt bé, van tindre molt bon rotllo amb la noia i tal, i quan surt d'allà, no, tota emocionada, pues clar, agafa la nena, va comprar, bueno, tot, pues, una vida de cool, no? Com van moltes mares que tenen fills i tenen moltes tasques a fer del dia a dia. I va escriure un WhatsApp a la seva parella i li va dir, escolta, vaig un moment a comprar al súper, et sembla, pues, no sé si agafo, pues, no sé, pues, tots allà unes d'Estrella Galícia,
1: sí,
2: Estrella d'Am,
1: tal.
2: I diu, no, mira, agafa Estrella d'Am. Bueno, ella diu, bueno, agafaré Estrella d'Am, tal. Ah, vale, vale, perfecte. Llavors, pues, arriba a casa, deixa totes les coses i tal, i quan se sent allà a casa, pues, recollint i totes les coses, pues, rep un missatge, un WhatsApp, de la responsable de recursos humans.
1: Sí, sí, sí.
2: I li diu, a mi Estrella Galicia no, ponme mejor una chiveca o algo así, vale, pero gracias por invitarme. Total, que el WhatsApp no l'havia enviat a la seva parella, sinó que li havia enviat a la responsable de la feina. Bueno, bueno, aquestes coses que poden passar perquè com anem,
1: pues, que són tonteries, però que poden portar al final en renous, eh?
2: Total, sí, total, sí, sí, sí. Bueno, són situacions que poden passar i és, bueno, pues escrius un missatge, no, a una persona equivocada.
1: Segona, ja tenim la segona anècdota.
2: I la tercera i última, bueno, aquesta és bastant curiosa i es tracta, bueno, doncs, una persona que, bueno, que estava a la feina, espera un moment, que ho vaig a mirar-ho bé perquè vull mirar-ho. Sí. Doncs és una persona que estava a la feina, a un ajuntament, i atenció, es veu que li van donar un premi perquè ja portava 20 anys a la feina, i van descobrir quan van donar-li aquest premi a la feina, i és que portava 6 anys sense anar a la feina.
1: Sí. Li donarem un premi de la seva fidelitat tants anys i dius, i on està? No, és que fa 6 anys que no ve.
2: 6 anys, és molt fort perquè es pensaven que es deia Joaquim, es diu Joaquim, es veu que aquest home, pues, a l'Ajuntament es pensava que estava dintre de la institució i els de la institució pensaven que estava dintre de l'Ajuntament, així que ell un dia va decidir que com no tenia feina i no li feien cas, pues, va decidir ausentar-se durant 6 anys.
1: Bueno, va dir, saps què? No hi vaig perquè total no pinto res.
2: Sí, i el pobre és que es van donar compte de tot això perquè li van donar un premi perquè ja portava uns quants anys dintre de la feina.
1: Bueno, el reconeixement que no sigui dit,
2: sí, reconeixement d'algú que mai ha trobat a faltar a la feina, perquè jo quan estic a la feina em dono compte de qui ha vingut o no.
1: Reconeixement al poc problemàtic, és a dir, passava desapercebut i mai a la vida van patir per res.
2: Silenciós ha sigut.
1: Déu-n'hi-do, tercera anècdota.
2: Aquí tenim les tres anècdotes. Ara sí, hem de votar, així que què diem als tècnics? A veure, tenim la primera. A veure, aquí la primera que era...
1: La del paper de vàter.
2: La del paper de vàter. Tenim la noia de Heineken.
1: Però per aclarar-ho, què votem? Estem votant la
2: que més us agradi.
1: La que més ens agrada, eh?
2: Clar.
1: Va,
2: i l'última, la de 6 anys, i aquí nadie m'ha vist. A veure, els tècnics. Votació.
1: Sí, els tècnics diuen que voten...
2: L'Albera
1: ha votat per el vàter.
0: Paper de vàter.
2: Paper de vàter, a l'altra tècnica, a veure.
1: El tècnic auxiliar diu que... També.
0: La primera també.
1: La primera
2: dos,
1: també. Molt bé, dos. A veure, és xula... jo votaria la tercera, però és que no m'agrada la tercera, és a dir, no m'agrada l'actitud.
2: Bueno, per és tant, actitud llimona.
1: Sí, la primera també.
2: La primera?
1: Sí.
2: Pues mira, jo voto la segona.
1: Tu la segona, molt bé.
2: Rollo de la voy a enviar un mensaje a quien no toca. Així que la guanyadora d'avui
1: és... Estàs robant paper de vàter? No, jo no, que sí, que no. I al final resulta que no robava paper de vàter. Déu-n'hi-do.
2: Pobre.
1: Escolta, molt xulo aquest experiment, Marina. Ens agraden aquestes coses, ajuden molt, doncs, a entendre el context del que hem parlat avui, del tema, doncs, home, del que s'empipa, del que no s'empipa, del que veu les coses d'una manera o d'una altra.
2: Totalment.
1: I que al final dius, home, per l'amor de Déu, ja que hem d'estar aquest món, siguem feliços.
2: Ai, sí,
1: no?
2: Totalment.
1: Una mica
2: totalment.
1: Això, no?
2: Una miqueta d'actitud positiva, actitud vitamina, i si no estem en bon dia, doncs no passa res.
1: Clar,
2: ho farem demà, però perquè seguim amb aquesta tendència.
1: Al final, al final pot ser un bon dia si tu prens a la teva manera i si saps com gestionar-ho. Cada dia pot ser un bon dia, sí o no?
2: Totalment, totalment.
1: Et sembla si marxem doncs amb el Serrat?
2: Vinga.
1: Sí? Que donava una mica aquest missatge. Depèn de vosaltres. Si vosaltres voleu, avui pot ser un bon dia. I demà, segurament que també.
2: També.
1: I és un bon dia cada cop que fem també el No t'ho creuràs, Marina.
2: Doncs un plaer estar aquí.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé.
2: Bon dia.
1: I a vosaltres, estimades i estimats, doncs això, gràcies per la vostra confiança. Demà és dimecres, som els de la República Santboiana i aquí estarem. Fins aleshores, que vagi molt bé i sigui un bon dia.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: La República Santboiana.
2: Amb l'Amadeu Alemany.
3: I fins aquí aquest programa festiu especial de la República Santboiana. Esperem que continueu gaudint de la festa i ens escoltem properament.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Avui escoltareu un programa Dies de Ràdio especial. A continuació us oferim un recull d'entrevistes i espais ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1. Moltes gràcies per escoltar-nos.

0: 3 minuts i arribem a un quart de 12 del matí. Moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El dia és de ràdio. Obrim l'espai Salut. És aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitari i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui, a propòsit d'una notícia, l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha estat acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia. I per això, per contestar les nostres preguntes, tenim al cap del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Rafael Vera. Doctor, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I a la coordinadora de la Unitat de la Disfàgia del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Isabel Granada. Què tal, doctora? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs aquesta acreditació a la que fem referència la reben únicament els centres hospitalaris que compten amb un sistema de cribratge de la disfàgia, una unitat de disfàgia multidisciplinària i un sistema d'adaptació de dietes. La disfàgia és la dificultat o incapacitat per empassar aliments, líquids o fins i tot saliva de manera segura i eficaç. La unitat de la disfàgia de l'hospital està formada per professionals d'otorrinolaringologia, endocrinologia, nutrició i rehabilitació. I aquesta unitat de la disfàgia, de la qual parlarem avui, de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, ha estat acreditada com a hospital compromès amb aquest tipus de disfàgia orofaríngia. És una distinció que atorga la Societat Espanyola d'Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll i que suposa un reconeixement oficial de qualitat assistencial en l'atenció al pacient amb disfàgia. I com dèiem abans, la disfàgia és aquesta dificultat o incapacitat per empassar aliments, líquids o fins i tot saliva de manera segura i eficaç. Apareix quan el procés d'empassar, que implica la coordinació de la boca, la faringe i l'esòfag, falla. I la disfàgia orofaringe és una patologia que afecta més del 30% de pacients ingressats en un centre hospitalari, afectant un 60% de pacients a la unitat de cures intensives o un 80% de pacients en unitats d'ictus. Doncs som-hi, comencem aquesta entrevista. Bé, estem d'enhorabona, no? És la primera reflexió que podríem fer, doctor.
1: Sí, correcte. Estem molt contents perquè representa una mica doncs, la feina, sobretot, de la doctora Isabel Granada, que és la coordinadora de la unitat, que hi va creure des de l'inici, que ens va proposar doncs, que es volia fer càrrec d'això. Era una cosa que dins l'hospital es feia, però una mica d'una forma no coordinada o d'una forma més aviat improvisada, no? Que es feia bé, però que requeria potser de posar-hi ordre, no? I llavors, doncs, ella es va formar en aquesta patologia i ens va proposar, doncs, muntar una unitat amb altres serveis, que llavors en parlarem, i per nosaltres és un orgull, doncs, que la Societat Espanyola ens hagi reconegut com un hospital compromès amb la disfàgia i tot això, i tot el que representa això, que després també en parlarem.
0: Doctora, estem d'enhorabona, no?
2: Sí. Sí, la veritat és que bueno, pues, aquest reconeixement reflecteix pues, que treballem bé en equip, que els protocols que tenim, que són els que compten amb els criteris que, no, que garanteixen una qualitat també pel pacient, en la seva atenció, i que seguim les recomanacions doncs, de les societats científiques i que estem actualitzats. Llavors, bueno, pues estem contents, tot just pues, acabem de començar a treballar com a unitat, però estem ben organitzats i contents i molt pues, motivats per seguir treballant i millorant pues, el que es pugui millorar i fer-ho sempre pues, millor.
0: Dèiem que estem d'enhorabona i que és una acreditació important, que no tots els hospitals o qualsevol centre hospitalari que ho faci molt bé, evidentment, té aquesta distinció, aquesta acreditació.
2: Sí, bueno, actualment a Espanya hi ha doncs, 21 centres que la tenen de diferent complexitat, perquè hem d'entendre que aquests pacients doncs, estan a tots els nivells assistencials, però clar, s'ha de comptar doncs, que tots els protocols es facin com toca i que l'atenció doncs, en aquests pacients doncs, sigui l'adequada i que estigui tot molt reglat i amb un equip sobretot això, multidisciplinar, perquè cada especialitat té el seu paper en l'atenció d'aquest tipus de pacient, de persones.
0: Aquesta acreditació, per cert, llegíem aquest matí a la pàgina de la Societat Espanyola de Otorrinolaringologia i Cirurgia de Cabeza i Cuello, que té una durada de 5 anys amb possibilitat d'una reacreditació. Vol dir que això és com una ISO, no?, que s'ha d'anar passant, evidentment, que tot es compleixi a la perfecció, doctora.
2: Sí, sí. Clar, això doncs, ens anima doncs, a seguir millorant el que es pugui millorar, a seguir actualitzant-nos si canvien els criteris de les societats adaptant-nos i bueno, si en un futur doncs, podem afegir més professionals, més especialitats per treballar millor amb uns equips més amplis i oferir més coses als pacients, més proves, doncs, fer-ho.
0: Doctor, sempre insistim en aquest espai salut i quan parlem amb el Parc Sanitari Sant Joan de Déu, amb l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, que el treball en xarxa és clau, el treball en diferents disciplines mèdiques és clau per l'èxit de qualsevol recuperació. En aquesta ocasió, novament també, oi?
1: Així és, no s'entén ara la medicina feta de forma individual. De fet, la complexitat de moltes patologies, i aquesta n'és una, requereix de gent que la toqui bé, diguem-ho d'aquesta manera, amb cada un dels aspectes, no? En aquest cas, per exemple, doncs hi ha unes logopedes, unes nutricionistes al darrere, un equip de diagnòstic, que poden ser nosaltres i altres especialitats, a vegades amb ajuda també de radiologia, que a vegades els deixo una mica a banda i que cal dir que també tenen un paper moltes vegades, i evidentment si no hi ha un equip, si no ens preocupem, si no comentem els casos individualment, perquè moltes vegades els casos no són gens fàcils i val la pena tenir el punt de vista de cada un dels professionals, doncs és molt complicat doncs, fer bé la feina, no? I nosaltres som un hospital relativament modest, però que volem intentar que la nostra població estigui molt ben atesa i, per tant, doncs, treballem d'aquesta manera.
0: Sembla, diem, que no hi ha malalties, que hi ha malalts o pacients, no? Que és una medicina molt personalitzada, també en aquest cas, doctora?
2: Sí, en efecte, hi ha moltes causes de la disfàgia. Llavors, hi ha molts perfils de pacients, moltes necessitats diferents. També hem de dir que és una patologia que, o un símptoma que impacta molt a la qualitat de vida de les persones. Llavors, cada persona doncs, té un impacte diferent i ens hem d'adaptar molt al pacient, a la persona, a les seves necessitats, a la família, als recursos que disposen i el diagnòstic és molt, molt personalitzat i el tractament que n'ha de fer és molt, molt personalitzat. Hi ha pacients que puguin seguir doncs, unes pautes de rehabilitació, hi haurà altres que no, hi haurà altres doncs, que podran menjar per boca, altres que no. Llavors, ens hem d'adaptar molt i sobretot hem d'acompanyar molt el pacient en aquest procés, la seva família, explicant també què implica tenir una disfàgia, com el poden ajudar els cuidadors també d'aquestes persones o formar també els centres on estan, si estan ingressats, no?, en residències, i bueno, és una feina molt de fons i de, molt d'acompanyament, perquè pues, també evoluciona i pues, la situació d'un pacient no serà la mateixa en un moment determinat que després pues, al cap d'un any, al cap d'uns mesos i bueno, requereix molta revaloració i molt acompanyament.
0: Doncs avui estem parlant a l'Espai Salut del Dies de Ràdio d'aquesta notícia. L'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha estat acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia i ens acompanya el cap de Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Rafael Vera, i la coordinadora de la Unitat de la Disfàgia del Servei d'Otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Isabel Granada. Doctor, deia la complexitat d'aquesta patologia. Expliquem, està bé que us complementeu entre els dos, què és la disfàgia? Ho hem explicat segurament molt resumit, però què és la disfàgia?
1: La disfàgia en si mateix és un símptoma, és la dificultat per empassar, i podem parlar des de que és la dificultat per empassar aliments, però també la pròpia saliva del malalt, els líquids. Per tant, no és en si mateix una malaltia, sinó que és el símptoma de moltes patologies que poden desembocar doncs, amb aquesta alteració. Abans deies molt bé que el procés de la deglució és molt complex. Intervenen doncs, una musculatura que té com una espècie de, d'autonomia pròpia, és a dir, nosaltres quan fem el gest d'empassar no ho, ho fem voluntàriament, evidentment, però no coordinem els músculs, sinó que són ells mateixos que de forma autònoma doncs, empassen o empuixen o empenyen l'aliment i té que haver un sistema que eviti que aquest aliment vagi cap a la via respiratòria, és a dir, que sigui una deglució segura, que vagi cap a la via digestiva. I en aquest treball conjunt d'aquests músculs, que és molt complex, moltes vegades es trenca aquesta, aquesta harmonia, no? Que tenen aquests, aquesta musculatura per diversos motius. Eh? Per exemple, un de molt clar són els malalts que tenen doncs, malalties neurològiques o ictus, per exemple, doncs, que poden tenir una pèrdua d'aquesta autonomia i, per tant, això els compromet la deglució i aquest aliment no anirà a parar moltes vegades o una part d'aquest aliment no, no anirà a parar a la via digestiva, sinó que pot anar a parar a la via aèria amb el que això representa de perill pels malalts. Per tant, la disfàgia és un símptoma de moltíssimes malalties neurològiques, de patologies pròpies de la nostra esfera o RL, vol dir de tumors de faringe, de laringe, de seqüeles de tractaments que poden patir els malalts, per exemple, tractaments quirúrgics o de radioteràpia, que també poden condicionar molts d'aquests malalts, però també la pròpia, el propi envelliment de la persona comporta canvis a la deglució. Tots coneixem doncs, que avis nostres que han tingut dificultats al final de la seva vida i que això els ha portat moltes vegades a tenir que fer reingressos hospitalaris doncs per pneumonies aspiratives, és a dir, per menjar que passa a la via aèria, i que això pot comprometre el pulmó amb infeccions que poden portar inclús fins a la mort del malalt.
0: Déu-n'hi-do. Doctora, algun complement més a l'explicació de la disfàgia que ha dit el doctor?
2: No, està tot molt ben explicat. També, bueno, en aquests moments no, que tenim doncs, envelliment de la població, moltes malalties cròniques, hi ha molta gent també que pren molta medicació per tractaments, i algunes d'aquestes medicacions doncs, també poden causar disfàgia per diferents motius, d'efectes secundaris o... bueno, llavors cal revisar també molt bé aquesta medicació que prenen els pacients, vale? I també bueno, revisar-ne també la medicació que potser per la pròpia disfàgia doncs, no poden prendre, no? També això és una cosa que de vegades doncs, ens oblidem i hem d'interrogar si tenen alguna dificultat per prendre aquesta medicació, perquè potser si no la prenen doncs aquesta malaltia de base que està fent, està provocant aquesta disfàgia no s'està controlant bé, no? Uh-huh. Llavors això també seria una altra causa que potser ara comença a ser doncs, més rellevant en aquest context d'envelliment de població, cronificació de malalties, etc.
0: Uh-huh. Les persones que no patim disfàgia passem de manera natural i automàtica i no som conscients, realment jo mateixa preparant l'entrevista m'he donat de la complexitat que és empassar bé, és a dir, no tenir disfàgia, doctor.
1: Sí, perquè és una cosa automàtica. Clar. I nosaltres no ens amoïnem més que de mastegar, que això és un acte evidentment voluntari, i d'empènyer l'aliment quan que considerem que l'hem, diguéssim, ja doncs el tenim que ingerir. Però a partir d'aleshores, tot el que succeeix és absolutament automàtic, no tenim consciència d'això, i és només quan es perd l'autonomia que tenim problemes.
0: Uh-huh. I problemes, quan una persona se n'adona, evidentment quan ho pot empassar, però no sé si prèviament hi ha alguna altra sintomatologia quan apareix la disfàgia, a banda d'aquestes altres malalties que deia, no, associades.
2: Sí, doncs a vegades el que diuen els pacients o els familiars és que triguen més de temps en menjar, en fer un àpat, que necessiten fer com un sobreesforç per mastegar, que han de fer com més força per empassar, o que noten pues, sensacions més estranyes, fins i tot dolor a l'empassar, o que tossen més, sobretot això passa més potser amb els líquids o amb la pròpia saliva, que si es despisten una mica o no estan atents quan estan menjant, que se'ls en va per l'altre costat, com diuen, sí, t'expliquen, i que realment és així, passa a la via respiratòria, llavors es desencadena el reflex de la tos i tenen tos mentre mengen o després de menjar, perquè pues, els hi queda després d'haver menjat alguna resta de menjar a la gola, i quan estan distrets fent una altra cosa o es tomen al llit, els hi dona aquesta tos. Normalment és això el que t'expliquen, i després pues, no, les poden dir, no, pues és que estic ingressant més perquè tinc més infeccions respiratòries, més bronquitis, o estic perdent pes i jo crec que estic menjant el mateix. Són els símptomes més d'alarma, no? que poden indicar que hi ha un problema deglutori.
1: Sí, i una cosa que també volia afegir, que moltes vegades, no sé si teniu l'experiència d'algunes persones grans que comencen a tenir com una veu més humida,
0: sí,
1: no? I és perquè moltes vegades aquests malalts retenen saliva, aquesta saliva no s'aclareix, no baixa cap a la via digestiva i se'ls hi queda al coll, i tenen una veu molt característica de tenir com saliva retinguda, i molts d'aquests malalts després pues, tenen aquests petits episodis de tos que no saben per què els hi passa, i és perquè de la via, cap a la via aèria de la saliva pròpia del malalt.
0: Perquè, clar, disfàgia per aliments ho entenem, no? En passar un aliment doncs, pot ser més gran o més petit, però inclús disfàgia perquè no es pugui passar aigua o saliva, és greu, això.
1: Sí, clar. Sí. Com hem dit, si no hi ha un aclariment, nosaltres cada dia fabriquem litros de saliva que no ens donem compte i que deglutim constantment. Però aquests malalts, res, petites quantitats de saliva que es queden una estona a la zona, diguéssim, de la laringe, doncs els hi produeix doncs, aquest pas, no? I aquest pas moltes vegades d'una saliva inclús contaminada, no? Si, per exemple, el malalt té una mala higiene oral, és una persona gran, o és una persona doncs, desdentada o que té doncs, pròtesis, doncs moltes vegades aquesta saliva està infectada i pot produir problemes infecciosos respiratoris.
0: Déu-n'hi-do. Parlem de la unitat de la disfàgia. Doctora, com neix, de quina manera, en quina principal motivació?
2: Doncs, com ha dit abans el doctor Vera, doncs la principal motivació era que ja s'estava fent un cribatge a l'hospital, que teníem un grup de nutricionistes formadíssimes en disfàgia orofaríngia que feien una feina molt bona, i també doncs, unes logopedes molt formades en disfàgia orofaríngia i en tot aquest tipus de patologia doncs, al voltant de la disfàgia neurològica, l'envelliment i tot això. Llavors va néixer doncs, amb l'ànim d'intentar doncs, coordinar tota aquesta activitat, d'oferir una millor atenció a aquests pacients i d'intentar també doncs, fer un circuit que garanteixi que aquests pacients que sortien dels cribatges, que tenien disfàgia, que es feia un tractament dietètic i logopèdic, oferir també una prova instrumental, una exploració d'otorrino ben feta dirigida a la disfàgia, que se'n diu videoendoscòpia de la deglució, en la qual nosaltres amb una òptica, amb una càmera, que introduïm al pacient a la gola, li donem les diferents textures, el que passa, no? Si el pacient ho degluteix correctament, si passa via digestiva l'aliment o l'està aspirant, quina textura i quin volum d'aquest aliment és el que li dona problemes, fins i tot el pacient pot portar també menjar de casa seva que ell considera que no el degluteix bé, i ho provem allà. I això doncs, ens dona molta informació també de com funcionen els reflexes, quin és el mecanisme que potser està fallant, i donem informació a les logopedes i a les nutricionistes, no, per encarar una mica el tractament i fer doncs, més personalització en el tractament, i després doncs, intentar explicar-li millor al pacient per què té aquest problema, i a la família també, o als cuidadors, no? Perquè estiguin més informats a l'hora de... Pues,

0: donar-li el menjar a aquesta persona a casa i que pugui menjar de forma més segura i més eficaç.
1: Dèiem abans que no tots els hospitals tenen una unitat d'aquestes característiques, doctora.
0: No tots els hospitals, potser es fa una forma més desorganitzada, no? Sí. Més mitjançant interconsultes o mitjançant visites més puntuals, però està bé que hi hagi un sistema també doncs, més protocolitzat per fer el diagnòstic, perquè o sigui, fer un bon diagnòstic sempre en qualsevol patologia és la clau per poder fer un bon tractament i per informar millor al pacient, donar les recomanacions més adients i fer un seguiment, sobretot en aquestes patologies que doncs, malauradament moltes no es curen, però podem fer que el pacient, la família estigui millor i que guanyin en qualitat de vida. Això és molt important.
1: La notícia diu que l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi està acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia, però aquesta acreditació, ho dèiem abans, el reben únicament els centres que tenen el sistema de cribratge de la disfàgia, la unitat de disfàgia multidisciplinari i aquest sistema d'adaptació de dietes. Parlem dels professionals que han de formar part, que dèiem abans que el treball en xarxa és imprescindible. Quins professionals formen part de la unitat quan parlem de cribratge, quan parlem de la unitat i també quan parlem de l'adaptació de les dietes?
0: Vale, doncs aquesta unitat, en el nostre cas, en aquest hospital, perquè això pot variar sí. segons els diferents hospitals, la formem al servei d'otorrino, doncs que ens encarreguem de fer la part del diagnòstic, no? Fer les exploracions, fer un bon interrogatori, derivar aquest pacient a la consulta específica que hi ha de disfàgia. I després, la part d'endocrino-nutrició, que són claus en el cribatge, ells reben tota la informació dels pacients que s'han cribat a l'hospital i segons això doncs, també ens consulten a nosaltres, comencen a adaptar una dieta i també valoren doncs, si el pacient està en un estat de desnutrició o malnutrició per fer-li un tractament dietètic que es recuperi aquesta desnutrició, pautar una suplementació. I d'altra banda, doncs, també comptem amb el servei de rehabilitació i les logopedes que valoren tots aquests pacients que tenen un perfil, no? un risc de disfàgia per la patologia que tenen i fan una valoració doncs, de tota la musculatura orofacial, dels reflexos que tenen i el potencial rehabilitador, no? Perquè és un tractament que requereix una col·laboració del pacient i requereix doncs, que aquest pacient pugui fer una sèrie d'exercicis també a casa, que la família també doncs, ho entengui i s'impliqui una mica. I de moment aquestes són les persones que formem, que cadascú tenim un paper diferent, no? I a banda doncs, tenim tot el personal que està a la planta d'hospitalització, totes les infermeres, supervisores d'infermeria, altres professionals que també porten els pacients, internistes, neuròlegs, que doncs, també una mica doncs, participen en algun moment, no? Els geriatres, en la valoració d'aquests pacients. I doncs, a la consulta també tenim les auxiliars formades en disfàgia que doncs, a mi m'ajuden a fer la prova aquesta i fer les recomanacions.
1: Des del servei d'otorrinolaringologia, com es fa aquest diagnòstic final? Perquè arriba el pacient, té aquestes molèsties o aquesta impossibilitat per empassar i com arriba el diagnòstic final?
2: Sí, ens fan la consulta de que existeix el problema de disfàgia i llavors la prova consisteix en un fibroscop d'alta resolució, per tant una càmera que introduirem a través del nas, és com una òptica flexible, la introduïm a través del nas i li donem al malalt diversos aliments, diverses textures d'aliments amb un colorant. Aquest colorant ens permetrà veure exactament després, analitzant les imatges tranquil·lament les gravem i llavors podem analitzar pas a pas què passa amb aquell aliment i amb aquell colorant, si el colorant per exemple es queda retingut en una zona que es diu valècula, que perquè ho entengueu és on acaba la llengua i comença la laringe, doncs moltes vegades veiem que allà queda restes alimentaris que el colorant ens permeten distingir-los molt bé i que potser El pas d'aquest aliment es produeix d'una forma molt lenta, molt lenta. El malalt pensa que han passat tota la saliva i encara ha quedat restes alimentaris, que després, quan el malalt, entre cometes, es relaxa, és quan passa cap a la via aèria. O moltes vegades veiem, per exemple, malalts intervinguts, que hi ha una de les cordes vocals que potser no es belluga bé i no fa desfínter, no tenca la via aèria, no la segella, i dona pas en aquest aliment d'una forma més fàcil. Això ho provem amb sòlids, però també ho podem provar amb líquids. I quan provem amb líquids, provem diferents tipus de textura de líquid. Pot ser un líquid tipus nèctar, per exemple, doncs un suc de préssec, però també pot ser aigua, aigua amb espessant, i veure si amb l'aigua normal el malalt s'ennuega moltíssim i, en canvi, el col·locar una mica d'espessant, aquest ennuegament disminueix. I, per tant, ens permet ja no només fer el diagnòstic del que li està passant al malalt, sinó intentar després pensar en quina dieta li podem adaptar en funció de les troballes que hem vist. I el fet de poder gravar la imatge, de poder-la revisar tranquil·lament, ens permet donar un diagnòstic molt més de fidelitat del que està passant quan un malalt menja.
1: Això és fantàstic, no? Fa uns anys això era impensable, no? Tenir aquest enregistrament, aquestes imatges, no?
2: Correcte. Ah. Sí, sí, això és la tecnologia d'aquestes coses.
1: Sí, sí. Parlem de perfils de persones amb disfàgia. Evidentment, la gent gran ho ha explicat, doncs, aquestes casuístiques que poden ser, però no només. Pot haver gent jove amb algun tipus de malaltia que després esdevingui una disfàgia.
0: Sí, evidentment, l'exemple que hem comentat de persona gran és com un estat més fisiològic, no? Però també podem tenir gent jove que arrel d'un ingrés en UCI doncs tingui una disfàgia que pot ser que sigui transitòria, no? Deguda a l'enllitament i haver estat doncs intubat, i que després de fer rehabilitació o fer un tractament dietètic doncs aquesta disfàgia sigui una cosa transitòria i ja està. Però també doncs tenim malalties neurològiques que afecten gent jove. Potser no, també hi ha gent jove que pot tenir un ictus, i també depèn aquests ictus, hi ha alguns que es recuperen molt bé i alguns pocs, doncs sí que és veritat que cronifiquen i queda una disfàgia crònica. Que pot ser doncs, això que variï d'intensitat doncs, en determinats moments. I després doncs, hi ha altres malalties neurològiques, doncs, demències, que doncs, poden tenir alteracions de nivell de consciència, que tinguin apràxies, vol dir que no, com que s'oblida els mecanismes o què han de fer amb l'aliment que tenen a la boca, que això doncs és una cosa més progressiva i haurem d'anar doncs progressivament adaptant la dieta o retirant exercicis en funció de si el pacient els pot fer o no. I després també doncs, hi ha malalties tipus Parkinson que tenen molts efectes a tota aquesta coordinació tan fina de la deglució. I després, doncs, com hem comentat abans, també hi ha pacients que arrel d'un càncer al cap i coll doncs han de fer un tractament, sigui quirúrgic o sigui amb quimio i radioteràpia, i tots aquests tractaments doncs també tenen uns efectes secundaris que doncs avui en dia cada vegada doncs, potser són menys o són menys importants que fa uns anys, perquè també cada vegada la cirurgia és més precisa, i també doncs sabent o coneixent els efectes que ha donat la quimioteràpia o la radioteràpia en els anys, doncs ara és una radioteràpia menys intensa potser o més localitzada per intentar disminuir-ne aquests efectes, no? Llavors hi haurà pacients que potser en el cas d'una cirurgia tenen una disfàgia transitòria en el postoperatori més o menys allargada en el temps, i després hi haurà pacients que potser doncs, fan radioteràpia i tenen una disfàgia que apareix als anys. Llavors, bueno, això ens hem d'adaptar, i clar, això, el perfil de cada pacient és molt, molt diferent segons els tractaments que hagin fet i les malalties de base. Nosaltres com a metges hem de conèixer aquestes malalties, saber-ne bé com és la seva evolució, també per intentar en la mesura que puguem anticipar-nos i informar els pacients, perquè també amb els mínims signes d'empitjorament o d'alarma puguin consultar-nos i nosaltres doncs puguem avançar-nos a que facin pneumonies, que ingressin o que empitjori la seva qualitat de vida.
1: Coneixent en els detalls de la disfàgia, entenem també les complicacions si no es tracta la disfàgia, oi?
2: Sí, sí. Si un malalt té dificultats per deglutir,

0: i per tant el que nosaltres hem de fer és anticipar-nos al problema, és a dir, no podem estar tractant un problema d'infecció respiratòria que sabem i tenim detectat que és perquè hi ha un problema de disfàgia, de dificultats d'empassar. El que hem de fer és adelantar-nos, ensenyar al malalt què ha de fer, quines textures té que prendre, quines no, quines ha d'evitar, i evidentment doncs revisar aquest malalt d'una forma, perquè com deia l'autora Granada, aquest procés pot ser evolutiu i per tant ara el tenim d'una manera i ara potser pot empassar sol i sense cap problema i el problema als tests líquids, i després potser tindrà problemes també amb els sòlids, i per tant cada cert temps aquest malalt hem de tornar a readaptar les seves dietes doncs per evitar que torni a tenir problemes, sobretot el problema principal és la infecció respiratòria.
1: Sí, m'ha resultat curiós també la intervenció dels logopedes, però de seguida ho he entès, no? El tema muscular de la boca, clar, això és imprescindible, no?
2: Clar, això, pues, jo com a otorrino no tinc formació per valorar això, no? Per valorar la força que ha de tenir aquesta musculatura, per veure o fixar-me bé com de coordinada està, i tampoc no sé quins exercicis, quin tractament o quines altres teràpies que ells coneixen, no? Les radiofreqüències i aquests tractaments es poden utilitzar en aquests pacients, doncs, per millorar-ne, no? I també en quin perfil de pacient s'ha d'utilitzar una tècnica o una altra, amb quina freqüència, etc. Això, clar, d'això és la gràcia de fer-ne una unitat multidisciplinar en què cadascun, doncs, aporta la seva formació per garantir aquesta atenció al pacient, i també és bonic aprendre el que fan les altres especialitats, i bueno, doncs sempre t'endús una lliçó a casa.
1: Una unitat que queda totalment avalada amb aquesta acreditació, una acreditació doncs, de molta responsabilitat també, de molt orgull, com dèiem a l'inici, aquesta acreditació com a hospital compromès amb la disfàgia. Clar, dèiem abans que pocs centres hospitalaris d'Espanya, una miqueta més de 20, deies, sí, tenen aquesta acreditació.
2: Sí, clar, perquè o sigui, s'ha de complir tots aquests criteris, no? Aquesta unitat multidisciplinar, com més multidisciplinar, més enriquidora i més ho valora la societat científica. I després, clar, implica un sistema de cribat, una formació a tot el personal de planta, que tot estigui ben protocolitzat, un sistema per rebre aquests resultats d'aquest cribatge, i després doncs fer-ne una valoració més clínica, no? Una valoració nutricional, de l'estat nutricional d'aquests pacients, una valoració doncs més mèdica, no? Veure pues, si aquest pacient hi ha una malaltia de base que justifica això, si de moment no la tenim, pues, potser investigar-ne si n'hi ha alguna, i arrel d'aquesta disfàgia doncs la diagnostiquem, i després doncs quin tractament podem fer. I llavors, bueno, això, el que hem comentat, és molt important aquests sistemes, tenir-lo ben protocolitzat per garantir que ho estem fent bé.
1: Teniu contacte amb els altres centres hospitalaris, o coneixeu com funcionen les altres unitats de la resta d'Espanya?
0: Sí, en tenim, i a més de proximitat n'hi ha alguns hospitals, per exemple l'Hospital Altaia de Manresa doncs fa molts anys que ho fa i ho fa molt bé, i de fet nosaltres ens vam desplaçar per una mica veure què feien, com ho feien, per intentar adaptar a la nostra realitat, no? Hem d'aprendre, i hem d'aprendre dels millors, i nosaltres això ho tenim molt clar des del principi, i per això doncs hem lluitat fins a aconseguir-ho.
1: Sí, doctora, aquestes altres iniciatives d'altres centres hospitalaris.
2: Sí, sí, també jo vaig anar a formar-me, vam anar al Corcón, que també tenen una unitat des de fa molt de temps que funciona bé, que tenen també està acreditada i tenen un protocol doncs, i una forma de treballar molt semblant a la que tenim ara nosaltres, i bueno, jo crec que ens hem d'ajudar entre tots, i sempre està bé veure com ho fan els companys, perquè sempre hi ha alguna cosa que pots aportar a casa, o tu quan hi vas, no? Si ens anem a visitar els companys a veure com funciona la unitat, explicar com ho fem nosaltres, i bueno, és molt enriquidor també, i és molt motivant veure doncs que tots els centres hospitalaris o tots els especialistes, el que volem és treballar de la manera més excel·lent i fer-ho el millor possible, formar-nos molt bé per atendre doncs, aquests pacients, aquestes persones tan complexes, perquè

0: que realment són un grup de persones pues, molt nombrosos i bueno, això, pues, si no ho fem bé pues, es tradueixen més ingressos hospitalaris, més llits d'UCI ocupats, persones doncs, que a lo millor pues, amb una petita modificació a la dieta li canvies totalment la qualitat de vida, perquè hi ha molts que deixen de prendre de forma, per iniciativa pròpia, aliments, deixen d'anar a restaurants, eviten fer menjars amb la família perquè els hi dona vergonya, triguen molt i clar, això doncs amb petites coses potser pots ajudar molt.
1: Clar, deu ser per tant encoratjador veure un pacient que entra a la unitat doncs, amb unes característiques i amb unes doncs, una disfàgia molt important i com surt finalment no, aquell pacient doncs, amb una rehabilitació, amb una intervenció.
2: Sí, sí. I de vegades són petites actuacions, eh? Per exemple, un malalt que només li facis canviar la postura en la qual menja.
1: La postura només.
2: La postura, sí, sí. O bé algun exercici que és purament, a lo millor baixar una mica la barbeta fins a tocar, diguéssim, el tòrax perquè d'alguna manera impulsem millor el bolus alimentari. Això es pot ensenyar i el malalt al moment en què ho aprèn doncs es dona compte de que abans s'ennuegava i ara no s'ennuega, no? Evidentment no els curem, a molts no els podem curar, però sí que els podem ajudar a que la seva vida tingui una millor qualitat, no? I una mica el que, sobretot ho ha dit la doctora Granada molt bé, la família té que ser conscient del problema. Si el malalt és conscient i la família no és conscient, la família no podrà ajudar, i nosaltres necessitem les famílies. De fet, quan venen a la consulta a fer la prova de la videndoscòpia de la deglució, ve sempre algun familiar i li expliquem l'exercici que té de fer o la textura de l'aliment que haurà de fer o aquell aliment que haurà d'evitar. Per tant, implicar el malalt, implicar la família, implicar nosaltres també amb ells és la clau de l'èxit.
1: Doncs avui la notícia és que l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha estat acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia. A partir d'aquí, doctora Granada, bé, doncs a passar aquesta espècie d'ISO que dèiem, cada 5 anys serà, és a dir, a partir d'aquí 5 anys.
0: Clar, el nostre objectiu com a unitat és que d'aquí 5 anys, com a mínim, ho estiguem fer igual de bé que ara. D'aquí 5 anys, doncs, la meva esperança i la de tots els que formem la unitat és que siguem més gent a l'equip, que tinguem doncs, potser més referents en les altres especialitats, gent que vulgui treballar amb nosaltres en la disfàgia, gent que participi en l'atenció d'aquests pacients i d'aquestes atenció també a aquestes famílies, fer-ne doncs, potser més formació i que doncs, si puguem créixer com a unitat incloent doncs, altres especialitats, radiòlegs, algun neuròleg o algun altre professional, doncs fer-ho i treballar doncs, millor. Jo ara estem molt contents perquè treballem molt bé, ens entenem molt bé, som gent que doncs, això, ens hem format molt i volem fer les coses el millor que puguem. Llavors, si això dintre de 5 anys segueix funcionant així, doncs estarem molt contents, però sempre s'ha de ser una mica més ambiciós, intentar doncs, fer-ho millor i bueno, l'acreditació doncs, serà la mateixa, però la unitat doncs, haurà crescut i potser doncs, treballem molt millor i valorem millor aquests pacients i en fem millor el seguiment, millor el cribatge i sobretot doncs, si podem conscienciar millor les famílies, conscienciar millor tot el personal que treballem a l'hospital per al voltant d'aquesta problemàtica que és la disfàgia, doncs estarem molt contents.
1: Doctor, d'aquí 5 anys.
2: D'aquí 5 anys no sabem què passarà. Jo estic convençut de que la unitat tirarà endavant perquè és un projecte on l'hospital hi creu i si tens a darrere doncs, el recolzament de les direccions que creuen en tu i que creuen en el treball en equip, que això és alguna cosa que segur que tenim, doncs això no pot anar malament de cap de les maneres. jo desitjo que dintre de 5 anys hi hagi noves eines que encara ens afinin molt més el diagnòstic, que hi hagi professionals encara millor formats que ens ajudin encara més amb el que estem fent, i que tinguem les ganes, que això segur que les tindrem.
1: Doncs la notícia, l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia i hem presentat els nostres convidats com a cap de servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Rafael Vera. Quin és el seu dia a dia a l'hospital com a cap d'otorrinolaringologia?
2: Bé, el fet de ser cap de servei no deixa de ser només un organitzador, no? Jo tinc la meva tasca assistencial, tant de consultes com de quiròfan, i a més, doncs, intento, sobretot, intentar motivar la gent, no? És a dir, que la gent tingui ganes de fer coses i facilitar. Al cap i a la fi, jo penso que un cap de servei el que té que ser és una persona no que llueixi ell en absolut, sinó que faci lluir els seus, no? I en la mesura que la gent de l'equip, doncs, pren iniciatives, te les proposa i les posa en marxa, com en aquest cas, doncs això és el màxim plaer per un cap de servei.
1: I la coordinadora de la unitat de disfàgia del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Isabel Granada, quin és el dia a dia, doctora?
0: Bueno, jo també tinc la meva, no em dedico només a la disfàgia, també tinc activitat assistencial i de quiròfan, que toca altres àrees de la meva especialitat. Però bueno, com a coordinadora el que he de fer, sona redundant, però és coordinar la feina que fem tots els integrants de la unitat. Jo intento, vull posar en valor el que fa cada especialitat. Afortunadament la gent que forma la unitat amb mi està molt formada en disfàgia i és gent molt treballadora, que fan molta feina, també feina, doncs, que no es veu, de recollir dades, i de treballar molt en el dia a dia. I el que intento és, doncs, coordinar tota aquesta feina que fem, doncs, perquè no fem doble feina, intentar, doncs, comentar o establir sessions clíniques per comentar-nos pacients, intentar també, doncs, si podem fer formacions, com ho hem de fer, doncs, formacions a personal nostre de la consulta, formació a les plantes, si canvia, per exemple, el personal que hi ha a la planta d'infermeria, doncs s'ha de formar com es fa aquest test, el test de cribatge, que això, doncs, normalment se n'encarreguen les nutricionistes de fer-ho, i d'intentar, doncs, també, doncs, si detectem algun problema, que no, alguna cosa que, doncs, no està funcionant, veure com ho solucionem, no? Intentar també, doncs, optimitzar el circuit que tenim, adaptar-nos també, doncs, a les diferents unitats. Al parc hi ha molta complexitat de pacient, hi ha pacients molt diferents, també està l'àrea de salut mental, que funciona diferent. Llavors, hem de readaptar tota la feina i clar, això és molta feina que s'ha de coordinar bé perquè acabi, doncs, sent un circuit que tot funciona, no? I llavors, clar, també hem de fer, doncs, una autocrítica o una revisió de les tasques que estem fent, si ho estem fent bé i si funciona, si hem de posar el focus en un lloc més determinat. Llavors, bueno, doncs, com deia, afortunadament estic amb un equip de gent molt treballadora i funcionem molt bé. Llavors m'ho posen molt fàcil.
1: Arribem al final de l'espai Salut d'avui dilluns, al Dies de Ràdio, aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Salut Comunitària i Benestar de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui, a propòsit d'aquesta notícia, l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi ha acreditat com a hospital compromès amb la disfàgia. I ens han acompanyat el cap de servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, el doctor Rafael Vera, i la coordinadora de la unitat de la disfàgia del servei d'otorrinolaringologia de l'Hospital Sant Joan de Déu Sant Boi, la doctora Isabel Granada. Acabem amb un parell de preguntes així ràpides. Si alguna persona ens escolta o algun familiar d'alguna persona ens escolta i sospita que pot patir el que avui hem visibilitzat aquí, perquè realment molts detalls no els coneixem, sospita que té o que pateix una disfàgia, què fa?
0: Bueno, si aquesta persona és una persona que està a casa seva i creu que pot tenir, doncs jo li explicaria els símptomes que ha de vigilar per consultar bé doncs, el seu metge capçalera i que doncs, faci una derivació si cal, doncs serien aquests signes de doncs, una pèrdua de pes que no estigui justificada per cap dieta, per fer un exercici físic important, i aquesta dificultat que pot ser, no? Doncs des d'una dificultat doncs, més evident en què doncs, notem que no passa l'aliment, que tenim més ennuegaments, que tenim dolor a l'empassar, o potser unes coses més subtils, com m'he adonat que aquest aliment ja doncs, em costa una mica més, o els familiars poden notar que aquesta persona doncs, ja no vol fer els dinars familiars, triga molt més del que seria normal en fer un àpat, o que hi ha sempre doncs, aquestes determinats aliments o textures que li costen empassar. Després el que hem comentat de la tos, vale? També hem de dir que persones grans que perden els reflexos pot ser que estiguin aspirant i no tinguin tos, vale? I que llavors debutin en infeccions respiratòries de repetició i ingressos doncs, que no es justifiquen per altra manera, no? I bueno, que tinguin alguna malaltia neurològica que potser doncs, ja li hagi explicat el seu metge o l'especialista que potser doncs, un efecte que pot tenir doncs, sigui la disfàgia, no? Llavors davant d'aquests petits símptomes doncs, de seguida intentar consultar per evitar-ne aquestes complicacions que hem comentat.
1: Doctor, per acabar, sòlid o líquid inclús?
2: Sí, el líquid també, i de fet quasi sempre els problemes principals venen amb la llista de líquids, perquè el líquid passa molt més ràpidament i és més difícil de controlar, per tant, que consultin, que intentarem ajudar-los tant com puguem.
1: Doncs moltíssimes gràcies als dos per avui visibilitzat això que realment doncs, queda invisible i no coneixíem, que és la disfàgia. Gràcies i fins a la propera. Bon dia.
2: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Esteu escoltant un recull d'espais i entrevistes ja emesos de dilluns a divendres d'11 a 1 al programa Dies de Ràdio.
1: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Acabeu d'escoltar un recull d'espais i entrevistes ja emesos al programa Dies de Ràdio de Ràdio Sant Boi. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilari, que us ha parlat, la Mònica Santacreu. Moltes gràcies per sintonitzar-nos.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri, adeu, celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde Casa Nostra.
4: Con David García.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: En qüestió de mesos, el regne visigot de Toledo, que s'havia estès durant més de 2 segles, va deixar d'existir. Al voltant de la seva desaparició i de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península Ibèrica, s'han escrit no rius, sinó veritables oceans de tinta. Invasió, lluites cruentes, intolerància religiosa, pèrdua d'Espanya, reconquesta, grans batalles, resistència heroica... Però què hi ha de veritat i què hi ha de reelaboració posterior? Què sabem realment de l'arribada dels guerrers islàmics a la península? Com van ser els darrers moments del regne visigot i els primers del domini musulmà? Esperem resoldre aquestes qüestions i algunes més al llarg del programa d'avui. Benvinguts a l'any 711. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a Les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, per parlar de la conquesta islàmica de la península ibèrica amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Alberto Reche, benvingut.
1: Bones, què tal?
0: Alberto, com s'ha interpretat a nivell historiogràfic la conquesta islàmica de la península ibèrica?
1: Quina pregunta, eh?
0: Uau, per començar, comencem forts.
1: Si hi ha algú d'Abogados Cristianos escoltant-nos, que tanqui el podcast. Va. No, bueno, a veure, és la gran pregunta, no? Perquè els romans van arribar a la península ibèrica, els visigots van conquerir la península ibèrica i els musulmans van invair la península ibèrica. No? Només hi ha aquests tres verbs per explicar el mateix, per referir-se al mateix, ja ens indica que hi ha alguna cosa darrere. Clar, des del punt de vista nacionalista hi ha molts peròs, o hi ha un posicionament molt clar, no? Si el regne visigot, com deien en l'altre programa, s'identifica en sectors tradicionals com l'origen d'Espanya, no? La desaparició d'aquest regne és la pèrdua d'Espanya, no? I això portarà, pues, a la recuperació de l'entitat nacional. A l'arribada de l'islam a la península ibèrica implica, per certs sectors, una mena d'anti-espanyolitat, no? L'Àndalus no és només una cosa que no forma part d'Espanya, sinó que és la anti-Espanya, no? Si definim una Espanya, una grande, libre, catòlica, apostòlica, romana, de cop i volta, no? Que durant uns quants segles això no fos així, genera un gran problema, no? No passaria que els visigots fossin arrians i no catòlics, però... Llavors, a nivell historiogràfic, ja veurem també, ho explicarem més endavant, que les fonts també són molt sui generis i, per tant, permeten una interpretació de la contrària. A nivell historiogràfic, l'arribada de l'islam, l'arribada dels contingents musulmans a la península ibèrica serà vist de moltes maneres, però no des d'una invasió brutal, sanguinària, no? Que passa a sang i a foc per sobre de la península ibèrica, apostolats que directament neguen l'arribada dels musulmans, no? No, Espanya mai va deixar de ser espanyola, no? Hi ha certa historiografia que directament nega el fet de l'arribada dels musulmans a la península ibèrica i diuen, s'inventen, per exemple, que és la pròpia població romana que per fer fora els visigots es converteix a l'islam i llavors després... Però aquí no ens va invair ningú, no? Pues ja veurem que a nivell historiogràfic ens mourem entre diferents interpretacions, intentarem veure exactament què diuen les fonts, de quines fonts disposem, què diu l'arqueologia, què és el que sembla que va passar o no va passar segons el que tenim, però clar, penseu que és el moment de la construcció, o la pèrdua de la nació, és el moment inicial de la construcció de la nació. I per tant aquí s'han barrejat fonts històriques, fonts mítiques, relats romàntics, mites, personatges, no? Don Rodrigo, Don Julián, el no sé què, el no sé quan, Covadonga, Don Pelayo, llavors, clar, l'Òscar, no sé quan. Llavors, clar, ens estem movent, o certa historiografia es mou, en l'acceptació crítica d'uns símbols nacionals, historiogràfics, que afortunadament l'acadèmia ha anat desmuntant, no? Però actualment, si un va a la secció de qualsevol gran superfície que vengui llibres, pot trobar, no?, postures molt diferents a nivell historiogràfic de què va ser el regne visigot, de què va ser l'Àndalus, i per tant és un bon meló que no sé fins a quin punt obrirem, però que ens anirem trobant al llarg del programa.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs mentira.
1: Mentira. Estem molt de Manu Chao últimament, aquesta temporada, però jo crec que casa molt bé amb el que posarem sobre la taula els propers minuts. I bueno, anem a... Vamos a contar mentiras.
0: Doncs amb aquesta introducció i amb mentira de Manu Chao, comencem, si et sembla, Alberto, per una qüestió metodològica. Quins problemes tenen les fonts escrites sobre la conquesta islàmica?
1: S'ha insistit molt, però mai està de més tornar a insistir en l'advertència sobre la parcialitat extrema, moltes vegades, a les fonts escrites que tracten la història de la península ibèrica durant tota l'alta edat mitjana, però ben especialment al segle VIII en particular, o la primera meitat del segle VIII. No? Penseu que per aquesta centúria disposem de molts pocs documents originals, molts pocs diplomes originals, i els que conservem o bé són interpolacions tardanes, o els conservem copiats, no?, 100 i escaig anys després, o formant part de cartularis que es formen, doncs, 150-200 anys després, no? Moltes vegades tenir un document del segle XI que diu que és una còpia d'un document del segle VIII no vol dir que aquest document del segle VIII existís.
0: Clar.
1: No? Perquè, o directament són documents falsificats, falsos. Durant l'edat mitjana europea hi ha una gran tradició, a mesura que els ambients monàstics volen afirmar el seu control de la terra, la seva autoritat, falsifiquen documents. No? Llavors, per legitimar que hi ha uns drets adquirits o que hi ha una preeminència adquirida, els escriptoris monàstics fan passar per originals, no?, del segle VIII documents que no ho són. No? No només això, no només amb els documents purament administratius, sinó que si parlem de cròniques també tindrem molts problemes, no? I no només això, si les poques fonts històriques que tenim per aquest període, si les comparem amb el que diu el registre arqueològic, trobem que diuen dues coses diferents. Llavors tenim aquesta precaució. Poca documentació textual, moltes sospites que aquesta documentació textual és partidista o directament falsificada, i de les poques coses que podem intuir, quan ho contrastem amb l'arqueologia, doncs tampoc acaben de quadrar.
0: I per què passa exactament això?
1: Bueno, d'entrada, perquè tota font escrita és parcial, especialment les que tenen a veure amb els relats històrics. Això passa sempre, passa al segle XIX, passa actualment, passa a Mesopotàmia, passa en tots. No? Però, per altra banda, aquesta parcialitat inherent a una crònica o parcialitat inherent a un discurs, no?, històric, juntem que a partir del segle IX, o finals del segle IX, comença a teixir-se tota una justificació del que es considera una anomalia històrica, no?, que és com conceben els cronistes medievals a partir del segle IX, i amb ells, no?, els cronistes del 12-13, els d'època moderna, i ben especialment els nacionalistes del segle XIX, que consideren que l'arribada de l'islam a la península ibèrica és una anomalia històrica, i que, per tant, aquesta anomalia històrica ha de justificar-se d'alguna manera. I aquesta justificació, que es farà com a mínim 150-180 anys després dels fets, en el millor dels casos, o 1.100 anys després dels fets, és això, és simplement una justificació interessada que busca explicar el per què cau el regne visigot i per què durant 7 segles, no?, va haver-hi Espanya com a nació, va tenir la maledicció, no?, de ser islàmica.
0: Tan greu és l'absència de fonts escrites fiables?
1: Clar, perquè es feu una idea. Pel segle VIII, si traiem l'àmbit català, que, bueno, de Carolingia, tal i qual, pel segle VIII tenim una absència gairebé absoluta de documentació original per l'antic regne, o pels territoris de l'antic regne visigot de Toledo. De fet, es conserva un únic document fiable de l'any 775, sobre la concessió d'unes propietats per la fundació d'un monestir prop de Lugo, tot i que sembla pel contingut del text fiable, però és una còpia del segle X, amb la qual cosa, doncs, sempre hi ha la sospita de si aquesta còpia modifica alguna cosa. Evidentment, existeixen altres documents datats en aquestes dates, però gairebé tots són falsificacions dels segles posteriors, fetes especialment en ambients eclesiàstics per fer-se amb propietats, al·legant uns suposats drets documentals. De fet, amb poques excepcions, els segles VIII i IX del centre-nord de la península, L'inici de la Catalunya Carolíngia, ja diem, sembla un altre panorama, però també quan s'ha fet tasca paleogràfica i diplomàtica sobre aquests suposats originals precarolingis o d'inici del món carolingi, veiem que potser també tenim un panorama menys frondós documentalment del que suposem. I pràcticament qualsevol document abans del 800, de la segona meitat del segle IX, segurament és interpolat, és fals, és modificat, és una còpia posterior, vull dir, és un element que ens trobem, potser la primera meitat del segle VIII a nivell documental és la pitjor documentada de la història d'Espanya o de la península.
0: I en l'àmbit andalusí hi haurà més sort amb tot això? Comptem amb més documents pel segle VIII, eh?
1: No gaire, no? Potser, abans de contestar això, crec que m'he deixat una mica d'explicar una mica més, no? Clar, no només una qüestió de diplomes, de documents, però, perquè us feu una idea, el segle VIII, el que serà el primerenc regne d'Astúries, per entendre'ns, la cuna de la hispanitat i tot el que, potser se salven de les sospites uns 50 pergamins per tot el segle VIII, i dels quals, relacionats amb la reialesa asturiana, són 10-12. Perquè us feu una idea, no?, de tot el que es diu sobre com es funda el regne d'Astúries, com inicia la reconquesta i tal, es basa sobre una absència total de fiabilitat, no? Ja potser pararem d'aquí una estona, no de documents, sinó de cròniques. Ja veurem que la situació potser és una miqueta millor, però tampoc millora. Gairebé no existeixen cròniques originals, i les que tenim moltes vegades estan interpolades o modificades posteriorment. En l'àmbit andalusí, en l'àmbit islàmic, malauradament, tampoc tenim una millora significativa. De fet, de temps de la conquesta, la primera meitat del segle VIII, gairebé no hi ha documentació contemporània conservada a nivell andalusí. Pels segles X, IX, X, XI també n'hem perdut moltíssima, i, per exemple, no hi haurà cròniques andalusines sobre la conquesta fins a segle i mig després dels fets. I, de fet, els primers relats o els relats més antics sobre el tema des de l'àmbit islàmic ni tan sols s'escriuen a la península Ibèrica, sinó que es redacten des del califat, no? Es redacten a Aràbia, o es redacten, per exemple, en cercles erudits egipcis, no? Per posar un exemple, aquesta figura del conde Don Julián, no?, que és aquell governador de Ceuta, que Don Rodrigo li viola la filla, llavors ell ens diu els romansos, no?, que deixa passar els musulmans, no?, perquè acabin amb el violador, com una mena de justícia divina, no es menciona fins a l'any 860. Aquest personatge clau en aquesta traïció als visigots no apareix fins a 150 anys després dels fets, no? Llavors, clar, ens movem en un terreny documentalment molt, molt escàs.
0: Si les fonts fins ara no són bones, amb quines fonts documentals podem comptar?
1: Clar, doncs bàsicament, com dèiem, el recolzament documental sobre els fets s'ha fet a partir de cròniques. Algunes contemporànies als fets, i moltes d'elles posteriors, en diverses generacions, i com a mínim uns 160-150 anys posteriors als fets, no? Per exemple, pel segle VIII conservem només 5 cròniques, molt petites, alguna que mencionin, no?, què està passant a la península Ibèrica, ni que sigui de passada. Potser la que més abunda en el tema és la Continuato Isidoriana Hispana, que està escrita, es creu, entre el 740-741, i parla del final del regne visigot, no? Parla és una mena de crònica de fets del regne de Toledo entre el 601 i el 721. Pràcticament no menciona la conquesta de la península Ibèrica per les tropes islàmiques, i l'única cosa sí que menciona ressenyable de la dècada del, no, finals de la dècada del 10, principis de la dècada del 20, és l'enfrontament de les tropes islàmiques més enllà dels Pirineus, amb Otó d'Aquitània, vora Toulouse, no? Ni tant dels fets de la península Ibèrica, aquesta crònica pràcticament no menciona res. Covadonga, Don Pelayo, no apareixen per cap lloc. En canvi, sí que es parla d'Otó d'Aquitània, que és aquesta primera persona que venç els musulmans, és el pre-Carles Martell. Una altra crònica que cita molt freqüentment, però telita, és la crònica mossàrab del 754, que és una crònica amb un marcat to apocalíptic i propagandístic, no? Té moltes referències a l'apocalipsis, utilitza un llenguatge molt simbòlic, no? Llavors, a nivell de les fets que relata és molt fiable, perquè és una font que està ja des d'inici pensada com una mena de propaganda apocalíptica, no? De tot s'ha anat a la merda, no? Llavors, una font que tu la llegeixes i veus que clarament és molt de part, paradoxalment, com és una crònica del 754 i és de les més properes, tot i que uns 40 anys després, als fets, molta part de la historiografia espanyolista més conservadora la considera una font superfiable. Perquè es fa una idea. Compara la derrota dels gots al 711 amb la caiguda de Troia. El que va passar al 711 és com quan els aqueus van... No? O la derrota de Jerusalem, no? pels perses, o la caiguda de Roma, o l'assalt de Babilònia. Que es fa una idea en el rànquing de pèrdues apocalíptiques. Aquestes dues, cal sumar-hi algunes que mencionen de passada o molt incoherentment o que gairebé no aporten informació, però que existeixen, el Chronicon Moisiacense, no? de Moisac a França, a l'Ordo Honorum Mundi, que pràcticament no menciona res, als Anals Portugueses, però cap d'aquestes cinc cròniques del segle VIII, per exemple, repeteixo, mencionen a Don Julián, mencionen a Pelayo, mencionen a la batalla de Covadonga, coses aquelles de l'imaginari no apareixeran encara, no? Perquè fa al segle IX, directament, no hi ha cròniques fins a final de segle, fins al 860, en el millor dels casos, 880, 890, quan Alfons III d'Astúries ja comença la seva activitat cronística, no? Comencen a finançar-se, a incentivar-se cròniques que comencen a vincular aquest regne Astur, aquest regne d'Astúries, amb l'antic regne de Toledo, no? Una mena de neogoticisme descarat. No? 150 anys després, les cròniques rotenses, la crònica obetense, directament s'inventen la vinculació que l'actual regne d'Astúries és una continuació lògica del regne de Toledo, no? D'uns exiliats que es van refugiar allà, la resistència, no sé què, però clar, vull dir, primera notícia, 160 anys després, no? I molt vinculades amb l'intent de recuperar les seus episcopals perdudes, no? D'avançar cap al sud, no? És quan comença a teixir-se aquesta idea, no? de que el que s'està fent és una recuperació de territoris que
0: s'havien assentadíssim,
1: Clar, perquè què passa després? Que la cronística del segle XII i del segle XIII, amb Alfons X, no sé què, agafa aquestes cròniques com a... Són cròniques antigues que parlen dels fets, per tant, han de ser veritables. Per tant, m'interessa, com jo estic conquerint territoris i instal·lant seus episcopals, m'interessa la justificació que donen. Després d'això, ja passa críticament al segle XVI, no? amb els humanistes, la historiografia del segle XIX, principis del XX, Menéndez, Pidal, Sánchez Albornoz, tota aquesta gent, clar, és el discurs de recuperació, no? De la unicitat d'Espanya, els hi quadra, i donen fiabilitat absoluta a unes coses que des del punt de vista, des de la mínima credibilitat cronística, no la té, no? I serà, per exemple, en aquestes cròniques, a partir de la dècada del 880, quan es creï el relat de la batalla de Covadonga i el mite nacional que d'aquí va, no? 170 anys on cap crònica del segle VIII menciona el fet, ni andalusina ni musulmana, hi ha coses. Va haver-hi un conflicte al nord. Ah, hi ha un conflicte al nord. Un conflicte al nord pot ser que els Starks estan lluitant amb ves a saber qui, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha un bandit que no sé què. Ah, això deu ser un Pelayo, que era no sé quan. Bueno, de cop i volta, miracle, no? Llavors, precaució amb aquests discursos.
0: Doncs fet aquesta prèvia... molt, molt, molt necessària per parlar del tema d'avui. Llavors, Alberto, què és el que va passar a la península Ibèrica a partir de l'any 711? Pues què
1: no,
0: podem saber?
1: No tinc ni idea. Però, bueno, una mica el que intentarem, no, de manera molt resumida, en el que queda del programa, és explicar aquesta qüestió, veure què sabem, què podem saber, què ens diuen les fonts, què ens diu l'arqueologia.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Sempre és bon moment per ficar Joc de Trons, la música.
1: Sí. Paradoxalment, mai és bon moment per acabar els llibres, eh, Martín?
0: Bueno, és que no, està, sí, molt, està molt enfeinat.
1: Sí. Ja no cal.
0: Ja no cal, ja no, no cal. Ningú els espera, ja, o què?
1: Jo no. O sea, jo recordo abans, a més hi havia un comptador de vegades que ens pregunten quan surt el proper llibre. Jo no sé si
0: s'ha trencat el comptador, ja passa la volta.
1: Bé, passa res.
0: Doncs bé, comencem una mica posant context als darrers moments del Regne Visigot, que van fer fins fa res un programa, per tant segurament us servirà per lligar-ho tot. De com fet, estava la cosa?
1: Pues estava com a Joc de Trons, pràcticament. No? La situació que tenim, o la intuïció, el que veiem del Regne Visigot a inicis del segle VIII, és una situació de col·lapse. No? S'acostuma a posar la data del 710 com a exemple pràctic d'aquesta afirmació. No? 710 és l'any de la mort del rei Witiza, que no és un jugador de futbol, no, és Dani Witiza. Tot i que segurament sortirien els dos de festa superbé. El rei Visigot que mor al 710, no? I la successió del qual porta problemes. I és molt curiós, no? Les fonts del segle VIII tracten aquest personatge relativament bé. Era un rei que va fer coses bones, bueno, no ho va fer bé, va portar la crisi com podia i tal i qual. Però, en canvi, les cròniques propagandístiques asturianes de final del 9 el descriuen com un rei que porta el regne de Toledo a la decadència, no? Però aquesta sensació és més del segle IX, preveient ja el que vindria, que no la dels propis contemporanis. Sí, com sigui, a la seva mort es desencadena un conflicte successori protagonitzat per altres, entre altres personatges, per Roderico. Sempre es diu Roderico, es diu Rodrigo perquè sona més espanyol, no? Perquè,
0: clar.
1: I Agila, no? En línies generals, sembla ser que Rodrigo o bé va instigar un cop d'estat contra Witiza i el va assassinar, no? O bé va aprofitar-ne la mort per erigir-se com el candidat útil dels sectors de l'alta aristocràcia visigoda i va aconseguir ser nomenat rei. Per la seva banda, Agila no reconeix l'autoritat de Rodrigo i també es proclama rei, però de la part nord-oriental del regne. Vaja, la Tarraconense, la Narbonense, ja tu sabes. De fet, és molt graciós perquè hi ha cròniques més del regne, més del que després del que seran del regne de Toledo, cròniques que seran més de la part oriental, i per exemple en les cròniques de la zona de Gila, don Rodrigo no apareix mencionat mai. Si tu només tinguessis aquelles cròniques, Rodrigo no ha existit. Si agafes les cròniques de Rodrigo, a Gila no ha existit mai. Sí, com sigui, Agila és un cas molt bonic de com funciona la historiografia pàtria sobre el tema, no? Perquè si hem de fer la continuïtat de que Rodrigo és el darrer rei visigot, uh-huh, i que per tant els visigots acaben a Astúries i per tant la reconquista comença allà en els picos d'Europa i va baixant, Agila no ha d'existir. Clar, però dels successors de Witiza, el que dura més, l'últim rei visigot, no és don Rodrigo, és Agila. L'únic que passa és que Agila és, cometes, català. Mm. Perquè és el rei de l'Hispània, es proclama rei de l'Hispània oriental. És a dir, de Saragossa, de València, de Tarragona, de Barcelona i de la part sud de França, no? De Narbona. Per tant, és un personatge molt, molt incòmode i que la historiografia moltes vegades, a més, no se sap ben bé qui és Agila, però hi ha algunes teories que el vinculen com un dels fills o parents de Witiza. Llavors no és només l'últim rei visigot, sinó és l'últim rei visigot de la línia del penúltim rei visigot, vull dir, seria l'últim rei legítim visigot. És una línia que no s'ha explorat gaire perquè obre una derivada, és com la batalla de l'Ebro, no? Aquella cosa d'una república espanyola només a Catalunya i una Espanya franquista a l'Ebro era un problema. Doncs passa això, no? No sé si és curiós que al final el discurs que s'ha fet sobre personatges com Agila, com a Rodrigo, sobre els últims visigots, està clarament polititzat per qüestions pròpies de l'Espanya contemporània, no? Llavors, bueno, veurem com es reivindica Agila.
0: Total, que quan els musulmans trepitgen la península ibèrica, pràcticament es troben en una guerra civil visigoda.
1: Una mica és això, no? Independentment dels mites que es teixiran durant els segles posteriors sobre els motius de l'arribada dels exèrcits islàmics a la península, el cert és que les elites visigodes es trobaven fragmentades i en una lluita entre si, no? Fet que explicarà en bona mesura la dinàmica de la conquesta.
0: I què sabem d'aquests exèrcits islàmics? Per què decideixen creuar l'estret just en aquest moment?
1: Bueno, expliquem una miqueta l'expansió islàmica, no? Tot i que ja N'hem parlat bastament en altres programes, no cal extendre's gaire. No? Després de la seva sortida de la península aràbiga, els exèrcits musulmans van tenir pocs problemes per avançar de manera fulgurant pels dominis perses, pels dominis bizantins. Perses i bizantins s'havien esgotat mútuament en una junta encarnissada, no? Que us remetem als programes de l'Albert sobre la pentalogia sobre Heracli. I en uns 30 anys... l'imperi persa i bona part de l'imperi bizantí són conquerits pels musulmans. Per a una paradoxa molt interessant, els va costar molt més, uns 50 anys, ensenyorir-se sobre les tribus berebers del nord d'Àfrica. Va costar pràcticament el doble conquerir les tribus amazics, els tribus berebers del nord d'Àfrica, que conquerir tot l'imperi persa i tres quartes parts de l'imperi bizantí. I si ho comparem, per exemple, amb els 3-4 anys que els costarà poc després fer-se amb el control del regne visigot de Toledo, encara pren una dimensió més important la resistència bereber contra l'avenç islàmic. Si valorem l'expansió de l'islam en temps del califat Omeia, ens trobem que en uns 90 anys després de la mort de Mahoma, el califat s'estén gairebé per uns 15 milions de quilòmetres quadrats, no? Arribant fins al centre de França, per la part occidental, i estem parlant, perquè us situeu, d'unes 30 vegades l'extensió d'Espanya, no? Per situar la importància relativa que té la conquesta de la península Ibèrica, que és una trentena part de l'espai conquerit i es conquereix en 3 anys.
0: Carai, i per què serà tan fàcil tot plegat?
1: Clar, a banda de l'evident debilitat política dels mons bizantins, el món persa, hi va haver també un factor ideològic en la fulgurant conquesta inicial de l'islam, no? Per exemple, qüestions ideològiques, d'afinitat amb el monofisisme majoritari a províncies com Síria o Egipte, que fan que aquest discurs islàmic, no, sigui ben vist per la població. No? I es puguin arribar a pactes, es puguin arribar a tractats de submissió, a rendicions... No? De fet, l'excepció és la resistència. I la resistència masic, la resistència berber, serà tan sorprenent, durarà 50 anys, 2 generacions, no? Els avis, els pares i els fills lluiten contra els musulmans, que fins i tot els àrabs van crear explicacions legendàries de per què els amazics eren tan resistents, com la que vinculava els amazics amb els filisteus, no? Aquells filisteus, aquells pelesets, Goliat, no? Aquell suposat poble del mar que va estar a la regió del Llevant Mediterrani, que va ser expulsat pels israelites, no? El rei David contra Goliat, pues els àrabs van arribar a dir, pues aquests tios berebers del nord d'Àfrica són tan aguerrits i tan forts i tan resistents i tan caparruts que l'única explicació possible és que són els descendents d'aquells filisteus, no? Que segles abans van ser expulsats pels israelites, aquells gegants forts i resistents, i que es van refugiar, no? Es van convertir en tribus del nord d'Àfrica i fins que no hem vingut nosaltres a conquerir-los, resistien, no? Però per això ens parla de l'excepcionalitat de la resistència. En qualsevol cas, cap a finals del segle VII, un cop conquerida Cartago l'any 698, és a dir, just una dècada abans del salt a la península, tenim ja pràcticament garantit el domini islàmic de gairebé tot el nord d'Àfrica.
0: Molt bé, i què portarà el califa Omeia a interessar-se justament per la península Ibèrica?
1: Doncs sento decepcionar molta gent, però poca cosa més que està enmig dels seus objectius. Cal que pensem que en aquests moments l'estratègia Omeia d'assetjar la capital bizantina de manera directa estava demostrant-se un fracàs monumental. Els setges que s'havien fet sobre la capital bizantina eren un fracàs. Vam fer fa poc un programa per Massena sobre el foc grec. Us convidem a que el revisiteu. L'assalt directe a la capital de l'imperi bizantí era inviable i, per tant, es comença a plantejar una estratègia que passa per una àmplia tenalla, no?, per l'est i per l'oest, que comenci a encerclar, no?, i asfixiar els dominis bizantins i que, a banda de pressionar per l'est i pel mar, pressionés Constantinople a través de la ruta terrestre. I això és el que farà que des del nord d'Àfrica es comenci, no? Per això, en pocs anys tenim els exèrcits andalusis ja creuen els Pirineus i el centre de França, perquè la seva idea és encerclar, no?, arribar a Grècia per l'altra banda. Per tant, a inicis del segle VIII, el salt a la península Ibèrica semblava el pas natural a fer. Comencen a construir-se drassanes a punts estratègics del nord d'Àfrica, per exemple, a Tunis, comencen a fer-se estructures per construir vaixells l'any 708, no? Aquella idea de, els musulmans arriben perquè se'ls convida, perquè s'immiscueixin en les guerres civils visigodes. No, ja, 3 anys abans estaven construint vaixells. El nou governador de la província d'Ifriqiya, un dels protagonistes de la conquesta, Musa ibn Nusair, comença a realitzar incursions sobre les Balears, no? Per començar a controlar també les illes. Tànger, Ceuta, es conquereixen el 708, el 709, respectivament, no? Doncs ho tenim pràcticament tot llest. 708, comencen a construir-se vaixells, conquereixen les últimes places del nord d'Àfrica, i només una llengua de mar, no? De tot just 14 quilòmetres separa banda i banda de l'estret.
0: Ja ens ho has avançat abans. Aquí tenim la llegendària figura del comte Julià, que era governador de Ceuta.
1: Sí. Sí, un personatge, com tants altres, a cavall entre la realitat i la llegenda. De fet, tampoc sabem ben bé, com altres personatges, no sabem ben bé qui són. Aquest Julià, hi ha qui diu que és un governador bizantí. Penseu que aquests territoris, Ceuta, alguns territoris del nord d'Àfrica, encara depenien de Bizanci. Formaven part d'aquella expansió occidental del món bizantí. Llavors, era un funcionari bizantí, era un funcionari visigot, era un autòcton, era un bereber, no s'acaba de saber qui és, no? Cada tendència historiogràfica li dona el seu origen, no? Però sobre ell es forja la història que justifica el pas dels exèrcits islàmics cap a la península Ibèrica. No entenem en el tema perquè no dona temps, tot plegat és una revelació posterior que busca sobretot vincular la indignitat del regne visigot, vinculant, no, o explicant la caiguda del regne visigot per la decadència moral del regne, no? Com tantes altres vegades a la història, es vincula una violació a la pèrdua d'un regne. És un tema recurrent i que és un tropos literari. Quan es crea aquesta idea de Don Julián i Florinda i Don Rodrigo i no sé què, el que s'està fent és agafant un model, per exemple, el mateix de Tarquini Superb, no? I al final de la monarquia romana, no? El rei és un tirà que viola dones dels seus nobles i, per tant, està justificat que aquest rei desaparegui, no? Pues és adaptar, no, a l'escenari modern una cosa que no sabem si va passar, no sabem si va passar així. Sigui com sigui, la venjança de Julià, o Urbà, segons altres fonts, serà oferir-se a Musa ibn Nusair com a ajuda per tal de conquerir el regne visigot. Jo et passo tota la info que tu vulguis, jo et dono tota la informació de com és el regne, jo et deixo entrar a Ceuta, jo et dono vaixells, i tu vés a matar aquell fill de la gran puta que ha violat a la meva filla, no? Com a explicació literària, romàntica, nacional, és perfecta, perquè llavors la caiguda és, no? Tenim per una banda una traïció, però que està justificada per una indignitat, no? El perro Rodrigo, no? És un personatge indigne. I com a governador de Ceuta, tenia les seves mans al pas de l'estret.
0: I aleshores, com és que es comença a organitzar aquest pas?
1: Penseu que els conqueridors àrabs i siris venien d'una complicada conquesta del món bereber. Lenta, farragosa, amb una geografia complicada, no especialment

0: Tarif va comanar una petita força expedicionària, se'ns diu, ja a vegades s'ha qüestionat la realitat d'aquesta primera expedició, i amb quatre vaixells creuen l'estret i desembarquen a Tarifa, que precisament es diu així perquè va ser el lloc on Tarif va desembarcar. El seu viatge era una expedició exploratòria, coincideix amb el moment, no?, de la mort de Buitiza, les lluites intestines pel control de la corona, i després d'arribar-se fins a l'actual Algeciras, tornen amb un bon motí i segurament també amb informacions sucoses, no? Penseu que durant l'estiu del 710 el regne visigot s'estava dividint, o estava dividit ja, entre Rodericus, don Rodrigo, i Agila.
1: I què farà en Musa ibn Nusair amb aquesta informació?
0: Doncs el primer que fa, sembla que destitueix a Tarif, i diu, quita, ja me pongo jo, i el substituirà per un altre personatge, en Tarik, de Tarif a Tarik, Tarik ibn Sirjat, tampoc sabem ben bé qui és, a qui encarregarà una nova expedició a la península per l'any següent. La logística segur que va ser complicadíssima, perquè es creu que es van mobilitzar uns 7.000 homes, la majoria berebers, que a l'abril de l'any 711 comencen a desembarcar, no?, amb uns quants vaixells, amb viatges, no?, ara 100, ara no sé quan, ara 50, ara 200, vora Algeciras, i comencen a concentrar-se vora el que anomenaran Jabal Tarik, és a dir, la muntanya o el pujol d'en Tarik, no? Jabal Tarik, Gibraltar. Aquesta primera onada li seguirà una segona, mesos més tard, amb uns 5.000 homes més, no? Està ja planificant-se aquest desembarcament a la península.
1: Clar, i els visigots, què fan? S'ho miren? Com reaccionen? Clar, perquè arriba molta gent allà.
0: Els arriben un whatsapp a la comunitat de veïns. Hi ha gent rara caminant rondant per la porta del pis. I són els cabrons de Securitas Direct fingint que hi ha delinqüència per estar farta. No passa res. Bueno, com cada primavera, l'exèrcit visigot, recordem, una petita elit, no?, que controlava la població, l'antiga població hispanoromana, es reunia a Toledo per tal de per marxar una expedició allà on calgués. Normalment, la tradició marcava que segurament fos una expedició per sufocar alguna revolta al nord, no?, per lluitar contra els vascons, contra els asturs, a Galícia, però a vegades simplement servia per convidar algun senyor poc disposat a lliurar els tributs anuals, no? Diguem que anualment es reunia l'exèrcit. Pel que sabem, en el seu primer i únic any de regnat, Rodrigo va mobilitzar aquesta host visigoda cap al nord de la península, és a dir, just en direcció contrària a la que hauria de dirigir-se, perquè ell, en el 710, organitza una expedició per pacificar els vascons, perquè no sap que estan arribant els altres, no? Tot i que sembla que ben aviat li arriben les informacions. Penseu que hi ha un sistema de fortificacions, Almenares, rotllo que Rohan venga, i relativament ràpid gira cua i baixa fins a l'actual Andalusia per veure què està passant, no? I pocs mesos després del desembarcament de Tarik a Gibraltar, els dos exèrcits es troben.
1: I serà la famosa batalla de Guadalete.
0: Sí, famosa batalla de Guadalete, explicada com un de les jornades més significatives de la història universal d'Espanya, una de les jornades, o sigui, que sembla que va durar més d'un dia, però mai deixis que la realitat t'espatlli un titular, una de les batalles decisives de la civilització occidental, però sabem ben poc. De fet, actualment ni tan sols s'ha aconseguit identificar el camp de batalla, perquè hi ha diferents propostes topogràfiques, no?, i etimològiques sobre en quina zona pots, no?, dels mons transductins, més propers a Algeciras, més propers al riu Guadalete. Es diu batalla de Guadalete perquè fa referència a les fonts musulmanes que identifiquen el lloc de la batalla amb el topònim Guadilaca. Guadilaca, Guadalete, que simplement vol dir el riu del llac. No? Però al final, quants rius surten d'un llac? Uns quants. Llavors, hi ha hagut, això ha portat a problemes per marcar exactament on és l'indret que s'esmolpa la batalla. Tampoc s'ha trobat un lloc on hagis trobat cossos, un xoc... Tot i la importància del xoc, en sabem poc de com es va desenvolupar la batalla, perquè pràcticament no hi ha fons sobre la mateixa, i n'hi ha qui pensa que fins i tot que no va ser una batalla, sinó van ser dues diferents, bueno, no entrarem. El que sí que sabem és el resultat de la mateixa. La derrota de Rodrigo i els seus, segurament facilitada per una traïció interna, no? Part d'aquests visigots que seguien el rei en aquest moment d'inestabilitat, de crisi successora,

0: història tal i qual, segurament eren aposten per Agila o aposten per alguns dels candidats, i enmig de la batalla abandonen la batalla, segurament pacten amb els musulmans i abandonen a Rodrigo a la seva sort. Sigui com sigui, després de Guadalete, Rodrigo desapareix de la història.
1: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
2: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: pues seguim al Portes de Troia, recta final del programa d'avui, dedicat a la península, a la conquesta islàmica de la península ibèrica, i estàvem a Wadi Laka. Sí. Després de Wadi Laka, què passa?
1: Wadi Laka? Waka waka. No. Després de Guadalete, què? Doncs la cançó que...
0: Suposo, l'he provocat, ho he fet. Aquí posa, que... el guió posa Guadalete. Però vaig a dir-li Wadi Laka dos vegades, aviam què passa.
1: Què passa.
0: I ha reaccionat
1: suposo
0: com esperava.
1: Suposo que els vencedors de Guadalete sí que van fer waka waka.
0: I perquè Carlos està rient, i bueno, aquest tio què fa? Bueno. No, és justament, l'he provocat, era sabient.
1: Doncs després de Guadalete ve la cançó que hem escoltat. De cop i volta, per molta gent a la península ibèrica, els visigots és... aquella persona que tu havies conegut, no? I de la que borres el número, i de la que envies un amic a que li reculli les coses, les teves coses a casa... Uf. És allò, és... Bueno, algú que jo acostumava a conèixer i que ara... este M. Rajoy, no sé de què usted me habla, no? Doncs, bàsicament, l'esfondrament, sembla que l'esfondrament del regne visigot és total i immediat, no? Tradicionalment s'ha parlat molt de la debilitat del regne visigot, no? I com això explica l'avenç musulmà, no? Clar, el regne visigot era un regne afeblit i per això, després de Guadalete, no hi ha ningú, no? I per això explica la ràpida expansió islàmica. La veritat és que la qüestió és que és a la vegada més simple i més complexa, no? Perquè la derrota de Guadalete fos pel motiu que fos, per traïció, per militar, eren dos forces bastant equiparades, implica que no hi hagi més resistència davant l'avenç musulmà. Existia tot un ampli conjunt de places fortificades, ciutats, places fortes, edificacions defensives que podien haver-se utilitzat o que podien haver plantejat una defensa eficaç. I fins on sabem, la situació en aquests compassos inicials, bueno, era, encara estava molt al fil de la navalla, no? Però per què no passa això? No? Perquè, bueno, és clar, el regne visigot era molt dèbil i, clar, bueno, els van ficar el primer gol al minut 10 i ja es van esfonsar.
0: Sí, sí.
1: Home, hi ha partit, no? Hi ha dos parts, no? Per què va passar això? Doncs, per una banda, hem de pensar que finals de la primera dècada dels 700, l'estat visigot estava partit en diferents blocs, en una sort de guerra interna que ja hem anat indicant. No? En aquest context, l'arribada de les tropes de Tarik segurament havia estat vista més com un element desequilibrador en el conflicte, no? Una sèrie de mercenaris, una sèrie de convidats inesperats que podies haver fins i tot, no?, cridat a la península i que s'esperava que es retiressin un cop fet no?, que servissin per derrocar a Rodrigo i que després es marxessin al nord d'Àfrica, no? Segurament part de la noblesa visigoda anti-Rodrigo calculava, en els seus càlculs polítics, no?, preveia aquest escenari, no? El que no es va saber calcular és que els musulmans no només no es retirarien, sinó que s'assentarien fàcilment a la península.
0: Clar, esclatarà aleshores un conflicte obertíssim.
1: No. De fet, en els primers moments hi ha una calma absoluta. En 711, no hi ha documentades incursions sobre territoris governats per Agila durant els primers anys, no? Tenim allà, 711, 12, 13, 14, 15, allà. Hi ha qui diu, home, clar, perquè segurament Agila havia pactat amb els musulmans perquè vegin en Rodrigo, no? I, bueno, no se sap. Durant els primers anys, els invasors es divideixen en tres blocs, no? Acabat a Guadalete, un va cap a Còrdoba, un cap a Màlaga i el tercer cap a Granada. I en cap de les tres zones s'han documentat ni enfrontaments armats entre els autòctons i les tropes berebers, ni l'arqueologia ha tret a la llum un sol nivell de destrucció violenta en cap de les tres ciutats, ni cap traça de conflicte que es pugui datar a inicis del segle VIII. Per exemple, en canvi, sí que estan documentades en aquestes ciutats, després de la revolta bereber, o a partir del segle IX, quan hi hagi revoltes d'aquestes ciutats contra l'emirat i que està avançant cap a califat, aquí sí que trobarem, no?, que hi ha revoltes urbanes, que hi ha destrucció, però en el suposat moment d'invasió no trobem cap estrat ni cap indici arqueològic de resistència.
0: Sí, no hi ha violència, doncs?
1: Sí que n'hi ha, o com a mínim a nivell textual. No? La primera violència d'aquests anys la trobarem a les cròniques islàmiques redactades uns 200 anys després. Quan es narren episodis, no? Quan les cròniques narren, no?, la conquesta valerosa de la península ibèrica, comencen a parlar de batalles, comencen a parlar, no?, del dret de conquesta, però són cròniques que s'han escrit 200 anys després. I que moltes vegades els episodis que narren estan calcats en pèls i senyals, quan s'ha fet l'estudi, per això tan necessari que les disciplines històriques col·laborin, no? I que l'arqueologia col·labori amb l'estudi de les fonts escrites o de les cròniques. Quan s'han analitzat els exemples violents que es posen, resulta que són exactament iguals, són calcats d'episodis que s'expliquen que van passar exactament igual a la conquesta de Síria, a la conquista de Pèrsia, a l'Antic Testament, o al revés, quan les fonts cristianes expliquin la violència dels musulmans, explicaran coses que passen, o sorpresa, exactament igual que la resistència dels macabeus contra els grecs, no? O la resistència dels no sé qui contra els romans. El que s'està tirant és de tòpics literaris, no? D'idees literàries, que, vale, jo haig de parlar de violència, doncs agafaré l'exemple de no sé què. Us poso un exemple molt divertit. En una d'aquestes ciutats andaluses, alguns defensors cristians, suposats defensors cristians de la ciutat, sigui quina sigui, aconsegueixen capturar un musulmà. I capturen un musulmà que casualment és negre. I llavors, com hi ha aquesta idea de que a la península ibèrica mai s'havia vist una persona negra, que és mentida, pensen que aquesta persona està tenyida. Mira, han tenyit una persona de negre. I llavors, encuriosits, decideixen fer el que faria tothom, que és rentar-lo. No? Si m'hi trobo una persona negra i és que l'han pintada, anem a ficar-lo en una banyera allà a frotar, a treure-li el tal, clar. Us podeu imaginar com acaba la cosa, no? El captiu aconsegueix escapar, no? Amb la pell tot torturat, amb la pell feta tires, aconsegueix arribar al campament, i quan hi explica a l'exèrcit que està sitiant aquesta ciutat les barbaritats que estan fent els defensors, els altres recrudeixen l'assalt, no? I fins i tot quan arriben al lloc on havien retingut aquest musulmà, casualment és una església, la cremen, no? A la gent que hi havia allà, o els decapiten, no? Veus, estos bàrbaros, què fan, tio? Pues aquesta història exactament igual s'explica en les cròniques àrabs que va passar a Síria, gairebé 100 anys abans. Clar, són tropos literaris. Llavors, si tu agafes això, escrit 200 anys després, que és clarament una cosa que està inspirant-se en fets per justificar, no? Per justificar la barbàrie dels defensors. Fixeu-vos que indocumentats eren a la península ibèrica que no sabien que era un negre i a sobre el torturaven. Clar, si tu agafes això i consideres que això és la realitat del que va passar, pues bueno. Mm-hmm. Sí, com sigui, repetim, l'arqueologia no mostra cap trauma al registre arqueològic de l'època i el que es percep més aviat és una continuïtat.
0: Aleshores, tampoc hi haurà lluita a Toledo, la capital?
1: Tampoc. Toledo estarà tot sola, no? Segons sembla, les elites visigodes, davant l'avenç musulmà, abandonen la ciutat, i quan els musulmans arriben a Toledo, es troben que l'han evacuat, s'han emportat tota la riquesa de la capital, han fugit i s'han emportat tot el que poden.
0: Això és una bajona. I no passa res més enlloc?
1: Sí, pactes. Ah. Potser el pacte més famós que tenim és el que et farà Teodomir, a Múrcia, Tutmir, liquidada la monarquia visigoda i eliminats els nobles més partidaris del conflicte, que segurament van morir a Guadalete, el que es desplegarà és una política de pactes amb els nobles més conciliadors i davant de la indiferència de la població, no? D'aquell visigot del que vostè en parla. I amb la connivència dels visigots, que la majoria dels quals en els territoris sotmesos es mantindran sense gaires problemes, no? Perquè també els musulmans en aquell moment tampoc tenien gaire interès que la gent es convertís a l'islam. Això vindrà després. Pels vols al 713, els pactes de submissió són la forma estàndard de relació entre els nous dirigents i les elites hispàniques. No cal combatre ningú per res, merament hi ha un canvi de senyors. Deixar de pagar tributs als visigots de Toledo i passar a fer-ho als musulmans de Còrdoba. No? Tutmir, el Teodomir murcià del que acabem de mencionar, governarà tranquil·lament els seus territoris fins a la seva mort l'any 744, 30 anys després, 31 anys després d'aquest pacte. El succeirà el seu fill, Atanagil, que fins i tot conserva el nom got sense problema, no? Les elites autòctones s'aniran islamitzant, això sí, en major o menor mesura, i emparentaran amb els nouvinguts. Ho faran, per exemple, hi ha el cas de Cassius, no? Aquest que donarà lloc al llinatge dels Banu Qasi a la vall central de l'Ebre durant l'edat mitjana. S'han fet molta novel·la històrica i molta cosa, no? Però la situació és aquesta.
0: I al nord, la cosa al nord serà tan plàcida?
1: També al 713 s'inicia la conquesta del nord-oest de la península. No, pensem que encara, més enllà de l'Ebre, no s'ha passat. En sortir de Toledo, Musa ibn Nusayr rep una delegació de personatges que sembla ser provinents de Galícia, que el que volen és pactar amb els nouvinguts. De fet, els vascons, els astuts, que havien estat un mal de cap de romans, de visigots, en un primer moment, fins a la dècada del 730, pacten amb els musulmans, els hi paguen el tribut. El problema vindrà quan els musulmans pugin els impostos i després que s'enfadin i deixin de pagar-los. Hi haurà una revolta fiscal, però 20 anys després de la conquesta, no en el moment de la conquesta. L'arqueologia de la regió, per exemple, demostra una ocupació planificada del territori i aquell mateix any ciutats com Pamplona, Astorga, Lugo reconeixen l'autoritat islàmica i aquí no passa res. I el 714 ocupen també la meitat de Portugal, entre Santarém i Coimbra, per entendre'ns.
0: O sigui, que en qüestió de 2 anys s'ha ocupat tot el territori que dominava Rodrigo al 711.
1: Sí, i a partir d'aquest moment, i fins i tot més, perquè s'ha pactat amb els vascons. A partir d'aquest moment, Musa comença a interessar-se pels territoris sota control de Gila, que fins ara no s'havien tocat, i sense gaire esforç van caient Saragossa, Lleida, Tarragona, Tortosa, València, Barcelona, Narbona. A inicis de la dècada del 720, els exèrcits islàmics ja es troben més enllà dels Pirineus, a la zona de Tolosa.
0: I tots, ja per acabar, tots seran flors i violes?
1: Ni molt menys. Però el més significatiu és que els problemes vindran per tensions internes entre els conqueridors més que per resistències indígenes. El control del que ben aviat comença a anomenar-se a l'Àndalus motivarà les primeres tensions polítiques entre els responsables de la conquesta, no? Per exemple, Tariq serà destituït, Musa ibn Nusair serà cridat a retre comptes a Damasc, on serà acusat de corrupció i empresonat, el succeirà el seu fill com a governador de la península, però també caurà en desgràcia, serà denunciat pel califa, que ara també l'executarà, i s'aniran en els primers anys de domini islàmic, es van succeint diferents governadors, diferents walis força efímers. Ja per acabar, cal ressenyar que les tensions, el que portarà problemes en aquest moment no és la conquesta, sinó són les tensions, per una banda, entre els berbers i els àrabs dins de l'assentament de la península Ibèrica, que portarà una revolta oberta dels primers a la dècada dels 740, la tensió més enllà dels Pirineus, a la dècada l'aturada de l'expansió islàmica per ordres califals. No? Penseu també que estem a mitjans del segle VIII, moment en què el califat Omeia, no, serà substituït violentament pel califat Abbasí i s'aturarà la conquesta i començarà a haver-hi tensions internes, però que jo crec que si les expliquem les expliquem en un altre programa, però retinguem aquesta idea, no, en aquest primer esbós d'aquests primers anys d'arribada musulmana. La situació quan es compliqui, es complicarà per altres coses que no pas per les que tots pensem.
0: Doncs fins aquí el programa d'avui. Li agraïm a l'Alberto Retxe que ens hagi endreçat el tema mental, perquè ja està molt ple de palla romàntica i segurament valia la pena dedicar un troia a la conquesta islàmica de la península Ibèrica. Gràcies, Alberto Retxe.
1: A tu.
0: Avui amb el Carlos Lecegui, el control tècnic, que us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Retxe, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i, sobretot, per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
0: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis. Cristina Álvarez.
3: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
0: Sense moure'ns de lloc a Lleida també, els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
3: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balafi han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
0: I els bombers activen en 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: I en cultura, des d'avui fins diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
3: La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: I en esport, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al Hilal.
0: I abans de la previsió meteorològica, avui hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona.
3: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
0: Ara sí, fem un cop d'ull a la previsió del temps. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Molt bon dia, hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols alts i prims que estan entrenint en el cel i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot tot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí, i després bonança a tota Catalunya.
0: El control de so, Lluís Sánchez, de la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Entrem en matèria. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres de la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens en dona més detalls l'Arnau Vidal.
6: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarri, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compte amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
2: Som tots amics i som tots com una família i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que, com a mínim, li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
6: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats de Barcelona i Cambrils.
3: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
0: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes del 17A.
3: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer de Rio de Janeiro, l'avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig.
0: Uns atemptats aquests que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
7: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
0: D'altra banda, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que aquests afectats segueixen abandonats i sols. Ens ho explica des de Ràdio Rubí la Mariona Jerez.
8: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
9: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
8: Javier Martínez ha estat una de les persones més actives en la reclamació de responsabilitats dels atemptats de Barcelona i Cambrils. Martínez es va personar com a acusació particular als judicis contra els terroristes, va crear la plataforma ciutadana 17A Exigim Responsabilitats i va impulsar la creació d'una oficina d'atenció a la víctima. En el 9è aniversari dels atemptats, Martínez segueix reclamant transparència.
9: Intenten fer moltes coses. Va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya, per fer atenció a les víctimes. Va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res. Continuem estant una miqueta abandonats i sols.
8: Gràcies a la pressió de la plataforma creada per Javier Martínez, el novembre de 2025 es va crear l'oficina d'atenció a les víctimes, però Martínez assegura que encara no s'ha fet res i exigeix que es posi en funcionament.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: I us ho explicàvem en titulars, un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. UAU, Lleida Ràdio.
10: Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
11: Durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
10: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat, del qual s'ha incendiat.
12: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum i luego entre que van vindre o no van vindre els bombers sortien unes flames pues, que es veien des del carrer des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va tot va sortir del magatzem.
10: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
0: Passant 10 minuts del punt de les dues, no et deixem, Judit Castellà, perquè l'Ajuntament de Lleida incorpora un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
3: El paio en cap, Fèlix Larrosa, ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
0: Uau, Lleida Ràdio, Judit.
10: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, la Rosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
13: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma, i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
10: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
0: També us ho avançàvem en titulars, els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: Ens ho explica des de M1FM la Maria Lara.
14: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A un quart de 7 del matí els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia ja ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
0: I quan passen 12 minuts del punt de les dues, us expliquem ara que un jove italià de 21 anys està en coma després que l'ataquessin a la sortida d'una discoteca a Barcelona.
3: Els fets van passar dimecres passat a la nit, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. Una dotzena de persones van increpar la víctima i li van donar cops al clatell. Un altre amic del jove va patir una ferida al pòmul que va requerir punts de sutura. La família ha denunciat l'agressió i les autoritats investiguen els fets per aclarir-ne les circumstàncies i identificar-ne els responsables.
0: I una visitant agredeix una funcionària a la zona de visites del centre penitenciari de Brians 2.
3: L'agressió es va produir a la zona de comunicacions de la presó diumenge al migdia, quan la treballadora va demanar a la visitant que esperés uns instants abans d'utilitzar l'ascensor per donar prioritat a persones grans amb mobilitat reduïda. En aquell moment el visitant va agredir físicament i va amenaçar de mort una funcionària. Fonts de justícia han indicat que l'agressora tindrà prohibida l'entrada a la presó durant un temps.
0: Més informació, ara ens plantem a Ceuta, i és que el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
3: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho faran 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de la crisi migratòria desencadenada per l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
15: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días en Ceuta.
3: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
1: Notícies en xarxa.
0: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua a l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, els consums elevats d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin els consums durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
16: Aquest dilluns l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència del manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs, més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa Giacsa per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
0: I al Maresme, entitats ecologistes acusen el Departament de Territori d'actuar d'esquenes a la comarca i de mantenir l'hermetisme pel que fa al projecte de nous accessos a la C32, Ràdio Televisió de Calella, Dolors Lleurí.
17: El projecte per construir un nou accés de Calella a la C32 genera dubtes entre les entitats ecologistes. La coordinadora Preservem el Maresme denuncia falta d'informació per part del Departament de Territori i alerta del possible impacte ambiental i patrimonial si la nova connexió acaba travessant el paratge del Torrent del Raig. Antoni Esteban n'és el portaveu.
18: No hi ha cap informació sobre l'accés de Calella. Un punt en un plànol i res més. Com tot el que ha fet amb aquesta presentació del conveni Maresme, que ha sigut tot una presentació una mica de cara a la galeria, de dir, estem fent coses.
17: La segona connexió de Calella amb la C32 forma part del conveni Maresme presentat al juliol pel president Salvador Illa. El projecte encara no s'ha concretat. Els detalls es donaran a conèixer a la tardor quan s'obri el període d'informació pública. Preservem el Maresme reclama que abans de construir noves carreteres es prioritzi la millora de rodalies i del transport públic.
0: I a Badalona, Medi Ambient llança un avís als pescadors que van a les platges. Els avisen que cal recollir tot el material en acabar la jornada. L'alerta arriba després que aquest estiu s'hagin registrat dos incidents al litoral badaloní amb hams i fils abandonats. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho expliquen Sergi Crusells.
19: Des de la pandèmia, la pesca recreativa ha crescut amb força al nostre litoral. Per practicar-la, tan sols cal tenir llicència i un equip adequat. A partir de l'1 de setembre, però, entra en vigor una nova normativa més estricta per regular-la i protegir la fauna marina. Enric Caner és cap de servei de Medi Ambient i Sostenibilitat.
20: Aquesta normativa té molt en compte les talles mínimes, té en compte també captures màximes per espècie i sobretot té en compte moltes espècies individualment. És a dir, hi ha 44 espècies de peixos que tindran una veda per respectar els seus períodes vitals, com el de reproducció, per exemple. Llavors, aquestes vedes s'hauran de respectar.
19: La pesca esportiva es pot practicar a Badalona tot l'any. Això sí, durant els mesos de més afluència de les platges, entre el 15 de maig i el 15 de setembre, la pràctica està limitada a l'horari nocturn de 8 del vespre a 8 del matí.
0: I la barema ja està en marxa a la Terra Alta, més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica amb volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. 21 Ràdio, Joan Baricat.
21: La barema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
22: Estem davant d'una barema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que ha de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
21: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
22: Es preveu que sigui una mica de més baix, ja veníem de preus no massa alts i això una mica la preocupació és aquesta, de inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
21: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
0: És moment ara de repassar altres notícies d'avui. I us expliquem que hi ha hagut un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
3: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads, i enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat. A banda del 2003, la segona dada més alta fins ara s'havia registrat el 2022 amb 46 nits per sobre dels 25 graus.
0: I el Port de Barcelona incrementa un 2% el tràfic de mercaderies fins al juliol.
3: El creixement dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions, que cauen un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals creueristes, i que augmenten prop d'un 7% respecte del mateix període de l'any passat.
0: Moment ara per la cultura. Des d'avui diumenge, les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
3: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
0: Aquesta 44a edició del festival comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
3: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaka Collectic Poa.
0: I avui comença el segon curs internacional de flauta travessera de Palamós. Ho fa amb la benvinguda als alumnes i l'acte oficial d'inauguració des de Ràdio Palamós. Carles Ribas.
2: La bona acollida que va tenir la primera edició del curs internacional de flauta travessera de Palamós ha provocat que s'organitzi una segona. De fet, tres dels alumnes que hi van prendre part l'any passat han acabat entrant a l'Escola Superior de Música de Catalunya. Ho explica Vicenç Prats, impulsor del curs, primer flauta solista de l'Orquestra de París i professor de l'ESMUC.
4: Sí, va anar molt bé, i la gent ha vist que serveix per alguna cosa el curs, perquè n'hi ha uns que han entrat de l'any passat que varen entrar a l'ESMUC, i entrar a l'ESMUC és molt difícil. Hi havia una trentena de candidats i en varen entrar tres que havien fet el curs de Palamós. O sigui, el nivell serà, penso, aquest any inclús millor que l'any passat. Hi ha molta gent de fora que ve.
2: El curs es farà a Palamós durant tota aquesta setmana, càrrec del mateix Vicenç Prats, que compartirà les classes magistrals amb la també flautista internacional Elisabet Frank, solista de la Simfònica del Vallès, i amb el suport de la pianista japonesa Nozomi Isoe. Nos fuimos tres o cuatro veces por toda
0: la ciudad. I abans dels esports, una mica de música. Aquesta nit el Festival de Cap Roig es vesteix de nostàlgia i pop amb la incombustible Ana Torroja.
3: La cantant madrilenya puja a l'escenari dels Jardins de Calella de Palafrugell a un quart d'onze de la nit per repassar els grans èxits de Mecano i la seva carrera en solitari.
0: I ara sí, arriben els esports. Què ens porta en Joan Barberà, Rodri i Jo Cancelo, camí de Barcelona? Bon dia, Joan.
5: Bon dia, Marc. Doncs el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord definitiu entre el club blaugrana i el Manchester City. I el defensa portuguès, Jo Cancelo, torna al conjunt català després de desvincular-se al de l'Al-Hilal. Dos nous fitxatges pel Barça, que va tancar ja la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres hi ha el trofeu Joan Gamper i seran Rodri i també Joao Cancelo. Rodri ha de passar la revisió mèdica i signar el nou contracte. L'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera. Recordem, una competició que ja ha començat ahir. L'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3-0. Dos gols de Roberto i un de Dolan van donar-li als blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
23: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que,
6: que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú la jornada 30, es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
5: Per cert, el Futbol Club Barcelona ha anunciat l'arribada de l'estaf tècnic del Barça Atlètic de Sergio Busquets com a tècnic assistent mentre es treu el carnet d'entrenador. A la segona divisió avui s'estrena al Centre d'Esport Sabadell al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic Ferran Costa.
7: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
5: I el Girona es va estrenar amb un empat a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat un nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera divisió, en un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez és el tècnic.
9: Jo el que he de dir és que estava bé, en teoria, estava convocat i no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
5: I en bàsquet, el FIEC Girona ha iniciat avui els entrenaments del curs 26-27. Escoltem el tècnic, Moncho Fernández.
23: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, sinó de fer un equip en el aspecte personal i anímic, no? Les pretemporades serveixen per a això i encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
5: I en hoquei sobre patins, avui es posen en marxa el Barça i el Reus.
0: Gràcies, Joan. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Petita pausa i ens hi tornem a posar. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: No volen que surti el sol, són feliços per una estona. Van amb les llargues, la foscor no els incomoda.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats terroristes de la Rambla d'ara fa 9 anys. En un missatge a X, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes i a totes les persones afectades. Unes víctimes que han agraït el suport a l'acte d'avui. Robert Manrique és membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Som tots amics, som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
0: És 17 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Un incendi a Lleida obliga a desallotjar 9 edificis, Cristina Álvarez.
3: Tot i que no hi ha hagut danys personals i la majoria dels veïns desallotjats ja han pogut tornar a casa seva, l'incendi s'ha propagat molt ràpidament i l'edifici ha quedat en estat ruïnós per l'afectació total de les flames.
0: I sense moure'ns de lloc a Lleida també, els Mossos i la Guàrdia Urbana no han pogut evitar una nova nit d'incidents.
3: Tot i la vigilància, els aldarulls dels darrers dies al barri de Balàfia han continuat. Segons publica el diari Segre, aquesta matinada una nova agressió propera a la zona ha acabat amb un home a l'hospital per una ferida a la cella.
0: I els bombers activen 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
3: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i el cos no descarta que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
0: I en cultura, des d'avui fins diumenge a les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del festival És Dansa.
3: La 44a edició del Festival de Dansa d'Arrel Tradicional comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
0: I en esports, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona, Joan Barberà.
4: El migcampista madrileny signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City, i el defensa portuguès torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal.
0: I abans de la previsió meteorològica, un apunt, i és que hem sabut que Barcelona ha registrat un nou rècord de calor.
3: L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys, quan en va marcar 51.
0: Ara sí, doncs, fem un cop d'ull a la previsió del temps, a veure què ens espera avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Molt bon dia. Hem començat aquesta setmana amb una situació molt assolellada a tota Catalunya. Únicament alguns núvols als prims que estan entrenint en el cel, i ara es formaran alguns núvols a la tarda, sobretot a les comarques gironines i a l'interior, que podrien deixar alguna gotellada molt dispersa i localitzada. A la resta del territori, bonança i temperatures elevades superiors als 30 graus a la costa i superant els 35-36 a l'interior. La mar en calma, sobretot a la costa central catalana, quasi una piscina, i això sí, estem tenint vent de tramuntana a la costa brava, a la zona de l'Alt Empordà i Baix Empordà. Per demà, molt de sol, únicament alguns núvols baixos a la costa central a primeres hores del matí i després bonança a tota Catalunya.
0: El control de sol, Lluís Sánchez, a la coordinació, José Gallardo i Artau Bellavista, passen gairebé 4 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'avui. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de la capital catalana i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat, això sí, que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume, on s'ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Ens ho explica l'Arnau Vidal.
6: Autoritats i familiars han recordat un any més les víctimes dels atemptats de l'agost del 2017, que van deixar 16 víctimes mortals i més de 300 ferits, amb un acte conduït per l'escriptora Fàtima Saheb des de la plaça Sant Jaume. Aquest ha començat amb la lectura del poema Parlem de tu, de Miquel Martí Pol, a càrrec de l'actriu Marta Ballarri, i després Jofre Verdagí ha interpretat la cançó Compta amb mi, de Charango. Finalment, els presents han fet un minut de silenci. Amb l'acte, víctimes i familiars s'han pogut trobar i reforçar la seva unitat. Ho detalla la víctima de l'atemptat d'Hipercor i membre de l'equip del Centre d'Interpretació del Terrorisme de l'Ajuntament de Barcelona, Robert Manrique.
2: Som tots amics i som tots com una família, i ens hem de donar suport uns als altres. Llavors, quan veus que el suport també arriba de l'exterior, és important, sobretot també pel tema del tema mental, el tema de veure que com a mínim li interessa el que tu has patit amb algú i sobretot per continuar treballant perquè no torni a passar mai més.
6: Tot i això, Manrique també ha remarcat que encara hi ha 136 víctimes dels atemptats que, 9 anys després, encara no han estat indemnitzades per motius diversos. En paral·lel, durant l'acte, alguns manifestants han exigit amb pancartes i crits que s'esclareixin els fets del 17A i que es prenguin responsabilitats. Tot plegat en un memorial que, a causa de les obres de la Rambla, s'ha allunyat del tradicional Pla de l'Os, el mosaic de Miró, on es va aturar la furgoneta que va acabar amb la vida de 15 persones.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha mostrat el seu suport a les víctimes i als familiars dels atemptats.
3: Amb una piulada X ha assegurat que el record de les persones que van perdre la vida es manté viu i ha defensat que cal més convivència, democràcia i pau per fer front, ha dit, a l'odi i la barbària.
0: I més enllà del d'aquest matí, aquesta tarda a les 7 se celebra un nou acte d'homenatge a les víctimes.
3: Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el Passeig de Fabra i Puig.
0: Uns atemptats que encara deixen interrogants i que ens detalla en aquesta crònica la nostra companya Norma Lebrero.
7: Les responsabilitats penals dels autors de l'atemptat estan resoltes judicialment, però 9 anys després hi ha encara un gran interrogant. Qui i què se sabia abans del 17A? Es podria haver evitat? La desclassificació dels documents del CNI el 2025 va permetre conèixer els contactes que els serveis d'intel·ligència havien mantingut amb l'imam de Ripoll, Abdelbaki Essati, abans dels atemptats. Era el considerat líder ideològic de l'atemptat i va morir a l'explosió del Canà. Els documents indiquen que el CNI va arribar a valorar-lo com a possible confident. Finalment el van descartar per considerar-lo poc fiable. Posteriorment, els serveis d'intel·ligència el van vigilar, però no van detectar que estigués preparant un atemptat. En aquest punt és on es continua investigant si hi va haver errors o mancances a l'intercanvi d'informació entre els Mossos, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i el CNI. Els tres condemnats per la seva vinculació amb la cèl·lula terrorista continuen complint condemna, excepte un, Said Ben Yadza, que va complir 8 anys de presó i posteriorment va ser expulsat al Marroc en no renovar-li el permís de residència a Espanya. Els implicats directes en l'atemptat van morir.
0: I tot i l'homenatge d'avui, Javier Martínez, pare d'una de les víctimes mortals dels atemptats, assegura que els afectats segueixen abandonats i sols. Des de Ràdio Rubí ens explica la Mariona Jerez.
8: El Rubinenc, que va impulsar la creació de l'Oficina d'Atenció a les Víctimes d'Atemptats, denuncia que l'entitat encara no ha fet res.
9: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos.
8: Javier Martínez

0: xarxa.
1: Passen 8 minuts de 2:15, us ho explicàvem en titulars. Un incendi en un taller a Lleida ha provocat l'esfondrament del terra de la primera planta del bloc i ha obligat a desallotjar 9 edificis propers. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara les causes del foc, mentre que l'immoble ha quedat en estat ruïnós. Des de UAU Lleida Ràdio ens explica la Judit Castellà.
2: Segons ha explicat el cap d'extinció Eloi Rufa, els treballs per apagar el foc s'han allargat tota la nit i també ho faran tot el dia perquè els bombers l'han d'atacar des de fora amb camions a escala.
3: Durant el dia d'avui gairebé segur que estem tot el dia treballant i a la nit la majoria de gent ja podrà tornar a casa seva. Afortunadament no hi ha hagut baixes personals, no hi ha hagut cap ferit per fum ni per foc, vull dir que amb això estem satisfets.
2: Els immobles desallotjats, a més de l'afectat directament pel foc, són els números 5, 1 i 7 del carrer Vallès, els números 11, 13 i 15 del carrer de les Corts Catalanes i els dels números 13 i 14 del carrer dels Hospitalers de Sant Joan. L'incendi ha generat molta expectació entre els veïns de la zona, com el Xavier Alemany, pare d'una jove que viu a l'edifici del costat, del qual s'ha incendiat.
4: Bueno, pues ahí a partir, no sé si les 10 de la nit o així, va començar a sortir fum. Y luego entre que van vindre o no van vindre els bombers, sortien unes flames pues, de que es veien des del carrer des de l'altre costat. Unes flames de més de 4 o 5 metres d'alçada. I sembla que va tot va sortir del magatzem.
2: Els bombers no saben les causes de l'incendi.
1: I seguim amb tu, Judit. L'Ajuntament de Lleida incorporarà un dispositiu especial al parc de sobre les vies i zones colindants com a resposta a la batalla campal d'aquest cap de setmana.
5: El PAI en cap Fèlix Larrosa ha demanat més contundència per part de la Fiscalia de Menors davant la participació de joves d'entre 14 i 17 anys en els incidents.
1: UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà.
2: Aquest dilluns al matí, durant una atenció als mitjans que ha tingut lloc a la Paeria, Larrosa ha explicat que els implicats pertanyen a col·lectius vulnerables.
6: Estem parlant de comunitats pakistaneses, hindús, etc. És a dir, que persones que, amb caràcter general, ni denuncien, en molts casos ni parlen el nostre idioma i que, per tant, es consideren col·lectius fàcils per fer aquesta espècie d'entreteniment amb el que creiem que s'està jugant, no? Han estat actes violents, robatoris de mòbils, de productes en algun establiment comercial.
2: En aquest sentit, l'alcalde ha volgut fer una crida a la ciutadania per evitar estigmatitzar col·lectius sencers i ha acusat l'oposició de fer un ús electoralista dels aldarulls abans que s'hagi acabat la investigació.
1: I no ens movem de Lleida perquè els bombers han activat 7 dotacions de recerca després de trobar una bicicleta al costat d'una séquia a Torrefarrera.
5: Prop de la séquia s'ha localitzat una bicicleta i els bombers no descarten que algú pugui haver caigut en un canal. El dispositiu de recerca inclou unitats subaquàtiques i canines.
1: Amb un FM, Maria Lara.
7: L'avís s'ha rebut cap a les 6 del matí després de localitzar una bicicleta amb els llums encesos en un camí paral·lel a la séquia. Al manillar de la bicicleta també s'hi ha trobat una bossa de plàstic amb un casc de ciclista a dins. Els bombers han activat 7 dotacions, entre les quals efectius del GRAE subaquàtic i del grup caní de recerca i també drons. A 6:15 del matí els bombers han alertat els Mossos d'Esquadra i n'han sol·licitat la seva presència. La policia ja ha desplaçat 2 patrulles i participa també en la recerca fins a la zona de la comporta de la séquia. A més, s'ha demanat a la comunitat de regants que redueixi el cabal d'aigua per tal de facilitar les tasques de recerca. A hores d'ara no consta que s'hagi localitzat cap persona i els equips d'emergències continuen treballant a la zona.
1: Us expliquem altres informacions del dia. A Ceuta, el govern espanyol reforçarà les tasques d'identificació i detenció als migrants que resten a la ciutat autònoma. És una de les principals mesures que ha acordat l'executiu després de la reunió per videotrucada que ha mantingut aquest dilluns el president espanyol Pedro Sánchez amb 7 ministres.
5: El Ministeri de Migracions habilitarà 1.500 noves places per acollir migrants a la ciutat autònoma. Ho farà en 4 emplaçaments i repartirà 4.000 kits d'alimentació i també d'assistència sociosanitària per atendre les persones acollides. Així ho ha anunciat la titular de Migracions, Elma Saiz, que està de visita a Ceuta per conèixer sobre el terreny el dispositiu desplegat arran de l'entrada d'uns 80.000 migrants els passats 30 i 31 de juliol.
8: En el día de hoy se van a desplegar varios dispositivos de atención humanitaria de carácter temporal y extraordinario. Esto supondrá la habilitación inmediata de 1.500 nuevas plazas. Yo personalmente creo que la colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad en Ceuta cuanto antes. Y esa va a ser, les aseguro, la brújula que guíe mi estancia estos días.

0: días en Ceuta.
1: Saiz també s'ha reunit amb el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que avui ha elevat el to contra el govern i ha amenaçat amb recórrer al poder judicial si no resol la crisi en un termini de 30 dies.
2: I al Lluçanès, els veïns d'Olost no poden beure aigua de l'aixeta ni fer-la servir per cuinar. Les altes temperatures, el consum elevat d'aigua i la sequera fan que no es pugui tractar correctament l'aigua a la planta per fer-la arribar a la població. L'Ajuntament ja ha demanat als veïns que redueixin el consum durant el temps en què s'allargui la situació. El 9FM, Guillem Sánchez.
3: Aquest dilluns l'aigua d'aixeta dels veïns d'Olost i Santa Creu de Juglar continua sense ser apta per al consum humà. Les altes temperatures i la severa situació de sequera al municipi, que s'abasteix principalment del pantà de la Gavarresa i dels pous de Vilaseca, han fet baixar la qualitat de l'aigua que cal tractar abans de fer-la arribar a la població. Un fet que se suma també als grans consums d'aigua per part de la indústria, explotacions ramaderes i les cases particulars en època de piscines i jardins. Tot plegat impedeix que l'aigua surti de la planta de tractament amb les garanties exigides per la normativa sanitària per al consum humà, principalment per la presència de manganès, que li pot donar terbolesa i tons groguencs, més enllà de provocar major duresa, dolor i també de gust. L'Ajuntament d'Olost i Santa Creu ha confirmat, però, que tot i no poder-se utilitzar l'aigua per beure ni per cuinar, sí que es pot fer servir per a la resta d'usos. El consistori està en contacte permanent amb la Diputació de Barcelona i l'empresa Giacsa per estudiar mesures i actuacions per millorar la situació. Sí que es demana a la població que, en la mesura que es pugui, es redueixin els consums d'aigua en tot el municipi.
2: I del Lluçanès a la Garrotxa, i és que l'espai cràter a Olot continua fent-se un nom en el panorama internacional. Els turistes alemanys i anglesos han augmentat considerablement en els últims mesos. Se sumen els francesos i holandesos, que fins ara eren els estrangers més interessats en conèixer l'equipament geològic. Olot FM, Francesc Fernández.
4: La progressió de l'espai cràter cap a la seva internacionalització va agafant línia ascendent. Un dels punts referència de la comarca està gaudint de bona salut pel que fa a la visita de turistes procedents d'altres països europeus. La directora de l'Espai Cràter, Clàudia Coll, ens explica quines són les nacionalitats que visiten més el centre aquests últims mesos.
5: Tenim molts visitants que venen de França i de Països Baixos, que ja és un públic consolidat, i aquest any també estem veient que comencem a ampliar una mica aquesta oferta internacional i estem arribant a Alemanya, al Regne Unit, estem tinguent moltes visites de turistes, no?, que estan aquí passant les seves vacances d'estiu aprofitant la Garrotxa i tot el que ofereix.
4: A escala nacional, els turistes procedents de les comunitats autònomes de Madrid, les Illes Balears i el País Valencià són els que visiten amb més freqüència el centre. Amb aquest auge turístic, l'Espai Cràter es continua consolidant com un punt d'interès geològic per a tots els públics.
6: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Passa un minut de 3:15 i a la Terra Alta la verema ja està en marxa, amb més del 70% dels viticultors collint el raïm i unes previsions que apunten a una campanya històrica en volum i qualitat. Tot i això, Unió de Pagesos alerta que els primers preus de compra se situen per sota dels costos de producció. Des de 21 Ràdio, Joan Baricat.
7: La verema a la Terra Alta ja està en marxa. Més del 70% dels viticultors han començat a recollir el raïm en un any que es preveu històric quant a volum i qualitat. Ara bé, el responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos i productor de Batea, Marc Paladella, ha mostrat la seva preocupació per la crisi de preus.
8: Estem davant d'una verema bastant històrica per dos factors. Un, per la quantitat, que pareix que ha de ser un any bo en quantitat, en volum, que hi ha molt raïm i bastant sa, i l'altre pels preus i una mica per la incertesa de no saber a quins preus acabarem collint el raïm.
7: Les primeres propostes de compra de raïm se situen per sota dels costos de producció i adverteixen que no acceptaran que la crisi torni a recaure sobre els viticultors.
8: Es preveu que sigui una mica de més baix, ja veníem de preus no massa alts, i això una mica la preocupació és esta, de inclús estem bremant alguns cellers sense saber una mica el preu del final que tindrà el raïm.
7: La previsió és superar els 35 milions de quilos de raïm.
2: Una jornada en què hem sabut que la denominació d'origen Catalunya ha afegit 60 municipis a la seva zona de producció.
1: D'aquests nous municipis, 44 s'afegeixen sense coexistència amb cap altra denominació d'origen i 16 ho fan coexistint amb altres DOs catalanes. A més, 17 localitats que fins ara només formaven part parcialment de la zona de producció ara s'incorporen íntegrament.
2: I mentrestant, a Badalona, el turisme continua guanyant pes, cada cop són més els visitants que, aprofitant la seva estada a Barcelona, s'acosten a la ciutat atrets per les platges, la tranquil·litat i les bones connexions amb la capital. Des de Radio Ciutat de Badalona ens ho explica en Sergi Crusells.
9: Barcelona continua sent un dels principals pols turístics del país. Cada any hi arriben milions de visitants atrets pels seus monuments, la cultura i el Mediterrani. però molts també acaben descobrint Badalona. A només 10 quilòmetres de la capital, la ciutat s'ha convertit en una alternativa per a aquells que busquen tranquil·litat sense renunciar a la proximitat amb la capital. Escoltem a la Pilar i la Tània, dues turistes mexicanes a Badalona.
0: Me gusta mucho pues la vida en Badalona, que de playa y de comer tapas y el clima y la gente que son muy amables.
10: Pues me encantó porque sí está mucho más vacío que Barcelona. Barcelona creo que sí ya está muy, muy lleno y también que llega la brisa y está más fresco. Barcelona luego ya lo sentí mucho más caliente.
9: Alguns badalonins expliquen que cada vegada és més habitual sentir idiomes diferents passejant per la Rambla o veure famílies estrangeres allotjades durant dies o setmanes a la ciutat.
2: És moment ara de repassar altres notícies del dia. Nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ja ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys.
1: Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus centígrads. I enguany ja s'han superat les 51 que es van registrar a Barcelona l'estiu de 2003, segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya. En 40 anys de dades registrades per l'estació de Can Bruixa, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides a la ciutat.
2: Un tiroteig a Huelva, al mig del carrer, deixa 3 persones mortes.
1: Els fets han passat al barri del Rocío, quan dos encaputxats que circulaven en una moto han obert foc contra les víctimes i després han fugit. Les 3 persones assassinades eren membres d'una mateixa família i una d'elles era menor d'edat. La Guàrdia Civil s'ha fet càrrec del cas per aclarir les circumstàncies dels fets i identificar els presumptes responsables.
2: I un nou terratrèmol de magnitud 5,7 a l'escala Richter sacseja l'illa de Flores, a Indonèsia.
1: Aquest nou moviment se suma al viscut ara fa 2 dies a la regió, que ha deixat ja 53 morts i 137 ferits. També hi ha més de 5.000 evacuats. Tot i el sisme d'avui, de moment no s'ha activat cap alerta per tsunami.
2: Moment ara per la cultura.

0: I és que des d'avui fins diumenge les preses a la Garrotxa torna a ser l'escenari del Festival Es Dansa.
1: La jornada inaugural d'avui estarà marcada per l'homenatge als 50 anys del Cercle de Cultura Tradicional i Popular de Marboleny, els organitzadors del festival.
0: Aquesta 44a edició comptarà amb una programació que inclou 30 propostes i 5 companyies internacionals.
1: Enguany participaran companyies procedents del Perú, Indonèsia, Cuba, Sud-àfrica i Sèrbia, que compartiran les seves danses en espectacles, tallers i activitats participatives. La programació incorporarà també una mirada especial al País Basc amb les propostes de Kemen i Vilaka Colectivoa.
0: I Manlleu ha tancat 5 dies de festa major aquest cap de setmana amb els darrers actes d'una celebració que ha tingut un punt culminant, la festa del Serpent, el 9FM, Arnau Jaumira.
2: Manlleu ha tancat la festa major i ho ha fet celebrant amb especial emoció els 20 anys de la festa del Serpent, la tradicional aventura de la bèstia amb un diamant al cap que el perd perquè els vailets de la vila li roben. I a partir d'aquí s'inicia una persecució de la serp gegant pels carrers i places del poble, intentant recuperar el seu element característic. Tot plegat fins que s'arriba a la plaça Fra Bernadí. El serpent acaba perdent totes les seves forces quan intenta treure el diamant amagat sota un morter. Biel Costa és un dels directors artístics de l'espectacle.
3: Hi havia moltes ganes de serpent aquest any. A més, com que havien fet actes previs, com el del 21 de març al Teatre Municipal, jo penso que la gent i els participants, els possibles participants que tenim nous aquest any, que tenim molta gent nova, ja els hi va entrar, no?, aquell del coquet i les ganes de participar. De fet, tenim nous col·lectius aquest any, també aquí al Serpent de la Nit, que, bueno, tot el poble de Manlleu hi ha com unes ganes de serpent, una expectativa que estem molt contents.
2: La festa va comptar amb un gran seguiment en tots els seus escenaris, des de la Devesa del Pla fins a la plaça, per viure un desenllaç previsible, però no per això menys celebrat.
0: I ara sí, arriben els esports. Que ens porten Joan Barberà, Rodri i Joao Cancelo, camí de Barcelona. Bon dia, Joan.
4: Bon dia, Mar. Doncs acaba d'arribar a la ciutat comtal, a la capital catalana, el defensa portuguès, que torna al conjunt català després de desvincular-se de l'Al-Hilal. L'escoltem. Cancelo només arriba a Barcelona.
5: Sí, muy feliz. La verdad es que ya lo estaba esperando. Pensaba que iba a ser más fácil, pero al final se lo dio. Y bueno, estoy donde quiero estar. Es un club muy especial que me identifica mucho con mi fútbol. Bueno, estoy aquí para ayudar y esperemos ganar muchos títulos.
4: Cancelo, que ja és a Barcelona, Rodri de camí, el migcampista madrileny, el millor jugador del Mundial, signarà per 4 temporades després de l'acord entre el club blaugrana i el Manchester City. Dos nous fitxatges pel Barça, que ja va tancant la plantilla per a la nova temporada a l'espera de concretar l'arribada d'un davanter centre. Dimecres estaran ja el trofeu Joan Gamper, Rodri i Joao Cancelo. Per cert, l'equip de Hansi Flick encara no s'ha estrenat a la Lliga de Primera, que ja ha començat. Ahir l'Espanyol de Manolo González es va estrenar amb triomf contra el Llevant per 3 gols a 0, 2 de Roberto i un de Dolan. Van donar-hi els blanquiblaus els primers 3 punts del nou curs.
6: Si hubiéramos perdido 0-1, ¿qué estaríamos diciendo? Que me voy a mi casa ya, ¿no? Que me echen y fuera Manolo y ya está, ¿no? Mira, queda mucha liga. Vuelvo a repetir, lo he dicho en todas las categorías que he entrenado. Lo que te da luchar por un objetivo u otro es cuando tú en la jornada 30 es verte en la jornada 30 los puntos que tienes. Si tú en la jornada 30 tienes los puntos que te certifica que estás salvado o muy cerca, quiere decir que vas a poder luchar por Europa.
4: A segona divisió, avui s'estrena el Centre d'Esport Sabadell, ho fa al camp de l'Sporting de Gijón. Els arlequinats visiten el Molinón a les 7 de la tarda. És el retorn del club català a la categoria de plata. Escoltem el tècnic del Centre d'Esport Sabadell, Ferran Costa.
7: Hi ha algú més il·lusionant que això, i hi haurà derrotes, hi haurà empats, hi haurà dies que la pilota piqui al pal i no entri i un rival en una acció de qualitat ens la fiqui per l'escaire, però ara és on hem de demostrar aquest sentiment. Llavors, il·lusió tota la del món.
4: I el Girona es va estrenar ahir amb un empat a un gol a Montilivi contra el Leganés. Un gol d'Abel Ruiz al darrer minut va donar el punt als gironins, que han començat aquest nou curs on tenen l'objectiu de tornar a primera. Un partit on Sigankov es va negar a jugar. Quique Álvarez, el seu tema.
8: Jo el que he de dir és que pues, bueno, estava bé, en teoria, estava convocat i pues, no ha volgut canviar-se. Ja està. Simplement això, jo no puc dir res més.
4: I en bàsquet, el FIAC Girona ha iniciat avui els entrenaments de pretemporada pensant en el nou curs 26-27. L'entrenador Moncho Fernández té clar els objectius.
9: El principal objectiu és fer un equip. No només parlem de les tàctiques defensives o ofensius, i si no, bueno, de fer un equip en l'aspecte personal i anímic, no? Les pretemporades serveixen per a això, i bueno, encara és el primer dia, però aquests són els principals objectius.
4: I en hoquei sobre patins, dos equips de l'hoquei Lliga Masculina en marxa. El dia d'avui són el Barça i el Reus. Blaugranes i roxinegres comencen la pretemporada amb la vista posada a la Lliga Catalana, que arrencarà a finals de setembre. Cal recordar que l'hoquei Lliga no començarà fins a finals d'octubre, ja que després de la competició catalana es disputaran els World Skate Games a Asunción.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem demà. Bona tarda.

0: infància, però bueno, arranca quan es va casar i arranca doncs, quan ella li cau...
1: Quan és la corona, li cau la corona a sobre.
0: Li cau la corona a sobre i mai més ben dit, perquè ella no ni ho tenia
1: previst. No, era molt joveneta, era molt joveneta. Quan va...
0: Llavors, és una sèrie que, a priori, he d'admetre, a mi em va passar, no sé si a altra gent li va passar, al principi sembla pot semblar una mica avorridota, però quan de seguida, jo crec que amb dos capítols, ja estàs a dintre.
1: Home, la veritat és que la vida de la reina va ser brutal.
0: Sí, però a vegades dius, ostres, ara sí, fets històrics, no sé què, no m'acaba de venir de gust. Però està tan ben feta,
1: bueno,
0: i
1: el
0: que
1: mi...
0: és anglesa, està molt ben feta, i el que més m'agrada de mi, el que més em va tirar, és que cada capítol parla sobre un fet històric rellevant que va passar en aquell moment per contextualitzar tant la seva vida privada, la vida dintre del Palau de Buckingham, amb el marit, la germana, la mare, saps? Tot plegat, el tiet, que també és el que va dedicar... Bueno, t'explica com certes coses, però et fa sortir, llavors et parla també de fets socials, d'un munt de coses. I això és el que personalment a mi m'enganxa molt.
1: Jo
0: perquè...
1: és que no estic molt posada en
0: ja
1: sèries històriques.
0: Ja ho sé. Per això,
1: vaig
0: bueno...
1: dient que sí com les cabres.
0: No, bueno, jo t'explico el meu punt de vista. Venga. Tampoc serien les meves preferides del món mundial, però sí que de tant en tant a mi em ve de gust una bona sèrie històrica. I aquesta seria una. I, bueno, res, això, no? Comença en 1947, acaba a principis del segle XIX, amb tot el de la Diana, la mort de la Diana, tot, tot. Molt interessant, ja que està a Netflix. Després, aquestes les passaré una miqueta ràpid, però no puc deixar de no dir-les, que és, una és Downton Abbey, que ja em vaig quedar, que no la vaig dir en el dia de les sèries Cozy, llavors entra dintre de les dues. És històrica també, aquesta és la vida d'una família aristocràtica, també anglesa, i la gràcia que és que veiem la família i el servei.
1: Això és com Upstart Downstart, no?
0: Exacte. Llavors també doncs, el mateix està molt ben fet, els personatges són molt bons, són molt divertits, té un humor anglès d'aquests molt fins.
1: Fantàstiques.
0: No parlaria tant de tants fets històrics com l'altre, ni molt menys, i que comença quan s'enfonsa el Titanic, parla de quan surt el telèfon, no? Fan com petites cosetes així, però es deixa veure molt bé. I aquesta està al 3CAT, aquesta si la volem veure en català, doncs la vam posar l'estiu passat. Llavors aquesta la podem tenir, també està a Disney, però en català està molt ben doblada i crec que és una molt
1: tenim
0: bona feina.
1: Tenim grans dobladors al català.
0: Sí.
1: Grans, grandíssims. De fer aquí una abraçada a tots els dobladors en català.
0: I benvinguts siguin.
1: Exacte.
0: Després, de Downton Abbey enganxem amb l'Edat Dorada, que és la sèrie que van fer, és del creador de Downton Abbey, el Julian Fellowes, va fer després una sèrie, però la va fer als Estats Units. Llavors hi havia com una miqueta de ui, ui, ui, a veure què passarà, perquè més una característica d'aquest home és que ell crea la sèrie i escriu tots els capítols des del principi fins al final.
1: Maravilla.
0: O sigui, ho fa tot. És un crac, la veritat. Llavors aquesta es trasllada a Nova York.
1: Sí, sí. Aquesta l'he vista.
0: Aquesta sí l'has vist, ja ho sé.
1: I em va agradar molt, molt recomanable. I a la filla de la Meryl Streep.
0: I a la filla de la Meryl Streep, també. Que
1: jo la trobo guapíssima.
0: Sí, no estem acostumats a veure-la. La veritat, hi ha molts actors i actrius molt reconeixibles, que ho parlàvem l'altre dia.
1: Sí, en
0: el principi se'm feia una mica raro, perquè hi ha la Miranda de Sexo en Nova York, després hi ha una de Leftovers, però són actors que els tens molt vistos, però la veritat que un cop entres, molt bé.
1: No, molt bé, molt bé.
0: I parla de com fan el ferrocarril, parla de los nuevos ricos i els rics de
1: Nova York de tota la vida,
0: que estan més assentats, i bueno, i aquesta sí que diríem que està ben documentada. Seguim, i ara ens anem ja d'aquestes així tan angleses.
1: Aquesta la veiem, ho
0: has dit? HBO, perdona.
1: HBO.
0: Aquesta la van fer per HBO, és producció pròpia d'ells, i de moment allà està.
1: HBO.
0: HBO. Seguim ara ja amb sèries històriques, com qui diu, i ens anem a Vikingos, a Vikings.
1: Hombre, aquells homes tan guapos.
0: Aquells homes tan guapos, però una cosa que a mi m'agrada molt de Vikings és que les dones són fortes, són importants, prenen decisions, lluiten, estan al mateix nivell que els homes, i això en una sèrie històrica, la veritat, que costa de veure.
1: I són menopàusiques.
0: Hi hauran de menopàusiques també,
1: sí,
0: però
1: mira.
0: Agafen allà la ràbia que toca i han de tallar algun cap, el tallen i no hi ha cap tipus de problema.
1: No s'estan de tonteries,
0: no
1: pim-pam.
0: Aquesta una cosa així característica original diferent és que va començar sent del canal Història.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: No ho sabia, això.
0: Llavors, per això, sobretot al principi... Jo entenc que a tota la sèrie, però sobretot al principi, té un rigor històric molt bo. està molt ben feta.

0: realment, visualment, i veus aquells vaixells vikings tan xulos, veus aquelles robes,
1: la
0: aquells
1: roba,
0: pentinats,
1: brutal.
0: Aquelles trenes de les dones, saps? O sigui, superbé. I una altra cosa que m'agrada molt és que van molt per feina, llavors. És, els vikings se'n van a Anglaterra, pum, ja els tenim a Anglaterra. No hem perdut temps en arribar.
1: No hi ha una onada de més.
0: No, exacte, saps? Llavors et va explicant doncs, una miqueta totes aquestes incursions dels vikings a Anglaterra, dels vikings a França, dels vikings a la Mediterrània, a Escandinàvia, i vas veient com una part de la història que realment per mi era molt desconeguda.
1: Sí,
0: o sigui,
1: no tenim una gran cultura.
0: No ens expliquen quan els vikings van estar aquí a Andalusia, i van estar, saps? Llavors, doncs, històricament, visualment, sí que és veritat que té violència, però per mi no és violència gratuïta, perquè és això, vull dir, vale, sí, roden molts caps, hi ha sang, però no es recreen amb això, i sobretot hi ha com no totes les tècniques de batalla vikinga, que també és algo que està molt estudiat, que també és interessant, la veritat. Mm-hmm. Vull dir, no?
1: Jo li donaria guerra... una segona oportunitat, perquè em vaig quedar mitges.
0: Doncs aquesta, i crec que aquesta sí que es pot veure, vull dir, no?, amb els fills o... Bueno, els...
1: Quina? A on la veig?
0: Vikings es veu a Netflix.
1: Molt bé, Netflix.
0: Netflix sempre ha estat... Bueno, va començar a Canal Història, però després sempre ha estat a Netflix, vale. I s'ha quedat a Netflix.
1: Genial.
0: El problema d'això és que a vegades una la compra, l'altra la ven i la canvien de lloc. Però no, aquesta ho he mirat avui,
1: vale.
0: I a dia d'avui està a Netflix.
1: A dia d'avui està a Netflix. Beníssim.
0: Seguim. Shogun. Que aquesta me l'has recordat tu, i sort que me l'has recordat, perquè també és molt bona. Aquí ens anem a Japó. Japó medieval... Ens explica un Japó absolutament desconegut, que no és el que, si has anat o tens una miqueta de concepció de què és el Japó d'ara, no té res a veure, és tot aquell Japó tradicional, molt estricte, molt dur i molt recte, la veritat, i ens explica... pel que, bueno, o sigui, sí que hi ha com, no?, hi ha una batalla, hi ha com el...
1: Sí, els senyors, hi ha senyors de diferents territoris.
0: La veritat que a mi al principi em va costar una miqueta d'entendre, perquè no tenia un gran context històric d'aquella època, llavors...
1: I a més està en japonès.
0: És el que anava a dir, clar. Té molts subtítols, això s'ha d'avisar.
1: Sí, sí.
0: Llavors, si no t'importa veure veure una cosa amb subtítols, endavant, perquè això està molt bé també. Els japonesos parlen en japonès. Mm. I ja està, i no te'ls han doblat, perquè és així. Després hi ha un portuguès, després hi ha un anglès, no? Llavors sí que hi ha una mica de...
1: Que guapo és el portuguès, haig de dir-ho, eh?
0: Sí, mira, no està mal.
1: Bueno, és guapo.
0: I el que dèiem, no? Any 1600, parlen, no?, d'aquest xoc cultural, del Japó feudal,
1: de l'església, bueno, com entra, no?, també.
0: Sí, hi ha com tota una sèrie de batalla de poders, no?, en què els més febles al final acaben...
1: Bueno, no expliquis.
0: El que sigui. Però bueno,
1: està molt ben feta.
0: Està molt ben feta, és molt recomanable. De moment només hi ha una temporada, vull dir que tampoc no perdràs la vida veient-la. Uh-huh. Superbé. I per acabar de sèries històriques, ens anem a Roma. Roma és un d'aquells caramelets, que ja sabeu que a mi m'agrada sempre ficar una que no sigui de les que estan en boca de todos. És de les primeres que va fer HBO.
1: Vale.
0: És de l'any 2005, la veritat que ja té 20 anys. Però és això, és un dels primers carmelets d'HBO que deies, uau, aquí hi ha molta qualitat.
1: Roma? I de quin
0: es
1: període
0: Roma.
1: De Roma?
0: Mira, parla la transició de la República a l'Imperi Romà.
1: Home,
0: llavors
1: meravella.
0: Surt Julio César, Cleòpatra, Marco Antonio, tot barrejat amb personatges inventats, que són com uns guerrers que estan com, no estan en l'alta societat. Llavors et va explicant una miqueta tant la vida de la gent quotidiana d'aquella Roma amb les grans esferes.
1: HBO?
0: HBO.
1: Roma, perfecte. Roma, sí. Ja tenim sèrie.
0: I per donar una espanyola, però jo no l'he vist, però sempre m'agrada doncs, donar una miqueta un apunt de sèrie espanyola, pel que m'he anat documentant una miqueta, recomanaria Isabel, que seria un de Crown espanyol. No? Llavors agafa la vida d'Isabel I de Castella, pel que expliquen des de la infància fins a la consolidació de la reina, any 1460-1492.
1: Segle XV.
0: Pel que diu, acaba... Bueno, va com aquesta època en què van arribar a Amèrica i tot plegat.
1: Ah,
0: la veritat que a mi m'han quedat ganes de veure la mala
1: Isabel?
0: Auto... Isabel es diu.
1: A on?
0: A RTV i Movistar Plus.
1: Mala
0: autorecomano.
1: Movistar Plus. Vinga.
0: I així ja tenim.
1: Som-hi.
0: Vinga, seguim. Ara ja hem acabat les més...
1: Històriques.
0: Llavors ens anem a les que estan basades en llibres.
1: Ah, vinga.
0: Vale? Aquí tenim Hem de parlar d'Outlander, és el que hi ha. O sigui, sé que hi ha gent que li encanta, que és molt, molt, molt fan d'Outlander. Sé que hi ha gent que no. Jo estic al mig.
1: Tu sempre estàs al mig.
0: Jo sempre estic al mig, com el dijous.
1: Ella està al mig, sempre. Aquí distant.
0: Aquí distant. No, he de dir que està ben feta, és una sèrie que has deixat veure molt bé.
1: Però odies molt. Odies molt a un personatge.
0: Hi ha un personatge que l'odies molt, però l'altre és tan meravellós i tan guapo que t'és igual tot.
1: Ja, però a mi jo si odio molt a un personatge...
0: Però aquest personatge que tu odies no surt gaire més, eh? O sigui, no? La sèrie és molt llarga, passen moltíssimes coses i si et quedes només en la primera, doncs sí, et quedes amb això. Però després, tira, tira, tira.
1: Conec moltes fans de l'Outlander, sí. Moltes, i la majoria són dones.
0: Sí, perquè ve d'una saga de novel·les que es consideraria novel·la romàntica. Llavors, a mi el que em va xirriar una miqueta més, però és igual, està bé, és que té un punt fantàstic, no? I és que tenim una infermera de l'any 1945.
1: Sí, just a la guerra.
0: Just a la guerra, que fa un viatge en el temps i es planta a l'Escòcia del 1743. Llavors, hi ha aquest xoc cultural, bueno, cultural, d'època. Llavors ella es fica dintre d'un clan escocès, que és on tenim tot això. Mm-hmm. I ella, com que sap coses del que ha passat, doncs clar, ella, al ser infermera, té coneixements de medicina, que en aquella època no estan, però ojo, que és una bruja. Saps?
1: Ojo, cuidao. Sí,
0: claro,
1: sí.
0: Ojo, cuidao. Però he d'admetre que, almenys a mi, com més avança, com més lluny ha anat, més m'ha agradat. Però hi ha una cosa que no m'agrada gens, és que té uns punts de violència que no m'agraden.
1: Ah,
0: i això, ja que estic un canal per dir-ho, doncs ho dic, saps? No...
1: Gratuïts serien.
0: No sé si gratuïts, entenc que en aquella època doncs no era fàcil ser dona i anar sola pel món. Contra la dona, contra l'home, contra tots els que li passen per davant.
1: A tort i a dret, diríem.
0: Però a mi, quan es posen en aquest plan, a mi no m'agrada. Però vale. Llavors, ara ens porta a la que sí que m'encanta a mi, sèrie d'època, de llibres, que recomano moltíssim, no sé si la gent l'ha vist, és Poldark.
1: Home, Poldark, un clàssic.
0: Vale, un clàssic, però han fet la del 2015. Ah,
1: jo em vaig quedar amb la...
0: Jo la dels anys 70 no l'he vist, però la del 2015...
1: 70?
0: És dels anys 70, em sembla, 75 o alguna així, pot ser?
1: Ah, jo era petita, petita.
0: També ve d'una saga de llibres, no? Són 10 o 12 novel·les.
1: Mira que feia temps que no sentia aquest nom,
0: ves?
1: Eh?
0: Bueno, però aquí estic jo
1: per recordar-me que tinc
0: una edat. I a més ara l'han posat fa poc a RTVE, vull dir que la pot veure tothom, gratuïta, superbé.
1: Ah, fantàstic, Poldark.
0: I a mi el que m'encanta de Poldark, ja sabeu que m'agraden molt aquestes coses, són els paisatges.
1: Sí.
0: Perquè està en un Cornualles allà, que és, bueno, saps, uns acantilaus al mar allà, no ho sé.
1: Sí, lléveme.
0: M'encanta.
1: Porta'm.
0: He mirat com anar fins a Cornualles i crec que hi ha moltíssimes hores. Està lluny. Està lluny.
1: Cornualles està lluny?
0: Està lluny de tot.
1: Bueno, deu ser una transició difícil, no? Has d'haver d'anar...
0: En tren o no sé què. Bueno, però sí, sí. Aquesta la recomano
1: bé,
0: molt.
1: Bé, a l'estiu podem anar a Cornualles.
0: Vinga, ja està fet. No, no sé, és un capità que just torna de la guerra d'independència d'Estats Units, llavors torna la seva promesa, o sigui, amb la que s'havia de casar, doncs està promesa amb un cosí seu, ell hereda una mina que no d'allò, i bueno, tot...
1: La típica trama que parteix d'un desastre
0: emocional. Però aquesta versió, no sé l'altra, però aquesta és molt amena, o sigui...
1: Perdona, Poldark va marcar... una època i va marcar a tota una generació.
0: Doncs...
1: Poldark, aquell home amb cueteta i un llacet a darrere.
0: Doncs em sembla molt amena.
1: Vinga, Poldark, ja el
0: tenim. Sí, no ens queda molt de temps i em queden bastantes sèries.
1: Doncs vinga,
0: així que...
1: o fem dos la segona
0: no,
1: part.
0: No, em saltaré un parell d'aquestes i ens anem a aquestes anacròniques, això ho podem fer molt ràpid.
1: Vinga.
0: Perquè una és Los Bridgerton, que tothom la coneix, qui l'hagi vist bé i qui no, però almenys de buides l'ha sentit.
1: Sí. Els Bridgerton són aquells que és que la majoria, bueno, que són gent de color, però de l'aristocràcia.
0: Sí, els protagonistes anglesa. Són 8 germans que a cada temporada un germà ha de trobar l'amor o el matrimoni, tots són
1: fabulosos,
0: pentinats, macarons, vestits superxulos, música molt xula perquè agafen música moderna feta amb quartet de corda.
1: Ara
0: no?
1: Pots sentir Nirvana amb un quartet de corda.
0: Nirvana amb un quartet de corda, maravilla. Que és algo que a mi ja em va...
1: Et va guanyar,
0: ja, em va guanyar al minut 1. Però sí que, com que d'aquí surt una prequela, que és una altra sèrie que es diu La reina Carlota, que és la reina que surt als Bridgerton, que és mulata, és negra, els Bridgerton, però es deia que era mulata, es deia que venia com d'ascendència africana, llavors aquí han aprofitat per ficar tota la corda de gent de color, tata. Llavors doncs està molt ben integrat, s'ha de dir que és de Shonda Rhimes, que és de...
1: Home, meravella!
0: Llavors, clar, la Shonda sempre fica gent de color i la integra molt bé, llavors, doncs, bueno... Que li vingui de gust passar una estona.
1: I aquesta la veiem, eh?
0: Aquesta Netflix. És el Carmel de Netflix. I després, enganxant amb els Bridgerton, tenim una altra que es diu Les Bucaneres, de Buccaneers, que està a Apple TV.
1: Ah, mira.
0: A mi el nom no em crida molt, però també...
1: Mira, jo l'hagués vist, però...
0: Ah, sí? Ah, doncs mira. Ja per tot. I aquest, molt, molt ràpid, també seria un estil Bridgerton, però sí que agafa un fet que va passar, que eren totes aquelles noies americanes riques, que s'havien fet riques les seves famílies, que van anar a Anglaterra a buscar marits, a buscar títols, i ja es casaven amb lords anglesos arruïnats.
1: Ah.
0: Llavors hi ha el canvi, no? Tot l'estricte aquest, Anglaterra, tal, amb la bogeria jove aquesta americana.
1: Que surt també una mica en la de l'edat dorada.
0: Una mica sí, però seria al revés. Sí. És aquestes americanes, però això està ambientada a Anglaterra, la de les
1: Bucaneres.
0: I molt ràpid vull recomanar-te una que es diu Dickinson, que també té aquest punt així una miqueta boig, una mica modern, i va sobre la vida d'Emily Dickinson, però des d'un punt de vista molt guerrero, molt feminista, molt de descobriment
1: Home,
0: sexual.
1: Dickinson, i on la veig?
0: Aquesta està a Apple, també.
1: Dickinson, Apple TV.
0: I ja està, ja acabem aquí perquè m'he allargat.
1: Doncs, Marina, com sempre, un plaer escoltar-te.
0: Igualment.
1: I saber que ens queden moltes hores de televisió per veure i moltes sèries meravelloses protagonitzades per dones, guionitzades per dones, dirigides per dones, que ens queda per veure. Gràcies i et veiem en un parell de setmanes.
0: Gràcies, Charo. Adéu.
1: Adéu. Doncs fins aquí el capítol d'avui, que com sempre ens agrada posar la dona al centre i avui hem fet de la mà d'una persona absolutament preparada com és la doctora Bergamachi. Ens hem acostat una mica més a les solucions que hi ha pels signes de la menopausa i amb la Marina, com no podia ser d'una altra manera, ens hem transportat a altres èpoques gràcies a les sèries històriques tan populars d'altra manera entre nosaltres. I com diu la Christiane Northrup, l'amor propi forma part del teu dret de naixement. Compartim, doncs, aquest missatge amb totes les noies guapes del món, incloses les que porten la disfressa d'àvies. I ja ho saps, Fogots, el teu podcast sense regles. Un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Quan arribes a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar.
2: Que la culpa és l'única emoció que ens pretén fer pagar un deute que no té fi.
3: És la setmana difícil dels comerciants, almenys de la flor.
4: Tenim una comarca fantàstica. Hauríem de tirar per vins del nostre Penedès.
1: Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.
0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Barcelona ha homenatjat aquest matí les víctimes dels atemptats de Barcelona i Cambrils d'ara fa 9 anys. Les obres a la Rambla han provocat que el memorial s'hagi traslladat fins a la plaça Sant Jaume. Ens ha fet un minut de silenci, s'ha llegit un poema i s'ha interpretat una cançó. Javier Martínez, el pare d'una de les víctimes mortals als atemptats del 17 d'agost a la Rambla de Barcelona, assegura que els afectats a hores d'ara segueixen abandonats i sols.
2: Intentem que la gent recordi que és la víctima, que recordi què va passar, una mica la lluita que tenim, no?, de saber la veritat i de que estiguem més atesos. Intentem fer moltes coses, va fer l'oficina SASPAT per part d'Interior de Catalunya per fer atenció a les víctimes, va obrir el novembre del 2025 i encara no funciona, ni han trobat víctimes ni fan res, continuem estant una miqueta abandonats i sols.
1: Martín ha d'apuntar també que mentre hi hagi papers del CNI classificats a Madrid, mai no sabran la veritat. Més enllà de l'acte d'aquest matí, aquesta tarda a les 7, se celebra un altre acte d'homenatge a les víctimes d'aquest 17 d'agost. Serà el monument dedicat a les víctimes del terrorisme, que se situa entre el carrer Rio de Janeiro, l'Avinguda Meridiana i el passeig de Fabra i Puig. I els bombers han extingit un incendi en un armari de transformadors elèctrics en un edifici de l'Avinguda del Vallès de Terrassa que ha obligat a evacuar alguns veïns i atendre dos menors. Segons els bombers, s'han activat 7 dotacions cap a les 3 de la tarda després que un testimoni alertés que s'havia incendiat un quadre de transformació elèctrica i sortia fum de la façana. Un cop han confirmat que a 4:15 han pogut acabar d'extingir l'incendi, s'ha atès dos menors, un ha rebut l'alta in situ mentre que l'altre ha estat traslladat a l'hospital per intoxicació de fum. I el Port de Barcelona ha sofert un increment d'un 2% del tràfic de mercaderies fins al juliol. L'increment dels contenidors plens d'importació contrasta amb la caiguda de les unitats plenes d'exportacions, que acaba d'un 10%. També creix un 5,3% el moviment de passatgers, la majoria dels quals creueristes, que augmenten en un 7% respecte al mateix període de l'any passat. I parlant de rècords, un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixa ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord d'ara fa 23 anys. Es considera que una nit tòrrida ho és quan la temperatura mínima s'enfila per sobre dels 25 graus i enguany ja n'ha superat, com us dèiem, unes 51. En 40 anys de dades registrades per aquesta estació, és la segona vegada que se superen la cinquantena de nits tòrrides.

0: Això es diu Metamorfosis i ella és la Laia Leal, la rebem avui a Gent de Carrer. Què tal, com estàs?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Ara Laia Leal en majúscules.
1: Sí.
0: Com ha estat això?
1: Doncs portava ja uns anys amagant-me, entre cometes, no?, darrere d'aquest pseudònim d'Strangers, i ja començava a sentir-me una mica incòmoda, com que aquest nom no em representava, i fins i tot creava una mica de dubtes entre el públic, no? Perquè era un nom en plural, no sabien ben bé si era un grup, una banda, i tot ha vingut una mica lligat a la transformació d'acceptar més la meva identitat i presentar-me sense tantes màscares. I vaig passar d'això, d'un nom que potser no deia res de mi, a presentar-me en majúscules.
0: I fa com impressió, això?
1: Sí, una mica, però no és des de l'orgull de l'ego, sinó des de la presència, no? I a més crec que també Laia és un nom com que em recorda una mica la innocència, no? És un nom molt dolç, català, tal, i Leal és com aquí estoy, no? Llavors crec que és una fusió de molt autèntica de qui soc realment.
0: Digues que tens com una part més innocent i una altra com més present, que té més força, també.
1: Sí, o sigui, sempre hi ha aquesta part més vulnerable, més innocent de la curiositat, que sempre estic com aprenent i sóc una mica nena en aquest sentit, i per una altra és com tinc un caràcter bastant heavy. Quan vull alguna cosa, sóc molt capricornio en aquest sentit.
0: Això es plasma també en aquestes noves cançons. Això que escoltem, com deia, més Metamorfosi, és el segon single que has tret últimament també per promocionar un nou disc que dius que està per arribar.
1: Sí, aquest any.
0: Què ens expliquen aquestes cançons?
1: Doncs aquestes cançons, al final el que expliquen és aquest procés de transformació, i seran 5 temes molt personals, amb un punt també de risc, perquè és la primera vegada que experimento amb la música electrònica i ho he fet des del respecte absolut. També pel que et deia, no?, des d'aquesta curiositat de jugar, d'experimentar, i la veritat és que estic molt contenta del resultat. O sigui, crec que tampoc m'estic apoderant, no?, d'aquest gènere, sinó simplement donant la meva perspectiva, la meva visió. I tinc ganes de que la gent també estigui més optimista, balli, cançó d'estiu, no sé, fins ara havia tret música una mica fosca i crec que ja tocava, no?, anar cap a lletres i cap a ritmes molt més optimistes.
0: Perquè estàs en un moment com d'una mica més de llum, o perquè et ve de gust simplement expressar això?
1: Estic en un moment de molta més llum, sí. O sigui, havia vingut d'una època molt, molt, molt complicada. I em sento com... A més, aquest any faig 30 i és com... Ja està, o sigui, ja no has de donar explicacions al món, faig el que em dóna la gana, per dir-ho de manera neta. I ja està, o sigui, estic vivint sola, per fi, dedicant-me al que m'agrada, i no sé, o sigui, tinc més ganes que mai de viure, que és veritat que això, per mi, és heavy dir-ho, perquè sempre he tingut una tendència, no?, a tenir depressions i a lidiar amb molts problemes de salut mental, i ja no tenia ganes de retroalimentar més això, no? O sigui, ha sigut com una revelació de dir, tu també et mereixes ser feliç i ja està, saps? O sigui, que cadascú s'arregli amb lo seu, tu ja has fet el teu procés de teràpia i ara ja toca disfrutar, no?, del que has treballat.
0: Hi ha hagut alguna cosa que t'ha fet com fer el clic per canviar també aquesta actitud davant la vida i davant la música, no?, i de la manera de mostrar-te també al món?
1: Sí, o sigui, jo crec que va ser un punt d'inflexió en el que vaig confiar en persones concretes, no?, i persones també molt properes, que em van mostrar una cara que no coneixia, i allà va ser quan vaig dir, uau, o sigui, com no t'arreglis l'autoestima, estàs molt sola. Llavors, allà va ser quan em vaig proposar estimar-me incondicionalment, no?, perquè sempre he sigut molt autoexigent i molt... Mai està bé, mai és perfecte, sempre pots fer més... I m'he parlat a mi mateixa que penso, uau, o sigui, totes les teves amigues no els hi parles així, no?, quan t'estan explicant els seus problemes. Llavors, ha sigut 2026 dir, vaig a per totes, vaig a estimar-me, passi el que passi, no tots els dies seran fàcils ni bonics, no? Sobretot a les xarxes, que hi ha com molta retroalimentació de positivisme tòxic, i no és la realitat en absolut. O sigui, la gent està passant batalles internes molt heavies i jo crec que no és suficient mostrar un vídeo a Instagram que digui tots parlem de la salut mental, no, o sigui, exposem-nos, no?, de manera honesta. I quan no t'acabes d'adaptar molt a aquest món en el que estem entrant, clar, et pots sentir molt sol, no?, i molt raro. Però bueno, una de les cançons del disc parla d'això, de que sí, de que sóc rara i a qui li importa, saps? O sigui, que m'és igual.
0: A quin món estem entrant?
1: A quin món? Doncs mira, ara estava aquí a l'entrada i he vist una obra així d'art que parlava de, representava això, no? Era una figura mirant un mòbil, i el que jo sento és que, bueno, això és molt típic, no?, de dir-ho, que sentim que estem molt connectats, però estem més desconnectats que mai. Però en el meu entorn sento que estem perdent el punt de vista, no?, de, sobretot de, també a nivell físic. O sigui, hi ha un punt que, per exemple, ara estem treballant molt amb les xarxes, no?, en el meu projecte. Treballo amb una agència que és especialista en comunicació i xarxes, perquè jo m'estava perdent ja. O sigui, no m'agrada ni TikTok, ni Instagram, ni exposar-me, m'agrada fer música i ja està. O sigui, m'agradaria ser com la CIA, saps? Que es posa un que es tapa la cara i ja està. Però bueno, em van dir que no era suficient i que en aquesta societat doncs s'ha de mostrar alguna cosa més. M'estic perdent, o sigui, m'he anat com cap a mil camins. Bueno, torno. Això, que el que veig és que estem perdent el punt de vista respecte al que és una cara humana, no? Que quan penjo fotos, crec que m'obsessiono molt més que fa uns anys enrere, i crec que això està molt condicionat pels cànons. O sigui, entres a Instagram i veus quatre cares, quatre persones, tal, i penso, ja no recordo com és una cara humana, natural i real, no? I em fa ràbia perquè em veig a mi mateixa a vegades editant fotos quan fa anys això no em passava. I crec que és interessant. Crec que també forma part d'aquesta transformació, no? O sigui, la transformació és des de dintre cap a fora o al revés. O quan la gent ja t'accepta físicament, llavors ja sents que pots menjar-te el món, o és al revés? En plan, quan puc sortir al carrer tal i com m'he despertat, això és realment alliberar-se, saps? O sigui, són coses que em volen bastant al cap.
0: Segurament, si tens aquesta pressió, mai serà suficient.
1: Exacte, però és que jo crec que és una cosa que sempre em pregunto. O sigui, si tu tens inseguretats i el del costat també, realment a qui vols impressionar, saps? Perquè, o sigui, si l'altre t'està veient amb bons ulls perquè realment la inseguretat que tens amb ell mateix, quina por tenim realment? O sigui, jo crec que és més de com ens veiem nosaltres mateixos, de decepcionar-nos a nosaltres mateixos, que el que pensa l'altra gent, no?
0: Amb la música ets així també, que a vegades tendeixes a la comparació o a no estar segura del que estàs explicant o que estàs expressant?
1: No tant. És com que he tingut la sort de trobar un so molt propi i m'inspiro molt en la música dels altres, però no ho utilitzo com a comparació de mira, això és millor, pitjor. O sigui, sempre intento fer música que a mi m'agradaria escoltar. I quan ho faig i dic, això m'agradaria escoltar-ho, si no fos meu, doncs és guai, no?
0: Musicalment tens com molt clar el que ets?
1: Jo crec que sí. O sigui, dintre del que encara em queda per experimentar un munt, i és això la gràcia, no? Però sí, jo crec que he anat amb els anys trobant una veu i una manera de composar i d'expressar-me que és bastant, bastant pròpia. Sí que és veritat que amb aquest segon disc he sigut més conscient amb les lletres, perquè amb el primer és com que ja entrava en aquest mood de oscuridad, no? I te'n vas a expressions com molt fetes i tot el rato estàs com retroalimentant les mateixes paraules, i en aquest disc he sigut molt més explícita tot el rato, no? Anant cap a aquest missatge positiu. Després ja també faré una cançó en català que és molt honesta, no sé, o sigui, és molt més vulnerable aquest disc, realment.
0: Amb menys filtres, potser.
1: Sí, total.
0: I per què tot això ho expresses a través de l'electrònica?
1: Perquè, bueno, en realitat és un disc electrònic gospel. O sigui, hi ha molts cors gospel, perquè per mi el gospel, sense ser creient, jo que he cantat també en cors gospel, no? O sigui, és com el sinònim absolut de
0: la, llum,
1: la joia,
0: no,
1: de vivir, sí. O sigui, com de catarsis. I l'electrònica té aquest punt festiu i alegre i que tu, per exemple, en una rave, no, veus a la gent que està disfrutant a saco, però o sigui, no sé si has vist la pel·lícula Sirat.
0: No l'he vist.
1: Vale, doncs és molt interessant perquè tu veus un grup de gent que està compartint un espai i la mateixa música, però cada persona és un individu diferent, no? Mm. I està en cadascú el seu rotllo. No és com una discoteca de Barcelona, no? Que tothom s'està com barrejant, sinó que és com una cosa més de procés intern. I a mi això m'agrada molt de la música electrònica, perquè té aquest punt de trance, de que entres en espais com d'autoconeixement, però alhora et deixes emportar pel so, saps? Que pots estar com 7 hores ballant i no et dones compte. I a mi això, o sigui, em dona molta energia i molta... és molt guai. A més que també com a oient, o sigui, m'he posat molt a tope a escoltar música electrònica. I, o sigui, jo mateixa vaig dir, buah, vull fer això com a repte, saps?
0: Mm. I com ha estat aquest acostament? És a dir, ha costat molt arribar a un punt en el que tu ja et senties còmode dins aquest nou so?
1: M'he passat 2 anys... literalment investigant, escoltant, provant. Després vaig entrar al món de l'Ableton, que és el programa per produir, per després passar-ho al meu productor i treballar, no? Amb més preparació. I això, o sigui, moltes hores, o sigui, obsessiu. Mm. Literalment m'he estat 2 anys produint Metamorfosis. I potser la gent després l'escolta i, no? I passen 3 minuts i ja està, però jo sé el que hi ha darrere. I és això, quan no coneixes un gènere, lo important és això, per mi, és escoltar i agafar molts referents. Per mi The Blaze, per exemple, és un grup que és referent màxim, Ben Boomer, hi ha molts grups que ara mateix són molt bons. I això, i ja et dic, o sigui, després és fer la teva pròpia versió i no abanderar-te d'un gènere, ni tampoc vull dir que ara, a partir d'ara, vagi a ser un artista de música electrònica. O sigui, de fet, el tercer disc m'agradaria que fos de blues i R&B i jazz, que és d'on jo vinc realment. Vull dir que tinc ganes d'explorar moltíssimes coses.
0: Clar, és el que deies abans, que és interessant enfocar-ho així, que és des del respecte, no? Cap a un món que no és el meu, però alhora un món al que m'hi vull acostar, i per tant, si vull fer-ho, necessito abans conèixer quins són els referents, quin és el meu so dins aquest món tan ampli com és la música electrònica.
1: Sí. Respecte total, i encara que fos un gènere que conec millor, també seria respecte total, perquè no crec que mai et puguis tornar expert en alguna cosa, no?
0: Abans explicaves que havia, part d'aquest procés d'aquests 2 anys, també havia sigut posar-te amb l'Ableton, anar provant coses perquè després això pogués donar-li potser més forma, no? Al productor amb el que treballaves. Clar, com funciona això? És a dir, tu primer composes i després això es fa gran? O com funciona el procés de fer una cançó teva en el marc d'aquest nou disc?
1: Depèn. Hi ha cançons que les he tingut molt clares. Jo també confio molt en el meu productor, que és el Roger Gascón, que ha treballat amb grups com Love of Lesbian. Té molta experiència i confio molt en ell. Llavors, sí que hi ha cançons que he pensat, vale, li portaré això i a partir d'aquí construïm. I allà treballem junts. Però normalment jo treballo en que primer em ve la música, sempre, llavors li poso un anglès inventat o una lletra així, que després rescato coses, que dic, bueno, això inconscientment haurà vingut per alguna cosa, no? Però sempre és la música primer, i després ja treballo la lletra. Llavors, el més important quan comences amb l'Ableton és tenir un to i un tempo, no? Perquè, bueno, el Roger sempre em mata perquè els tempos me'ls passo per allà. I sóc molt caòtica treballant, perquè què passa? Que qualsevol persona fa una cançó de manera cronològica, no? O sigui, comences pel vers, precorus, pues a mi em venen com flashos, no? Ara això i ara això, i clar, potser una cosa que m'ha vingut és el pont i potser l'altra és la coda, no? I clar, jo sóc la que després ho ha de reorganitzar tot.
0: Tens allà totes les peces, però has de muntar el puzzle.
1: Sí, i a vegades el Roger em diu, o sigui, em mira amb cara de... saps? I mira que fa com 8 anys o 10 que treballem junts, i jo li dic, sí, ja em coneixes. Però estic millorant això. Llavors, això, entres a l'Ableton, busques el to, tal, i fas l'harmonia. Llavors miro una mica, pues, totes les variants d'acords que puc fer, perquè la cançó sigui més rica i tal, i escolleixo els instruments. A vegades també, bueno, l'Ableton el que té molt bo és que té uns ritmes d'electrònica molt guais, llavors m'ajuda moltíssim. I ja està, fas una base i després ja ve lo guai, que a mi és el que m'agrada, que és com...
0: fer-ho gran.
1: Clar, o sigui, els detalls, no? Aquí, pues, ficar-li una bateria més guai, amb uns sons... Jo soc molt friqui dels sintetitzadors, les harmonies, o sigui... Una altra cosa que em diu molt el Roger és que hi ha moltes pistes individuals. O sigui, jo puc posar-li com 19 pistes, saps? Mm. I són 3.000 harmonies, sintetitzadors, efectes... sí, i després ell ja fa el treball que és el que val. Perquè, clar, jo el treball de masterització, sonorització, equalització, això encara no ho he pogut aprendre.
0: I és molt específic, també.
1: Sí, total. Llavors respecto molt la seva feina i confio 100%. I jo aquí ja no em fico.
0: Tu també li dones molta importància a tot el que envolta la música. Ara estaves explicant abans que havies fet un procés també a xarxes d'acceptar que és una cosa important. També en el sentit dels videoclips, per exemple. Quina dimensió té aquesta part més audiovisual també dins el teu projecte?
1: Tota, 100%, perquè em flipa el cine. Llavors, per mi fer un vídeo és com una oportunitat per explicar la cançó des d'una altra perspectiva. L'equip també estava una mica en contra perquè... són més de pensar que la gent consumeix molt ràpid, no? I TikTok, i bueno, fes un vídeo ràpid, no et gastis els diners en això. I a mi és que em fa molt feliç pensar en un videoclip. Llavors, per mi, rodar aquest vídeo de Metamorfosis també ha sigut un procés, no? Perquè encara no l'hagi vist, no faré spoiler, però he jugat com amb dos personatges, no? Sent jo mateixa. I com aquest personatge va evolucionant des d'un punt en el que no sap molt bé on es troba, fins a això que dèiem, no? Aquesta rave de persones que l'inspiren a mostrar-se tal i com és. Clar, en aquest punt sí que hi ha cosetes estètiques, no? Que pots pensar, bueno, mira, ara s'ha transformat, no? Aquí amb un outfit supercool i ja pot ser ella mateixa, no? Pues és el que parlàvem abans. Fins a quin punt hem de vendre'ns una mica per ensenyar una idea, no? Però ha sigut molt guai, i també exposar-me, perquè el primer look és molt més natural i m'ha costat molt acceptar-me en segons quins plans, i això m'ha fet reflexionar molt també. Tot porta el mateix al final, o sigui, exposar-se és heavy, la veritat, i més en el 2026. No sé, va, o sigui, a mesura que vaig venint aquí als programes a fer les entrevistes, veig que aquest tema està anant cap a més.
0: Sí, que quan parles veus que et ve el cap i que per tant aquí hi ha alguna cosa, no? Potser.
1: Sí, hi ha encara molta feina a fer d'autoacceptació, de no voler mostrar-me sempre perfecta i totes aquestes històries que, bueno, que com a societat no estem alimentant. Llavors m'inspiro molt en Romain Gavras, que és un director de cine... que treballa amb Generation, que també és un projecte d'electrònica, i fan uns vídeos espectaculars, Xavier Dolan, o sigui, directors que sempre expliquen històries, no? O sigui, el que tenia clar és que no volia que fos un vídeo de, bueno, pues miro la càmera i faig playback, no? Sinó que expliqués alguna cosa més. I per Nemesis, que és el segon single que traurem a partir del setembre, jo crec, també hem fet un vídeo inspirat en The Blaze. Sí.
0: Doncs veurem també com serà aquest vídeo. Ara explicaves aquest videoclip, que en general són processos que neixen molt de tu, però que també hem d'explicar que hi ha un gran equip al darrere perquè això surti. És a dir, com és fer un videoclip teu? Quanta gent pot haver-hi, per exemple, implicada?
1: Doncs en aquest vídeo hi ha hagut 15 persones, entre ballarines, actors, camarògraf, producció, maquillatge, assessoria de vestuari... molta gent. O sigui, he tingut la sort, jo estava manifestant molt tenir una agència que em representés, perquè a mi hi ha una cosa que em fa molt feliç, que és donar feina als artistes, si puc, no? Dintre dels diners que tenim els artistes. I és això, o sigui, ha arribat un punt que ser músic significa saber de xarxes, gravar-te tu mateixa, anar a l'estudi i produir, no? O sigui, són tantes coses que jo ja no donava abast i m'estava cremant. I vaig tenir la sort de conèixer l'Àlex Mas, i m'estava explicant això, que justament estava començant una agència que es diu Acto Spain, juntament amb la Tània, i són experts en comunicació. A més, ara estan treballant amb youtubers com Willy Rex, han tingut a l'estudi, a 400 Studio, a l'Ibai, jugadors del Barça, o sigui, la veritat és que estan tenint un públic molt, molt potent. I molt contenta, o sigui, tothom ha anat a mort amb el projecte, i això és per mi és el més important, i sobretot que és un equip superhumà, o sigui, Sí, m'he sentit molt acompanyada.
0: I que donar feina en el sentit de pagar gent perquè faci feina de la que és especialista també té un punt de dignificar el que estàs fent.
1: Total. Sí, sí, total. S'ha de fer, s'ha de reconèixer la importància de totes les àrees, i al final el resultat, òbviament, també serà més professional.
0: Mm. Tens data ja perquè surti el disc?
1: Data concreta no, però jo crec que serà cap a finals d'any, o sigui, òbviament no coincidirà amb Nadal ni tot això, però potser a l'octubre, entre octubre i novembre, perquè no solapi amb el segon single i puguem donar espai i no col·lapsar la gent amb tanta informació.
0: Estem parlant amb Laia Leal, clar, aquí som un programa d'informació local, un magazín local, i estareu preguntant, té alguna vinculació amb Sant Boi? Doncs evidentment que la té, perquè clar, hem d'explicar que fa no massa,
1: sí, no
0: el
1: massa.
0: Festival Altaveu, que el coneixem tots molt bé, i vas participar gràcies també a l'Altaveu Frontera. Com va ser aquesta experiència?
1: Fuà, brutal. O sigui, que t'estiguin dient, hi ha dos grups a Catalunya que poden tocar aquí, i tu penses, bueno, lo envío, no? Perquè així no...
0: Mm.
1: I quan em van dir que m'havien agafat, pues em va costar molt d'assimilar. I va ser brutal. En aquell moment encara es deia el projecte Strangers. Està el mateix cartell que la Núria Graham, per exemple, que sóc molt fan. No sé, molt bèstia. I després l'oportunitat també de portar escena al projecte amb un equip brutal. O sigui, l'equip de so era espectacular. No sé, molt, molt, molt contenta. O sigui, molt agraïda. La veritat, va ser molt guai. A més, vaig fer una bogeria perquè vaig... O sigui, justament coincidia amb que havia fet una mudança a Barcelona i vaig agafar el mateix noi que m'havia fet la mudança i li vaig dir, escolta, necessito muntar escenografia en un escenari. Vaig portar la meva habitació quasi sencera. I, bueno, no sé, va ser un espai molt guai per poder provar.
0: L'altre dia, justament, parlàvem amb el Víctor Partido, el director del festival, que és també qui estava impulsant l'Altaveu Frontera, que ens deia justament que era... una bona oportunitat per això, perquè també artistes que tenen projecte tinguin l'escenari que es mereixen i que puguin agafar autoestima també en aquest sentit, a veure que en cas de que tinguin els recursos, que realment la seva proposta pot aplicar-se i que pot fer-se gran també. Tu vas notar-ho això al festival?
1: Home, clar, jo vaig notar que sí que hi havia mitjans, no? Com, no sé si era l'Under Rock, o crec que sí, que l'Under Rock havia fet un article... també fotos professionals que ens van fer, potser sí que vaig notar, no?, com que l'efecte es perdia una mica després. Potser m'hagués agradat que hagués sorgit alguna oportunitat més, però sí, evidentment que és una oportunitat brutal. O sigui, només per compartir cartell amb artistes així i tenir aquest reconeixement, sí, val molt la pena. O sigui, jo recomano des d'aquí a tothom que es presenti, perquè encara que no t'agafin, t'escolten, no?, i s'ha de provar.
0: Tens previst venir per aquí a Sant Boi a tocar alguna vegada?
1: Jo sí, clar, si em truquen on em diguin. Sí, sí, jo toco on sigui.
0: Doncs veurem el que acaba venint en aquesta proposta artística que ens explicava la Laia Leal, ara amb majúscules i amb aquest nou disc que també sortirà aquí no massa, la que ja ens ha dit que sortirà sense filtres. Volia acabar amb una declaració que vas fer fa no massa, també en una entrevista, que deies que ja no buscaves la validació externa i que estaves, de fet, redefinint què és per tu realment l'èxit. Per tu, què és l'èxit?
1: Per mi l'èxit és trobar la pau, realment. Crec que ja ho he fet a nivell espaial, no? Com et deia, vivint sola i en un entorn on tinc el mar i on estic una mica aïllada de la civilització, i ara ve el treball intern. O sigui, aquesta frase la vaig dir perquè Nemesis parla sobre el meu pare, que és una persona que mai m'ha vist. O sigui, m'ha mirat però no m'ha vist mai, mai, mai, i mai he sigut suficient per ell. I clar, per mi això era com un repte, no? Sempre havia d'aconseguir que em veiés. I va haver un punt que vaig dir, ja no ho necessito. I arrel d'això, doncs, això es va com maximitzar a doncs, les parelles, els amics, la societat en general, com, bueno, que em vegi qui vulgui, no? I qui no, doncs no. Però no haig de fer un sobreesforç per tal... I jo crec que és això el que per mi és l'èxit, o sigui, poder dedicar-te al que t'agrada, perquè això és una sort immensa, i trobar la pau interior de dir, estic a gust amb qui sóc, no faig mal a ningú, i si hi ha alguna cosa que no va bé, treballar-ho, i ja està.
0: Ens quedem amb això. I Laia, gràcies.
1: A vosaltres.

Més de 45 anys amb tu. Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
2: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Esteu escoltant els millors moments de Gent de Carrer. Arriba l'estiu i a Gent de Carrer volem aprofitar per aturar-nos a conversar. I ho fem amb sambollans i sambollanes que tenen moltes coses a explicar-nos. Avui ens visita Laura Orri. Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Estàs d'estiu ja o encara no?
1: Encara no, o sigui, parcialment, encara.
0: Però d'esperit, diguéssim.
1: Sí, sí. És que jo, bueno, ja que m'ho preguntes, és que jo soy team invierno, o sigui,
0: sí?
1: No suporto l'estiu. Sí, sí, l'ho he dit ja, sí.
0: I per què? Què és el que té l'estiu que no t'agrada?
1: Que no tinc aire condicionat. No, o sigui, no m'agrada, o sigui, a veure, m'agraden les vacances, però no m'agrada la calor extrema que estem vivint. Me pone de mal humor, sí, jo soy de fresco.
0: També és veritat que potser ara està sent una mica massa, fins i tot, eh?
1: Sí, sí, és insuportable, sí.
0: I a l'hora de crear, també, diries que l'estiu és un bon moment o al contrari? Com fa calor la cosa, doncs...
1: Jo, mira, el que em passa és que a l'estudi on treballo, per exemple, l'hivern és ideal, però l'estiu fa bastanta calor. I sí que és veritat que... No sé, o sigui, sí que és veritat que l'estiu, per exemple, jo el que faig molt a l'estiu és portar-me la llibreta i llavors dibuixo amb les aquarel·les, me les emporto i llavors dibuixo i m'encanta perquè és una manera com de... encara que vagi a llocs de sempre, però és una manera com de captar llocs, no?, ja siguin turístics o no, llavors t'atures i deixes el mòbil i t'hi fixes, per exemple, en un monument o en un espai concret que encara que hagis passat mil vegades, a mi m'encanta fer-ho per Barcelona, no? I això t'ho dona l'estiu, no?, el moment com de no tenir tal. Però sí que és veritat que jo a nivell personal, com que no m'agrada molt aquesta calor extrema, sí que em noto com més cansada i també pues, em dono el plaer, si puc, tot i que a vegades no puc, però com de descansar més, en plan de dir, bueno, pues si no sale hoy, ja saldrà mañana o ja saldrà d'altra manera, saps?
0: Clar, per molta gent, potser el fet de pintar, per exemple, podria ser oci, podria ser una forma d'expressar, podria ser una forma fins i tot de desconnectar.
1: Sí.
0: En el teu cas, clar, ser il·lustradora seria una mica continuant en el teu dia a dia.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, però tens raó, eh? O sigui, és una cosa que jo crec que ens passa molt quan a vegades ho parlo amb companys i és veritat això que... jo crec que t'has de cuidar molt per no caure en precisament això, com buscar moments d'oci de dibuix, perquè si no t'oblides de... Jo, per exemple, a mi m'ajuda molt això, sempre portar-me la meva llibreta i dibuixar sense pressions, saps? Perquè si no, al final els encàrrecs que acostumo a fer, per exemple, o ara que, per exemple, he fet un compte amb una editorial, és com... ho gaudeixes molt perquè és inevitable, perquè m'encanta, però alhora també és veritat que t'has de cuidar molt i has de com, seguir tenint moments de dir no, esto lo hago i ho faig pleno disfrute i pruebo i canvio de tècnica i ara ho faig pues, més abstracte o com jugar, com seguir jugant per trobar això que dius tu, perquè al final és veritat, perquè siguis tenint una mica de xispa, que no sempre és fàcil de fer-ho, però jo ho intento a la medida que puedo. A vegades no lo puedo hacer, però ho intento, sí.
0: Quina és la diferència entre... il·lustrar per encàrrec o il·lustrar com a oci?
1: Jo crec que hi ha una gran diferència, o sigui, perquè al final sempre si és un encàrrec, un cartell o un dibuix personalitzat, no?, com els que puc fer o un conte o alguna cosa així, sempre penses molt en el client al final, no? Llavors també estaríem com aquí en debate, no? Potser no estaria com més controlat l'art. A mi és una de les coses que em passen, que més m'agraden, és quan algun client o algun, inclús amb l'editor amb el que està treballant ara, em va dir free, o sea, lo que tu quieras, o sea, confio plenament en tu, perquè això és com trobar aquest equilibri entre lo que jo haria por disfrute, però alhora que és un encàrrec. Llavors, és diferent, o sigui, quan és un encàrrec sempre tens la pressió de dir, bueno, que li guste a l'editor o que li guste a no sé què, o si és un client, algun dibuix personalitzat, ostres, pues ja vas amb cuidado, que sigui el que ell té en ment, saps? Jo dic, a veure, no sé, saps? Que no se pensa que va ser un dibujo hiperrealista, perquè no és, saps? O sigui, bueno, com diferents coses d'aquestes, no? Però sempre tens com una mica el, ai, a veure si li gusta. En general, he tingut bones experiències, però també podria ser que algú no... Però al final el client té com una idea al cap i tu has de connectar, i quan és per plaer és com no tens cap tipus de pressió de res, dibuixes, jugues, i és, per això és important, com jo crec, intentar-ho, tot i que a vegades sigui difícil, com connectar amb això, perquè és com connectar. Mira, justament avui, haciendo autobombo, no és normal, justament avui he fet una publicació de dibuixos random que he fet els últims mesos per puro placer, per exemple, saps? I que normalment sempre pujo pues, els encàrrecs perquè és el que més faig, la veritat. Però ara fa poc vaig pujar i també està bé, digo, és que al final O sigui, com que també me n'adono que és, que és com també la, una mica la gasolina que després et permet fer altres coses. Si no tens com aquest espai de llibertat, és important trobar-lo. Sí.
0: Connectes amb la Laura Orri, nena, quan pintes per plaer?
1: Sí, totalment. Jo és que crec que... no sé si també perquè soc mare, tinc dos fills, és com... estic unida a la infància, jo crec. O sigui, jo em sento... no sé, faig moltes tonteries, o sigui, faig coses encara de nena, i una de les coses que faig molt, doncs sí, totalment dibuixar, perquè és que és una cosa que m'ha acompanyat tota la vida i sí que connecto molt, sí, sí.
0: Com eres de nena?
1: Pues... un poco mala, o sea, en plan trapella, amb els meus germans, sempre maquinant plans, molt imaginativa, també... un poco gamberrilla, bueno, gamberrilla de niña, luego de adolescent no era gamberrilla, pero de nena así como, así con, amb bones idees, feia, maquinava amb els meus germans i jo era un poco el cerebro, ¿sabes? En plan, vamos a hacer esto, tal, no sé qué, i els meus germans, vale, i se unien al plan, pero sí, o sigui, bastant nerviosa, en plan, de fer coses, sí, no sé, sí, dibuixava molt, també, moltíssim, recordo que cada tarda quan tornàvem del cole, la meva mare s'asseia amb els meus germans i amb mi i ens posàvem a dibuixar, per exemple, cada tarda. Jo crec que al final això també, pues, sé, bueno, és que tots els meus germans han fet coses creatives, o sigui, al final.
0: I què pintaves?
1: Pues mira, pintava sobretot Disney. Disney pintava, és el que més pintava. M'encantava pintar les princeses Disney. He sigut una nena muy de princeses i coses d'aquestes i m'encantava los vestidos, pues això, els personatges Disney, la Bella, m'encantava el personatge de la Bella o la Cenicienta, llavors m'agradava com això, dibuixar aquests personatges de petita, sí.
0: Després d'adolescent vas trencar com una mica amb això o seguies agradant a les princeses?
1: No sé què dir-te. Jo crec que... A veure, vaig trencar una mica, sí. Però bueno, o quizá más en silencio. O sea, me seguían gustando, pero no lo decía, a lo mejor, ¿sabes? No, pero ya luego, d'adolescent, vaig tenir la època Crepúsculo. Entonces ya fue como un poco más dark, pero tóxica igual. O sea que...
0: Princeses que xuclaven sang.
1: Exacto. Pero sí, no. Sí, no. No, o sigui, sí, però diferent, jo crec, no?
0: Però dius que, en canvi, no vas tenir com una adolescència molt rebel.
1: No. Bueno, o sigui, potser sí a casa, però al col·le i tal, no. O sigui, era... Jo era una friqui, o sigui, jo... I encara ho soc, vull dir. Ara jo crec que hi ha com una mica de... pride friki, no? O sigui, com orgullo friki, no? O sigui, com està de moda, saps? Quan jo era adolescent, era en plan de... jo iba con mis libros de Harry Potter a todos lados, en plan... no sé, com també una mica de pocs amics, tampoc tenia grans grups d'amics, anava feia bastant, o sigui, com amics concrets, saps? També intentant no cridar l'atenció molt, en plan, sí, l'adolescència crec que és turbia per a tot el món, per lo menos per a mi va ser intens.
0: La recordes com molt solitària?
1: Una mica, jo crec que sí. És que al final jo crec que les persones que són més creatives, bueno, no ho sé, me meto en el saco, però penso que a vegades, jo per exemple no traia bones notes, per exemple, o sigui, a veure, anava provant, de fet m'encanta dir aquesta frase, ¿vale? Que la gente no la va a entender, però a mi me hace gracia, és que a mi me regalaron la ESO, perquè jo, per exemple, me aprobaron las mates por junta, ¿saps? Esto está muy mal que lo diga, que si quieres luego lo recortáis, no es educativo, pero voy a decir que no era bona estudiant, només traia bona nota a música i a plàstica, per exemple, o sigui, però bueno, que hi havia els profes, perquè a lo mejor era un poco así simpática y tal, y a ver, pero no m'agradava estudiar, per exemple, no m'agradava, no era tal. Després a batxillerat sí que em vaig posar les piles perquè vaig tenir molta sort de tenir amigues molt estudioses, això m'ha vingut molt bé, tenir bones amigues estudioses. He tingut com molta potra a la meva vida, que m'ha passat com en diferents moments de la vida, tenir amigues les llestes, saps? Que també eren com més tranquil·les, també els agradava llegir, llavors connectava. I he tingut com molta sort en això, saps? Que me juntava con los listos i llavors algo se me pegava, encara que sigui d'hàbits d'estudi, saps? Però no, o sigui...
0: Males notes, menys música i menys la part aquesta artística, allà ja la vida et donava pistes.
1: Sí, me dava pistes. Sí.
0: I vas estudiar Belles Arts després.
1: Sí,
0: però vas dubtar.
1: Sí, vaig dubtar. Sí,
0: perquè, en què vas dubtar?
1: Perquè m'agrada molt la història. M'agrada molt la història i vaig tenir una profe molt, molt canyera a l'institut, al Rubio, vaig anar al Rubio, i vaig tenir una profe molt canyera de llatí i grec. I llavors, no sé, em va encantar tota l'arqueologia i eren com una de les meves opcions. Però després vaig pensar, però bueno, dibuixar... O sigui, jo, malgrat no haver fet el batxillerat artístic, era com la típica que sempre dibuixava classes, saps? En plan... sí, sempre tenia com totes les meves agendes plenes de dibuixos, en plan, era el que feia, realment. I llavors vaig dir, bueno, no sé exactament què vull fer, però vull fer alguna cosa creatiu. Llavors em vaig llançar a fer les arts.
0: I tenies dubtes respecte a les sortides laborals que pogués tenir això?
1: Totalment, o sigui, sí, però... Jo és que crec que és una cosa que m'ha acompanyat sempre, que tinc un punt d'inconsciència, saps? Com... o sea, a veure, entiéndeme, no? O sea, no de... O sea, vull dir, també just començava a fer Belles Arts quan va ser la gran crisi que va haver-hi el 2008, no? Mm-hmm. Llavors jo començava la carrera just en un moment també de molta crisi, el meu pare també es va quedar sense feina. O sea, una situació com molt... precària, no? I llavors vaig pensar, i els meus pares em van recolzar molt, em van dir, has de fer el que t'agradi, el que sigui, però que t'agradi. I llavors vaig pensar, bueno, temps que sempre he treballat, en plan de mil coses, no?, mentre compaginava els estudis, i llavors digo, bueno, pues, jo què sé, sempre, això la meva àvia ho deia molt, deia, si no serà la barrendera con más cultura de Sant Boi. I digo, pues es verdad, no pasa nada, trabajo siempre habrá de lo que haga falta, saps el que vull dir? Entonces digo, mira, pues al final, jo també penso molt que, perquè és veritat que és el que m'ha matat a casa, que has d'estudiar, la formació és essencial, però ha de ser una cosa que t'ompli, o sigui, ha de ser alguna cosa que t'ompli, perquè sempre, al final tots acabem fent excels a la nostra vida, jo ara tengo mi excel, en plan, però bueno, per això ja pots anar aprenent sobre la marxa, no?, fer una feina, però el que és el que et cultiva, jo penso, la universitat, l'experiència universitària, o encara que no sigui universitària, no?, però un grau d'alguna cosa que et motiva, això ja és... No sé, és el que et nutreix després del dia de demà.
0: Què et va donar la universitat, no només en el sentit laboral o el que vas aprendre, sinó què et va donar com a la teva persona?
1: Doncs, bueno, també va ser una mica convulso, perquè després em vaig trobar un ambient a Belles Arts que no era el que jo tenia al meu cap, ¿vale? Que això és veritat que és una cosa que he parlat amb molta gent que ha fet Belles Arts, que ho compartim, que sí que és veritat que vaig tenir molts bons professors, i vaig aprendre moltíssim, vaig aprendre a dibuixar, perquè sí que sabia dibuixar, però no sabia dibuixar el natural, no? O sigui,

0: Sí, també, també. No, sí, molt. No, molt. Sí, a nivell d'experiència vital, totalment, però també d'aprendre a l'acadèmia. Em va agradar moltíssim, perquè precisament a Nàpols hi ha una formació molt més acadèmica, clàssica, i llavors em va agradar molt com les coses més... Pues això, no sé, potser... Bueno, vaig fer sobretot escenografia, també allà vaig estudiar com... escenografia, i em va agradar moltíssim. Vaig tenir molt bons professors i va ser una experiència molt bona. I també vaig dibuixar, com en l'acadèmia, els deures que em posaven, diguéssim, de l'acadèmia, i luego de placer, tengo un montón de dibujos, que de hecho esto es una anécdota, que quan vaig haver de tornar de Nàpols cap a casa, tuve que elegir entre mis dibujos que había hecho y mi ropa, perquè no me cabía la maleta.
1: ¿Y qué vas decidir?
0: Dejé la ropa. Dije, me llevo los dibujos. Y me vine casi con lo opuesto. I ja està, a veure, també és veritat que mi ropa era tota de segunda mano, en plan, no, que tampoc tenia, en plan, un Gucci, saps, en plan, era tot. I dije, venga, pues es igual, saps, i vaig tornar molt poca roba, i perquè digo, venga, porque claro, facturar doble no podía, entonces era una cosa o la otra, i ja està.
1: I aquells dibuixos els conserves?
0: Sí, Déu-n'hi-do, sí, alguns sí, no, bueno, de Nàpols, Déu-n'hi-do, he guardat bastant de Nàpols, sí que guardo, sí, no me caben los dibujos en casa, eh.
1: T'agrada molt guardar el que dibuixes?
0: No, o sigui, no ho guardo tot, eh? I he tirat moltes coses.
1: Et fa mal quan les tires?
0: No. Ara, és veritat que després de la carrera el que em va passar és que he treballat de profe, de moltes coses, i jo, no va ser fins fa com 3 o 4 anys que vaig decidir apostar al 100% per la il·lustració, ¿vale? Llavors he tingut com un gap de molts anys sense dibuixar, i ara sí que és que ho plantejo diferent. Ara sí que he entès el valor que té. Abans no era conscient. Llavors vaig tirar moltes coses que potser no hagués hagut de tirar. A veure, valor no econòmic, sinó valor de que té valor, perquè una cosa que està feta a mà ja té valor, saps? Però bueno, per espai i per mudances i per tot, igual. Però bueno.
1: I valor per la teva vida, en el sentit de que un dibuix et pugui fer retornar un moment vital concret?
0: Sí, totalment. Sí,
1: això
0: sí,
1: et passa?
0: Sí que me passa, sí.
1: Per exemple, tu ara mires el lloc que vas dibuixar a Nàpols...
0: Que no havia pensat nunca, eh? Estàs preguntant coses que no havia pensat. Sí, sí.
1: Tu sí, mires sí. Un dibuix de Nàpols i què et ve al cap?
0: Buah, bé, pues, una experiència... Bueno, tot el que vaig viure. La primera vegada vivint sola, en plan, bueno, amb companyes de pis, les meves companyes de pis d'aquell moment... l'acadèmia, la comida... O sigui, tota l'experiència de Nàpols, que va ser... brutal, brutal.
1: Quin és el teu dibuix que et porta un record més bèstia?
0: No sabria dir-te. És que tots potser... Ara potser més recentment el cartell de la Puríssima és el que més... En aquell dibuix sí que com que m'he volcat potser una mica més a nivell emocional també. O sea, como ya no solo que el dibujo en sí me recuerda en el momento de que el vaig fer, sinó també moments d'abans, no? De pues, que significava per mi la Puríssima, per exemple.
1: Què hi ha en aquell cartell que no podem veure quan el mirem perquè només ho pots veure tu?
0: A veure, està, per exemple, la meva àvia, està també retratat el seu net, que és fictici perquè podríem ser qualsevol dels meus germans, però no vaig dibuixar un dels meus germans o germanes, anant a comprar mel, que és un recado que sempre ens demanava, per exemple, per la fira. Després està una mare amb un fill, que podria ser jo, o amb el meu fill gran, per exemple, o amb el meu fill petit, passejant per la Rambla. Després un pare amb un nen, que també podria ser el meu marit, o qualsevol dels pares que conec. Sí, no sé, personatges com de proximitat de meva, no? Del meu dia a dia.
1: Què et canvia? Quan tens fills, què et canvia la vida?
0: Todo. Todo. O sigui, tot, no sé. Moltes coses. O sigui, per mi... per mi ha sigut com que se t'obre una finestra de la vida, saps? Que dius... joder, esto... O sea, ¿cómo lo hacen nuestras madres? Saps? O sea, tot el que significa, no? La cura, no? Tenir cura dels nens, dels seus fills... pues això, saps? Com ser conscient de tot aquest gran univers invisible que té la societat i que assumim, doncs, moltes vegades només les mares, en el meu cas no, però bueno, que és una responsabilitat que et canvia totalment la vida i que dius, hosti, joder, no sé, com aquesta falta, bueno, no és això, no? Com una finestra nova que se t'obre, que no sabies que hi havia una habitació i dices, hòstia, això estava aquí, saps? I la societat continua com si res passés i això està aquí, no? Però bueno, com això com qualsevol altra realitat, no? Pues una enfermedad, dius, també se t'obre una finestra de la vida que dices, ¿y esto? ¿Cómo puede ser que la gente no, d'esto, no? Pues en això igual, no? Però bueno.
1: T'ha fet més feliç?
0: Jo crec que sí.

0: Jo, de fet, l'altre dia parlava amb una amiga, deia, bueno, que estava així, no?, pensant, tal, si sé, bueno, que ella vol ser mare, tal, no sé què, i em deia, però és que me da miedo cambiar, tal, no sé què. Bueno, no m'ho deia exactament així, no?, però el resum una mica es podria resumir en això. I és una cosa que ho entenc, perquè jo també ho vaig patir, no?, me da miedo cambiar, tal, no sé què. Però és que potser ens convé canviar una mica. O sigui, vull dir, no era mejor persona antes que ahora. O sigui, jo crec que la maternitat m'ha fet millor. O sigui, no lo digo como solo la maternitat te puede hacer mejor. No, però a mi, personalment, jo crec que en algunes coses, jo crec que sí que m'ha fet millor. Millor persona, perquè al millor abans no era conscient de, pues, no sé, del millor dels... De l'existència, potser inevitablement ets més egoista, no? No dic que tothom ja sea, no? Però en el meu cas, a mi m'ha ajudat, no?, a ser més empàtica, més pacient, a gaudir de lo més petit, o sigui, qualsevol cosa insignificant per tu, per ells, és un món, llavors a valorar-ho també. Però bueno, luego saldran recortes de la entrevista por ahí, diré, ¿qué ha dicho esta señora?
1: T'ha fet entendre més a la teva mare, la maternitat?
0: Buah, totalment, sí, sí, totalment. Sí, sí, sí.
1: Quines coses has entès?
0: Sobretot amb el primer, perquè tinc dos fills, amb el primer, com que vols fer-ho tot superbé, en plan, no, vull ser, pues, tal, no sé què, quan en el meu cas, el Miquel, que es porten molt poc, és com que ja vaig aprendre com a soltar-me més i dir, és que al final, no sé, veure que realment hi ha moltes maneres de fer-ho i que potser tu penses que la teva manera és la millor, però més amb la millor, o sigui, el que a mi m'ha passat, sobretot després de néixer el Miquel, de dir, o sigui, igual que m'ha passat, clar, el que em passa amb la meva àvia, em passava amb la meva àvia, no?, quan penso en ella, digo, com tenir referència, saps, de les nostres mares i les nostres àvies, com que allà hi ha un pozo de sabiduria, que no tot lo... Perquè jo m'he leído un montón de llibres de maternitat i que estan bé, no digo que estem mal, però que potser a vegades és més com veure com ho feien elles, saps? En moltes coses, evidentment, pues, potser ha canviat, però moltes altres no han canviat tant. O sigui, lo essencial és lo mateix, jo crec. Bueno, matisos, no? Però com anar a l'origen, anar a l'origen, anar a lo bàsic, no?
1: Què no et pot ensenyar un llibre sobre maternitat?
0: Buah, moltes coses. Jo crec que l'instint, o sigui, com... Jo crec que el que... Està molt bé, els llibres de maternitat, i a mi m'han ajudat, doncs, per exemple, a ser conscients, doncs, de l'alimentació dels nens, o, doncs, a lo millor, el tipus de descans que necessiten, no?, perquè dormin millor, com coses pràctiques, però penso que... fins a un cert punt, sobretot la mare millennial, pateix molt també aquesta pressió de voler fer-ho bé, voler fer bé les coses, i llavors és com que a vegades ens engarjolem una mica en aquests manuals, saps? I jo crec que el que no t'ensenya és a confiar en l'instint, que moltes vegades nosaltres ja sabem les coses i no ens les han d'explicar. Hi ha coses que sí, evidentment, però lo essencial no, que ja ho tenim dins.
1: Com és una bona mare?
0: Buah, jo què sé, madre mía, que vergüenza. No lo sé, no sé, una mare, o sea, jo crec que també, potser, és que hem tingut, o tenim com uns estàndards molt altos, no?, però una mare, al final, una mare que estima, que intenta estar present, o sea, totes estem cansades moltes vegades i totes, a vegades ens desbordem, però penso que, també es parla molt de criança respectuosa i penso que, no sé, que a vegades les que no som respectuoses som nosaltres mateixes amb nosaltres, no? O sigui, les mares amb nosaltres, com tenir una mica més de comprensió amb nosaltres mateixes davant del que estiguin fent, no sé.
1: Justament és el que t'anava a preguntar. Què creus que, quan ets mare, què queda per tu?
0: Jo crec que aquí és clau la persona que tens al costat. O sigui, esto es así. O sigui, vull dir, si tens una persona al costat que es responsabilitza, tu no t'oblides de tu mateixa. El problema és quan moltes dones han de fer de mares de les seves parelles. Ese és el drama, no? Jo, evidentment, és que clar, jo per això sempre he trobat temps per mi, perquè al final tinc una persona al meu costat que es responsabilitza, que si jo sé que passa qualsevol cosa, o sigui, al pie del cañón igual que jo, no? I entonces, jo crec que... Què queda? Pues... Igualment, al principi, els primers anys, queda poc. O sea, tienes que irte encontrando, pero cuando ya sales del hoyo, por así decirlo, jo crec que tornes, però també diferent, canviada. O sigui, vull dir, veus les coses diferent, el que et dic. Aquesta finestra ja se t'ha obert per sempre i hi ha coses que ara perceps que abans no percebies, jo crec.
1: Quines són les coses que segueixes fent per tu?
0: Dibuixar, fer esport, llegir, fer excursions, quedar amb les amigues, anar a concerts, en realitat és que lo hago todo. O sea, potser no amb tanta assiduïtat, però jo crec que ho faig tot. o menys.
1: Per tant, això de que quan ets mare, quan ets pare, se t'acaba una vida i comença la vida dels teus fills i ja està, és mentida?
0: No, a veure, jo crec que ara és com que també ho adaptes. També és veritat que ho adaptes. Jo hi havia plans que abans feia sola i ara et ve de gust pues, fer-ho amb ells. Jo crec que, o sigui, igual no és, perquè és veritat, perquè canvia. Però sí que, si tens una persona al costat que ho viu com tu, pues, pots trobar com un equilibri. No sé, també descobreixes com altres coses, no? Pues, potser tenir el grup de mares que tenen la mateixa edat als teus fills i també descobreixes un oci nou, també, que a mi això m'ha passat, pues, amb amigues que tenen fills de la mateixa edat i llavors quedem i fem plans i és el millor perquè els nens juguen, s'ho passen bé i tu també tens temps per socialitzar i potser no parlar de nens, parlar d'altres coses, però bueno, que tens una amistat també com en el mateix moment vital, però també conservar les amigues que evidentment no són mares, o quedar, encara que tingueu fills, i quedar en plan, jo què sé, a sopar unes amigues o a dar-te una vuelta a subir-te a Sant Ramon, saps? O sigui...
1: Les teves amigues són també del mateix sector que tu?
0: No. Però tinc amigues com de diferents àmbits. No. Bueno, la majoria són profes, crec, diré. O sigui que no.
1: I no has fet molta amistat amb gent del mateix sector? Perquè a vegades passa amb aquests sectors que són més creatius que hi ha coses que només pot entendre la gent que fa el mateix que tu.
0: Sí, o sigui, sí que he fet amics, però ha sigut com arrel de començar en el sector, llavors anar com coneixent altres il·lustradors, i llavors sí, i és molt important realment tenir aquests amics perquè trobes la necessitat moltes vegades de compartir... burnouts, en plan, momentos de que no puedes más y momentos también de oye, esta factura como en plan, cosas que, también logísticas, ¿sabes? De, oye, esto cómo lo hago, tal, no sé qué, o sea, que sí, evidentment sí, pero bueno, diguéssim, como las amigas como más antigas, no se dedican a eso.
1: ¿Tú tens amics o tens amigas que t'inspirin?
0: Buat, sí, totalment, sí, las meves amigas, sí, de fet, un dels dibuixos del calendari que surt, per exemple, tenen... O sigui, m'he dibuixat com jo amb una amiga meva de viejas, per exemple. Són sentades en la piscina, just al dibuix del calendari del mes de juliol, estoy yo ahí sentada, digo, así me imagino yo con mis amigas un día en la playa, comiendo un heladito, las gafas de sol, y sí, yo creo que sí que m'inspiren. Sí, converses a vegades, no és tampoc ella en plan literalmente, però converses, anècdotes, també.
1: Hi ha una cosa molt maca d'aquell calendari, que és que t'explica que tota la teva vida pot passar a Sant Boi.
0: És verdad. Necessites salir.
1: Tu en el teu cas ho has viscut així també, o no?
0: A veure, és veritat que una de les coses que porta la maternitat és com simplificar moltes vegades també l'oci, saps? I buscar opcions a prop, saps? I jo què sé, si la piscina està plena, pues me voy a los chorritos de la plaza de l'Ajuntamiento i els nens que juguin allà i se remojen con este calor, no? Esto hubiera estado bien, este dibujo, también, los niños ahí jugando en la puente, tal. Però sí, a veure, penso que, a veure, és com tot, has de conèixer l'entorn, perquè si no tanques tampoc, però bueno, que sí que hi ha oferta per fer de plans, de vida, de mil opcions, sí, no? No sé què penses.
1: Has viatjat molt?
0: Jo crec que sí, bastant. No sé, és que a veure, també és una mica relatiu en comparació amb qui ho faci, saps? Un blogger, doncs no. Però jo crec que sí, bastant, sí.
1: Quin és el destí que més t'ha marcat?
0: A veure, he estat per exemple, vaig anar al Japó, a Brasil també, però Tailàndia, però sí que és veritat que jo crec que el lloc que més m'ha marcat i em marcarà sempre és Itàlia. A mi m'encanta Itàlia, o sigui, jo sempre tornaria a Itàlia.
1: I has tornat molt?
0: He anat bastant, sí, m'encanta. A més, un cop l'any, més o menys, o cada dos anys, o sempre que es pugui, m'agradaria poder anar a la fira que fan d'il·lustradors, que es fa a Bolònia, llavors amb l'excusa, pues ja, si puedo, iré cada any, i si no, bueno, quan es pugui, però que està molt bé. Vull dir que sí, Itàlia és que no em canso, podria anar cada dia.
1: Quan viatges, t'agrada tornar a casa?
0: Hombre, claro. Sí, totalment.
1: Com és aquella sensació?
0: Pues, quan era petita, per exemple, me recordo que sempre quan entrava a casa feia la mateixa olor, no? O sigui, quan entres a casa sempre fa la mateixa olor, i ara que torno a casa meva també, la mateixa olor de casa.
1: Quina olor fa a casa teva?
0: Jo crec que bastant a fusta, no sé si por el parquet o qué, o, pero vamos, tengo una fusta cuando entro, o no sé, o sí, sí, o a juguete roto, no, no, sí, no sé, como a, sí, a fusta, y sí, sí, m'encanta tornar a casa, és com... També a vegades, ara que, no?, la tendència de les vacances, no?, de fer coses, no?, que te marquen experiències, tal, no sé què, a vegades també falta temps com de descans real, i a vegades un temps a casa, en plan, poder estar, jo què sé, fent oci tranquil, pues anar a la platja, que la que tenim al costat, també bajar decibelios i no estar tan esclau de la rutina, a vegades també es descansa més, com moltes vegades viatjar o fent no sé quina cosa, que també està bé, però, bueno, que hi ha moments també per tot.
1: T'imagines tota la vida vivint aquí a Sant Boi?
0: No ho sé. M'agradaria, la veritat, viure un temps fora. Si sorgeix la possibilitat, m'hi llançaria, sí.
1: A on?
0: Pues mira, un dels destins que m'encantaria, aunque mucha gente cuando se lo digo me dice es que no aguantas ni un mes, és a Noruega, perquè tinc una germana, la meva germana gran, que viu allà. I m'agradaria, no sé, també per... És veritat que culturalment és molt diferent, però m'agradaria, perquè m'agrada molt la natura, la muntanya, quan he anat a visitar-la m'ha encantat, la veritat, però bueno, no sé, o sigui, no sé, així com a destí m'agradaria.
1: I marxaries amb tota la família?
0: Claro, claro, sí, sí, sí, sí, sí, sí, me lo llevaría, sí.
1: Tu t'imagines
0: els
1: teus fills allà a Noruega?
0: Per què no? Sí, sí. També és que, a veure, no sé, perquè, vull dir, tinc la meva germana allà, entonces és com... No és marxar, és marxar perquè és un altre país, però saber que tens algú de referència que ja fa molts anys que hi viu, entonces és com no deixar casa, saps? Perquè és veritat que si me dices, jo què sé... La... Però jo debo dir que com que tinc aquest punt d'inconsciència, jo lo pienso todo, digo, sí, saps? Però bueno, a lo mejor luego a la práctica me da miedo y no voy.
1: Si ho has parlat a casa.
0: Claro que lo he hablado. Sí,
1: sí,
0: sí, sí.
1: Què et diuen?
0: Claro, ellos... Sí, sí. És que... jo crec que aquí està la clau de la persona amb la qui convius, saps? Si també està boja com tu, encara que no ho sembli, o no, saps?
1: La teva parella està boja.
0: També, i encara que no ho sembli, sí. O sigui, en plan, sí, de fer coses animats, sí, sí. Però bueno, no sé, nunca se sabe, però no.
1: Més enllà de viatjar fora, quines són les coses que diries que ara mires endavant i que tindries ganes de fer, que et queden per fer?
0: Bueno, lo que més m'agradaria ara seria com potser estabilitzar-me com a professional dins del món de la il·lustració, perquè encara estic començant. Llavors, com tenir com unes bones bases i pues, no sé, poder publicar, seguir publicant, bueno, com a lo millor trobar més editorials en les que treballar, o sigui, com en l'àmbit laboral, la veritat. En l'àmbit personal... No sé, ja et dic, com que tinc aquest punt d'ir fluyendo, o sigui, no, no sé, lo que venga, saps? Vull dir...
1: No et fa por que vingui?
0: He tingut èpoques que sí, ara no. Ara estic com una època il·lusionada, saps? De lo que venga, saps? Endavant. Sí.
1: Doncs veurem el que serà. Laura Orri, moltes gràcies per visitar-nos a Agenda Carrer. Ha estat un plaer.
0: Gràcies a tu.
2: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer. El món des d'una...

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Segur que no se us fa estranya aquesta banda sonora. I és que forma part de tots nosaltres, la portem incorporada en un raconet de la nostra memòria musical. Corredisses, xivarri, crits, riures, pilotes de futbol que boten... Efectivament, és un pati d'escola o d'institut. Voleu escoltar ara com se sentiria si tothom s'estigués comunicant a través dels seus telèfons mòbils? Escoltem-ho. Exacte, no hi hauria res, hi hauria silenci. Així seria la nostra vida si només parléssim a través de les nostres pantalles. Dramàtic o ideal? Soc el Cristian Oliver i reconec que també estic una mica enganxat al telèfon. Les pantalles ens uneixen, però també ens aïllen. Segur que us ha passat més d'una vegada que ens hem sentit sols, encara que estiguéssim envoltats d'un munt de gent. Poden ser els mòbils una bona eina per aprendre? Segurament sí. Poden ser un bon canal per socialitzar? No en tinc cap dubte. Però no ens estarem passant una mica massa amb això de l'addicció a les pantalles? A veure, va. Posem en silenci els mòbils perquè comença l'hora del pati, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar dels maleïts o no telèfons mòbils. No patiu, que no us passarà res.
1: Segur, eh?
0: Com us sentiu ara que us hem tret el mòbil?
2: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és.
0: Intercanvi de telèfons.
3: Tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses...
0: Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
4: I se m'ha quedat una cara...
5: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil.
2: Jo, amb el menys, amb el mòbil, aprenc el que vull.
0: Heu copiat alguna vegada, jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
5: Sí, informació.
0: Oh, no! Ara sí, sense notificacions ni distraccions i amb moltíssimes ganes d'iniciar un debat amb quatre joves de diferents instituts de Catalunya. Ells són la Júlia, el Jan, l'Aaron i la Laia. Hola, com esteu? Què tal?
6: Ei, què tal? Com va tot?
0: Tot bé o què?
7: Molt bé, molt bé.
0: Amb ganes aquí de guerra, de comentar, de parlar del telèfon mòbil. Va, doncs, si us sembla, primer us els presento. Tenim aquí la Júlia. La Júlia té 15 anys, va a tercer d'ESO i a la lupa del seu Instagram ens diu que li agraden molt els esportistes de lluita lliure, maquillatge, roba i animals i menjar. A veure, Júlia, a tu t'agrada tot?
5: M'encanta tot.
0: Sí, si mirem el teu Instagram, allà et surten un munt d'aficions i un munt de coses, eh?
5: T'ho juro.
0: Molt bé. També tenim el Jan. Jan, què tal? Com estàs?
7: Molt bé, i tu?
0: Anem a fer una miqueta, molt bé, perfecte. Anem a fer una miqueta de xisme. Tu tens 14 anys, sí. Vas a tercer d'ESO i avui ets el gran una miqueta del grup i si li pispeu l'Instagram, he de dir que us adonareu que li encanten les guitarres i els baixos. O sigui, ets un gran músic, tu, o què? Però bueno, toques la guitarra i el baix o...?
7: Faig soroll.
0: No, home, això és una manera de que fas música. Està bé, eh?
7: Faig soroll.
4: Modèstia.
7: Molèstia.
0: Molt bé. I també tenim l'Aaron. Hola, què tal, l'Aaron?
4: Hola, bon dia, Cristian.
0: L'Aaron té 15 anys, cursa quart d'ESO i a la seva lupeta d'Instagram hi veurem segur memes. Bromes.
4: Sí, la veritat, jo és que l'Instagram l'utilitzo molt per riure'm.
0: Però de quin tipus? A veure...
4: Sonarà una miqueta cursi, però m'encanten els gats. O sigui,
0: sí?
4: Soc molt fan dels gats.
0: I et surten menys de gats,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, de gats que es cauen o gats fent cares divertides i amb frases horroroses, ho admito, però són horroroses, però m'encanta.
0: Molt bé. Nosaltres aquí no jutgem, eh? I també tenim la Laia. Hola, Laia, què tal?
8: Bon dia.
0: La Laia té 14 anys, va a tercer d'ESO i la Lupeta Xafardera ens confessa, no?, que en el seu Instagram hi ha un munt d'influencers, com per exemple la Juliana Canet.
8: O altres,
0: o altres, sí. Si vols enviar-los una salutació per si t'estan escoltant.
8: No.
0: Tu voldries ser influencer o què?
8: Ah, jo no.
0: No?
8: Jo vull ser famosa.
0: Tu vols...
8: Sí.
0: Però famosa per fer què?
8: Per parlar. Jo vull estar tota l'estona parlant i que em paguin per això.
0: Molt bé. I
7: escolta,
0: tu creus que el mòbil és un bon mitjà per ser famosa, per convertir-te en una estrella?
8: Crec que d'alguna manera sí.
0: Sí, bueno, això està bé. I fas alguna cosa al respecte per doncs no sé, alguna cosa, fent servir el mòbil per acabar arribant a l'estrellat o què?
8: Ah, no, jo res.
0: Bueno, ara ja hem fet les presentacions, ara ja us coneixem una mica més i us demano que fem una cosa excepcional en aquest programa. I és que deixeu el mòbil en una capsa. De fet, ara tenim una persona que entrarà a l'estudi i ens obligarà a guardar el nostre telèfon allà dintre. Podem deixar-lo aquí.
7: El
0: guardarem en una capsa. No patiu, que no us passarà res.
4: Segur, eh?
0: Jo no prometo res, però a mi m'han dit que no passarà res dolent.
4: Confia tu, en confio.
0: A veure, com us sentiu? Ara que us hem tret el mòbil... Bé, no?
5: Sí, bé.
0: Jo us he vist les cares de relaxadíssims. No és veritat, estàveu patint. O sigui, esteu ara mateix amb una certa...
4: Una miqueta desconnectat, no?
0: Desconnectat?
4: Sí, una miqueta
0: com una, que et falta una part de tu, no?
4: Sí, una miqueta, eh?
0: No estàs massa còmode.
7: Si m'haguessis dit de treure'm els cascos, m'hagués enfadat.
0: Sí?
7: El mòbil dona igual.
0: O sigui, no estàs gaire enganxat, eh?
7: Els cascos sí.
0: Els cascos sí, però el mòbil no.
7: No, el mòbil no.
0: Tu, Júlia, estàs...
5: No, és que jo estava preocupada perquè vull que me la cuidin. És com el meu fill, al final.
0: I tu, Laia, què? Tu t'és igual o estàs
8: a
0: una
8: veure.
0: Mica...
8: Jo vull saber on és, perquè és com si algú em va escriure, vull saber on és, però ja està.
0: Bueno, va, no us faig... Estan, la veritat, a mi m'estan comunicant per aquí que estan arribant moltes vibracions, o sigui que esteu rebent ara mateix moltes notificacions que no podeu respondre.
4: Ah, molt bé, perfecte, perfecte.
0: O sigui
4: tot això,
0: que els mòbils estan traient fum i vosaltres aquí, aïllats. Com us sentiu?
4: Pues tope desconnectat, la veritat.
0: Va, jo crec que no he de ser tan cruel, jo crec que és el moment que us els tornem, o sigui, perquè veieu que som gent de confiança, que els hem cuidat, per tant, tornem a fer entrar el Marc, que us torni els vostres telèfons mòbils perquè us quedeu tranquils, a veure com canvien aquestes cares ara.
4: Em sembla que no, ja.
7: No, gaire.
4: Hola, moltíssimes gràcies.
8: Uau.
7: Increïble, aquell és el meu.
4: Me'l quedo, Jan, moltes gràcies.
0: Un intercanvi de telèfons. Mira, jo us he de dir que a Espanya...
7: T'agrada la meva foto, perfecte.
0: Aquí us he de dir que a Espanya el primer dispositiu mòbil està amb 8 anys. Dispositiu mòbil.
4: Hòstia.
0: Però després el primer mòbil és més o menys amb 10 anys. I es calcula que el primer accés a una xarxa social com YouTube és als 7 anys.
7: Negatius.
0: Fort, eh?
7: I el del Baby Shark, com
0: bueno, això va ser un abans i un després, eh? Clar, jo us pregunto, de l'1 al 10, i m'agradaria que tots us responguéssiu, eh? De l'1 al 10, com d'enganxats us sentiu al telèfon? Aaron.
4: Seient 100% honest, jo crec que estic un 8.
0: Un 8, eh?
4: Sí, però no per...
0: Moltíssim.
4: Sí, perquè no per TikTok, sinó per estar sempre revisant xats, al WhatsApp, a l'Instagram i, de fet, als jocs, encara que no hi jugo molt, però sí que estic molt viciat al xat amb amics i no està perdent el temps.
0: I creus que parles més a través del xat amb els teus amics o en persona, pregunto, eh?
4: Depèn de l'amic, no? Però,
0: has dubtat, eh?
4: Sí, és que és difícil perquè que amics pues sí que hi parlo massa pel mòbil, jo crec que hi arriba punts que pot
0: però
4: ser...
0: Però després no et falta la part en persona.
4: Exacte, sí, bueno. Jo soc molt extrovertit en aquest pas.
0: Laia, de l'1 al 10, com d'enganxada estàs?
8: Un 7.
0: 7. Bueno, déu-n'hi-do també, eh?
8: Sí, però encara.
0: O sigui, però què vol dir defineix 7? Vull dir que t'hi passes moltes hores a casa...
8: Jo he d'entrar cada dia a Instagram.
0: Cada dia?
8: Sí, sigui al mòbil o a l'ordinador. Jo vull entrar.
0: Si haguessis de dir, per exemple, quants cops entres a Instagram al llarg del dia, quants diries? 10?
8: 7.
0: 7 és molt poc, eh?
8: No, però perquè, clar, vaig a classe, saps? Els caps de setmana més.
0: Clar, tu canvia, eh? I vacances? Bueno, clar, en vacances deu ser... Bueno, després parlem d'això. Jan, tu de l'1 al 10.
7: Jo crec que un 3.
0: Quan?
7: Un 3.
0: Un 3, eh? Bueno. O sigui, tu podem confirmar que ets la persona menys enganxada... Bueno, encara no sabem la Júlia. Però la Júlia estava patint
7: moment,
0: un moment.
7: De moment, la persona menys enganxada de moment.
0: O sigui, podem confirmar que tu no ets una persona poc enganxada, poc addicta al telèfon mòbil.
7: Tinc alternatives.
0: Com ara?
7: Tocar la guitarra. Em passo el dia tocant la guitarra.
0: Està bé, està bé.
7: Ja, però quan són les 2 de la matinada...
0: Però quan escoltes música, tu escoltes música, entenc.
7: Sí,
0: eh?
7: Clar, molta.
0: Amb què ho fas? Amb quin aparell?
7: Amb el mòbil i els cascos.
0: No. Si fas servir el mòbil per escoltar música, també estàs enganxat al mòbil.
7: Apa, doncs.
0: Ah, o no?
7: Llavors,
0: què penseu vosaltres?
7: Potser pugi amb 5.
0: O només és xarxes socials, el telèfon mòbil.
5: No, també et compta.
0: Sí, no? Júlia, tu què, de l'1 al 10?
5: Ua, jo, sent sincera, crec que un 8, 8 i mig.
0: Bueno, déu-n'hi-do, eh? 8, 7, 8 i mig, bueno, 3, aquí Jan... Estàs aquí que ens salves una miqueta a la mitjana, eh? Va, si us sembla, el que podem fer és treure el cap a un pati real per escoltar altres veus de joves de Catalunya, a veure què opinen d'aquest tema, i després us proposo que aneu mirant el vostre telèfon quantes hores us passeu al dia. Va, escoltem diferents patis.
1: A mi sí que em semblaria bé que no es pogués tenir mòbil fins als 14 anys, i crec que abans els adolescents
9: no som prou madurs com per poder-nos regular bé el temps.
10: Sí, estaria d'acord, sempre i quan hi hagués una bona forma d'entreteniment, saps? Perquè al final tot el que ofereix un mòbil per als menors d'edat són coses d'entreteniment, així que sí.
11: Estic a favor que no puguis tindre mòbil fins als 14 anys, perquè crec que si no estàs exposat a influències i a productes que no et venen. De fet, t'empitjoren la vida.
12: Jo soc una persona que viu allunyada del col·le, llavors crec que és necessari que una persona que va a primer d'ESO, va sola i té 30 minuts de trajecte fins al col·le, és necessari que tingui un mòbil o alguna cosa per comunicar-se.
13: Nens menors de 14 anys penso que encara no tenen la maduresa necessària.
14: Jo vi gent de la meva classe que no tenia mòbil, es va quedar com fora de molts grups, de moltes quedades. Llavors jo trobo que el mòbil és molt important, sobretot a partir de que entres a l'ESO.
15: No considero que estigui massa enganxada al mòbil, de moment.
16: Els meus pares tenen regulat a nivell de temps al mòbil, així no t'excedeixes ni crees un vici.
17: Crec que estic més enganxada al mòbil del que hauria, però també crec que m'ho sé regular bastant bé i quan crec que se me'n va de les mans, em trec algunes aplicacions, em trec Instagram, per exemple.
18: Estic super enganxada, jo.
19: No tinc ni TikTok, ni Instagram. Llavors és difícil enganxar-se amb el WhatsApp i buscant algú per Google.
20: Quan miro les hores que gasto en el mòbil, a vegades fins i tot m'espanto. I això molts cops em fa que vagi enrederida amb les tasques del col·le. Quan estic de campanya no em deixen portar el mòbil i sóc capaç d'estar 17 dies sense mòbil.
11: Quan em castiguen sense mòbil em sento desconnectat perquè jo sí que l'utilitzo per xatejar-me amb amics.
20: Quan entreguen el mòbil m'avorreixo, no sé què fer, així que només d'imaginar-m'ho ja m'angoixo.
21: Sí que és cert que hi ha vegades que em diuen ei, portes una mica d'estona no amb el mòbil i ja està, l'apago i ja està, el deixo.
22: Si entreguessin el mòbil seria una mica com si estigués en una presó.
11: Sí que em poso límits, de fet tinc l'Instagram una hora.
23: Que sí que em poso límit d'ús amb una cosa que diu Family Link.
22: Vaig fer una aposta amb el meu avi que utilitzava el mòbil més d'una hora al dia durant tot l'any, em donaria 20 euros. Llavors, de moment, l'estic complint.
0: A veure, Aaron, tu has mirat el mòbil durant...
4: Sí, estàvem escoltant. I se m'ha quedat una cara...
0: O sigui, estaves rebent notificacions mentre estàvem aquí escoltant, eh?
4: Sí, sí.
0: I no has pogut evitar mirar-ho.
4: Sí, la veritat és que sí, perquè és que just abans de començar pues, he notat que hi vibrava. I dic, pues, aquí és que m'ha escrit algú.
0: O sigui, vosaltres podríeu deixar una notificació sense respondre? Quanta estona podríeu aguantar sense respondre?
7: Molt. Tristament, molt.
0: Què és molt? Què és molt?
7: Jo...
0: A veure, aquesta resposta vol dir que no.
7: No, creu-me,
0: sí?
7: Creu-me,
0: o sigui,
7: que sí.
0: Molt és hores, eh? Poden passar molt, hores.
7: Hores, dies.
0: Pot arribar a ser ghosting?
7: El que passa...
0: pot sí, arribar a ser un visto?
7: És inconscient, 100%. En el meu cas és inconscient. Què passa? Que jo no miro les notificacions. Miro la primera que em surt. I què passa? Que tinc una persona que no para d'enviar-me reels d'Instagram que no m'agrada gens respondre perquè em fa mandra mirar-los, i jo com que no sóc dels que mira quines notificacions té, potser després tinc una notificació que era important i que no l'he llegit i havia d'avisar els meus pares de que he arribat a casa i em sap greu, papa, mama, no se m'ha oblidat avisar-vos perquè...
0: segur que et perdonen, segur. I escolta, Laia, tu què fas per limitar, per exemple, l'ús del mòbil? Tens algun consell? Tens alguna forma?
24: Jo vaig amb Family Link.
0: Vale. Què és una aplicació, això?
24: No ho sé, ho controlen els meus pares.
0: I què fa? Quina mena de coses fa?
24: Pues m'ho posen només 2 hores al dia.
0: Uh-huh. O sigui, és com un regulador del temps i no
24: sí.
0: Et deixa o a partir d'allà tu compromets a no fer-lo servir?
24: No em deixa.
0: O sigui, se't
24: sí,
0: bloqueja.
24: Però mai arribo, eh?
0: I tu, Júlia, tens alguna manera de... com intentant no superar massa hores de les recomanables, o almenys les que t'hagis tu marcat. Tens alguna fórmula?
5: Els meus pares no m'han ficat res.
0: Uh-huh.
5: M'ho controlo jo, però no m'ho controlo molt. A veure, sí que és veritat que el mòbil, a la configuració et pot ficar com que quan ja portes 3 hores, per exemple, a TikTok, que t'avisi. I jo ho tinc, però sempre m'ho passo i da igual.
4: Jo potser, mira, Cristian, potser és... ara mateix tiro una bomba, però estic totalment en contra del Family Link i de les limitacions del temps per part del pare.
0: Per què?
4: Perquè és que jo vaig tindre Family Link a la Play, ¿vale? Perquè, de fet, es pot posar d'un màxim d'hores, i feia tot el possible per superar aquest màxim, o sigui, a mirar el vídeo a
0: o
4: YouTube.
0: O sigui, et genera mica més d'addicció fins i tot de sí, poder arribar al, com a dalt, no?
4: Sí,
0: a dalt.
4: I quan arriba el dia que no tens Family Link, pues, l'utilitzes massa. Jo crec que els meus pares sí que ho van fer mitjanament bé. A mi hi va ser dir-me, pues mira, això és el mòbil, i em van explicar tot el del mòbil, però mai em van posar el mòbil Family Link ni clics d'hores. Encara que sí que tinc el que ha dit la Júlia, que si estàs una hora a l'Instagram, pues sí que et surt. Exacte.
0: I creieu que els vostres pares, les vostres famílies són un bon exemple d'ús de telèfons mòbils? Laia.
24: Sí, no.
0: Aquesta respiració continguda.
24: Perquè jo l'utilitzaria molt més.
0: Més, eh? Si tu sí. fossis adulta...
24: Clar, la meva mare, o sigui, és que sí. El meu pare no té WhatsApp. Uh-huh. Aleshores, jo crec que és un bon exemple.
0: Bueno, i per la resta opineu el mateix, són un bon exemple? Uau. És a dir, per exemple, us estan demanant que a l'hora de sopar, no?, a l'hora de taula, que deixeu el mòbil, ells també el deixen, ells també respecten aquest moment... és a dir, prediquen amb l'exemple?
5: A veure, jo, pues, tenim regles a casa i una d'elles és que, com has dit tu, doncs, a taula quan estem menjant o sopant, no podem utilitzar el mòbil. A vegades, doncs, jo què sé, és el partit del Barça, doncs el mirem, perquè no ho podem perdre. Però si trenquem aquella regla, doncs evidentment ens fiquen la bronca.
0: Mm-hmm. Per aquí algú més vol afegir alguna cosa? Heu tingut alguna discussió forta a casa per tema mòbils? L'última que... No n'han tingut mai?
4: No, la cosa és que ja... Jo et volia preguntar una cosa.
7: Digue'm.
4: Tu estàs de nit, són les 11 de la nit, estàs al teu llit, i et surt una notificació, et vibra el mòbil, i el mòbil està carregant a la tauleta de nit, com fas per no mirar-lo? Tu has dit que estaries...
0: Ja, és una bona pregunta.
4: Jo soc de les persones que diu... És la noia que m'agrada que s'està confessant. Sí o no? O sigui, i això és que ho veig...
0: I no pots deixar-ho allò en visto perquè, clar,
4: exacte,
0: crema.
4: O sigui, com ho fas, Jan? Ho necessito saber. Sisplau.
7: Tinc cascos i estic tocant la guitarra. No...
0: Té prioritats.
7: Tinc prioritats,
0: per dir-ho així. No? Són prioritats.
7: Exacte. A més, no passarà res. I a més, que m'ha de parlar algú a les 11 de la nit? A veure, potser després ho miro i era la meva companya demanant-me els apunts i em sento molt culpable.
0: Clar. Jo crec que un gran error és tenir el mòbil en vibració, perquè si el tens en vibració i tu estàs fent vida normal, si et vibra deixes de fer la teva vida normal i has de comprioritzar, no? No sé si us ho he plantejat mai.
5: És que jo em sento culpable. Jo penso que si és a Insta o WhatsApp, penso que és algo important, el meu pare, un amic, i és com que jo penso que si a l'altra persona jo li escric i li envio un missatge meu, m'agradaria que em respongués. No. Llavors, empatia.
0: Laia.
24: Jo ho tinc en silenci.
0: El tens en silenci, per tant...
24: Sí, directament tota l'estona. Uh-huh. Aleshores, sí que és veritat que quan obro la pantalla i veig notificacions, més que contestar-les, mirar-les, a veure què posa.
0: Clar, però et crea angoixa, per exemple, no respondre-les o no mirar-les?
24: No mirar-les, sí.
0: No mirar-les.
24: No respondre-les, depèn quina.
0: Bueno, Laia, però quan et deixen a tu sense resposta, ja. No, allò sí que ja tenen una mica d'angoixa.
7: Ja que m'estic olvidant,
0: Digues, Jan.
7: La notificació del mòbil me l'he configurat perquè soni més forta. Perquè així no passo d'ella. Perquè estic acostumat a que el mòbil em vibri. No molesta. No, ni penso. M'he posat la vibració més forta del mòbil perquè així sí que contesto als meus pares. Sí, papa, he arribat a casa.
0: I una pregunta, a quina edat creieu que una persona hauria de començar a tenir mòbil? Amb 12, amb 8 anys, amb 15...
4: Jo crec que 14, eh? Jo soc de...
7: 14 és estàndard.
0: Tu estàs en el límit, eh?
4: Sí, no, i és que jo crec que...
0: L'any passat hauries dit el mateix.
4: No, ni fa 2 anys ni fa 3, perquè jo soc de les persones que va tindre mòbil a la quarantena de TikTok i em passava 8 hores diàries amb el TikTok de Reels d'Instagram, d'Instagram i de TikTok... I jo crec que soc les persones que creu que fins als 14... No,
0: o sigui, tu ho allargaries una miqueta, no?
4: Sí, sí,
0: és
4: sí,
0: a dir,
4: sí.
0: I vosaltres esteu d'acord amb això? Que...
5: No, perquè... jo penso diferent. Jo penso que depèn de la vida de cadascú. Pots tenir pares separats i al final pues, és com que has de dir he arribat a casa, vaig amb el papa, vaig amb la mama...
0: Per tant, tu li dones una utilitat, no?
5: Sí, exacte. A veure, també ho has de saber utilitzar i has de saber per què l'has de fer servir. I jo penso que depèn de la vida.
0: Clar, el tema és que moltes vegades els mòbils s'associen també a xarxes socials,
5: clar,
0: a penjar continguts, no?, imatges nostres, rebre likes, i els likes activen una part del cervell que es relaciona sobretot amb conductes addictives, és a dir, que a vegades el rebre un like és gairebé com una droga o com consumir alcohol. Per tant, és molt greu. Laia, no sé... quina edat creus que és la més encertada?
24: Jo és que el problema... Bueno, el problema... La cosa és que jo vaig tindre Instagram un any abans de tindre mòbil. Aleshores, no sé, jo faria 13 anys.
0: Mm-hmm. 13, eh? O sigui, que més o menys... I jo us pregunto, jo crec que del Jan ja em sé la resposta, però dels altres creieu que el telèfon mòbil és com el material més valuós que teniu?
24: Sí.
0: Sí. Tot el Jan dius que no, eh?
7: No.
5: Sí, també. Perquè em contacto amb tothom.
4: Jo estaria amb la Júlia, sí. Jo crec que seria el material més valuós que tinc.
0: Sí, hi ha 3-6 contra un no, eh? Sí, i els que... Però està bé que hi hagi aquesta representació, perquè bueno, per tu hi ha altres coses que són més prioritat, no?
7: Hòstia, la guitarra.
0: Però és... Els que em dieu que sí és per l'aparell o pel que feu a través de l'aparell?
5: Pel dir... que em dona. Perquè sí. Amb la guitarra, jo penso que amb la guitarra, pues, si m'ha passat alguna cosa, no puc contactar amb ningú. Amb el mòbil, clar, amb el mòbil si...
0: Et sents literalment aïllada.
5: Clar, amb el mòbil si m'he trencat un peu puc trucar a emergències al meu pare o puc informar per veure alguna cosa que no entenc dels apunts o qualsevol altra cosa.
0: Va, doncs si us sembla, escoltem ara què en pensen de tot això en altres patis del país.
1: No crec que s'hagi de portar el mòbil a l'escola. Si el porto és bàsicament per escoltar música durant el camí d'anada i tornada.
2: Si tens amics, t'ho passes bé, doncs no ho veig necessari, però si et trobes sol allà o alguna cosa així, aniria bé almenys tenir el mòbil una estona per entretenir-te.
1: A les escoles que prohibeixen el mòbil després tenen millors resultats i els alumnes rendeixen millor. Així que jo crec que només fa que perjudica.
3: El mòbil considero que no és necessari en hores lectives.
6: Perquè els cops que ens deixen estar amb el mòbil, estem a l'hora del pati i ningú parla amb ningú, o a classe ningú fa res, estan tots parlant amb altres persones, així que per mi, així, prohibint els mòbils, està perfecte.
1: Jo crec que el millor dels mòbils és poder-te comunicar amb qui vulguis en el moment que vulguis, tot i que això també podria ser el pitjor, perquè ens fa impacients i voler fer les coses a l'instant. Ens està com enganxats a aplicacions com ara Instagram i ens fan com que el nostre pensament estigui limitat i encarar-nos cap a la ideologia que volen ells, que els milionaris que pensem que tinguem com a ideologia pròpia.
8: La diversitat de contingut a l'internet és tant el millor com el pitjor. Pots trobar tant les millors coses del món com les pitjors, així que...
3: Ens permet estar connectats 24 hores diàries amb tot el món. Gràcies a aquesta connexió que tenim amb el món, crec que ens allunya molt de la nostra vida real.
1: Crec que em sona algun cas de... algun desconegut que li demanés fotos d'ella despullada o coses així.
16: Mai m'han assetjat pel mòbil, sí que he tingut amics als qui li han assetjat i sí que he dit a defensar-los i hem trobat a l'agressor.
3: Sí que conec un parell de persones que han patit assetjament en línia. Van saber què fer des del minut zero, no van dubtar-ho en explicar-ho a les seves famílies i per sort van prendre mesures, van saber com solucionar la situació, es va quedar doncs en un ensurt, diguem-ne.
0: L'aula i els mòbils i l'aula, l'eterna discussió, tot i que sembla que aquest és un debat que darrerament s'ha resolt perquè s'han prohibit els dispositius mòbils a les aules. Us sembla bé? Us sembla malament? Què en penseu? Escoles sí amb mòbils, escoles no amb mòbil?
5: Jo penso que està bé, però jo què sé, per exemple, com he dit abans, és depèn de cada vida. Si tu tens un problema de que et sents malament o tens salut mental que... Perdó, repeteixo.
0: Vale.
5: Depèn de la vida. Jo penso que si no estàs bé amb tu mateix i no sols hi ha ningú, doncs li escrius al teu pare que et vols anar a casa i tens el mòbil allà. Uh-huh. I si no te'l deixen tenir, doncs llavors crec que depèn de la situació.
0: Clar, jo crec que el debat de si el mòbil és necessari a l'escola ja no és tant potser per comunicar-nos amb les famílies i tal, sinó com a eina d'aprenentatge. La veieu vàlida? Veieu que ens ajuda, ens perjudica? Laia...
24: M'és igual, o sigui, crec que jo almenys amb el mòbil aprenc el que vull.
4: Uh-huh. Jo és que el mòbil...
0: No hi ha més distraccions.
4: Jo crec que el mòbil és una completa distracció. Jo soc de les persones que encara que sí que veig, com tu has dit, Júlia, que potser ajuden a comunicar-te de, pues, mira, papa, mama, estic malament, o avui no em sembla, em ve de gust vindre a l'insti, i encara que no és la guitarra del Jan, jo crec que és una completa distracció perquè si estàs al mòbil a classe i el professor t'està donant la guerra civil espanyola, m'interessa més veure com un gat es cau d'un tercer pis abans que...
7: Un tercer pis.
4: Tu saps que poden caure, se salta fins a un arbre?
0: És que a la Lola li encanten els gats i els memes. Però què anava a dir-vos? O sigui, centrant-nos una miqueta en el tema de mòbils a l'escola. Vosaltres suposo que heu vist que darrerament per complir la normativa i a vegades hi ha càstigs, no? Hi ha sancions... observeu que com més dura és la sanció que s'infringeix per fer servir l'ús, es limita més l'ús per part dels estudiants o no? M'enteneu?
24: Tampoc tant, eh?
0: No?
24: O sigui, jo, almenys a la meva escola, si et veuen, incidència i ja està.
0: I ja està. I per tant la gent el fa servir més, o el fa servir igual.
24: La gent el fa servir, el que passa és que els profes no ho veuen.
0: Ara, però... en el teu cas, en el teu centre, és així també?
4: És que jo ara mateix estic flipant perquè al meu insti són 21 dies.
0: 21 dies sense?
4: 21 dies sense mòbils.
0: Oh, wow.
4: I de fet no és que l'estic utilitzant. Ara mateix el Cristian és el meu professor de català i jo estic, em surt la notificació i surt a la pantalla, me'l pren i són 21 dies sense mòbil.
0: Tu ara tanca els ulls, imagina't 21 dies sense mòbil.
4: No puc, no puc. Jo em poso a escriure cartes als meus amics i amigues i vamos.
0: I tu, Júlia?
5: A veure, al meu institut...
0: Com, tu podries aguantar 21 dies sense mòbil?
5: Jo crec que sí, jo aguantaria.
0: Bueno, i tu has observat que la gent el fa servir menys des que la normativa també ha canviat en els centres?
5: És que cada centre és diferent, és un món totalment diferent. Hi ha alguns que la sanció és molt greu i altres que no. Llavors, el meu, per exemple, no és tan greu i els alumnes no s'ho prenen tan en sèrio.
0: Clar, i heu observat, per exemple, que des de que no es fa servir tant el mòbil a l'aula o a l'institut, a l'hora del pati potser la gent també té més temps per relacionar-se i això també vol dir més moments per discutir-se, més baralles. Creieu que això ha augmentat o no?
4: Jo crec que les batalles segueixen igual, encara que, Laia, si només et fan una incidència, disculpeu, és que està aquí, si només et fan una incidència, els seus companys i companyes l'utilitzen a classe, per exemple, tipus el professor està fent social si la miren sota la taula, o com ho fan?
24: L'altre dia, per exemple,
4: sí, conta,
24: estava
4: conta.
24: La directora a classe perquè va vindre a explicar-nos una cosa, va sonar un mòbil, però sonar bé, o sigui...
0: Amb tot el seu so.
24: Sí, tot. I ningú va dir res, ningú va fer res. La profe va vindre i va dir que això no torni a passar.
0: I ja està.
24: O sigui,
0: si no fer un gran massa.
24: Clar.
0: Però imagina que s'acaba normalitzant que passa a cada classe, cada mitja hora, cada 10 minuts. Clar, una cosa és normalitzar i una cosa és potser... obrir massa la veda, no sé com dir-ho. Jan, tu imagina't en un autocar, en una sortida, no? Que marxeu d'excursió i que us deixen fer servir el mòbil durant el camí, durant el trajecte. No creus que això fa que us aïlleu una mica més? Quan teniu el company al costat amb qui podeu parlar?
7: En el meu cas sí que seria així. Jo m'aïllaria.
0: Tu t'aïllaries, sí.
7: Em posaria amb la música. Per molt que jo mateix crec que evitaria aquesta situació, ja que tinc uns companys esplèndids que em donen unes converses més esplèndides.
0: Però els teus companys fan això, també?
7: Els meus companys...
0: O els preferirien mòbil?
7: Els meus companys crec que preferirien la conversa.
0: Ah, la conversa, eh? La resta igual?
4: Jo crec que els meus companys agafarien una partida del Brawl Stars cridarien en comptes de canció de la cançó de Colacao i que tots hem cantat a l'autocar, cridarien el còdic de la partida i es començarien a jugar.
0: I vosaltres heu observat, els mòbils també tenen moltes coses dolentes, aquí estem parlant d'algunes, però jo crec que la més greu és que potser també es pot fer assetjament a través del mòbil. Heu observat alguna vegada alguna situació d'aquestes? Laia, tu has fet com un respir.
24: És que a veure, jo em sé històries de, no assetjament, sinó
7: històries
24: que...
7: xungues.
24: Sí, que a partir d'una foto que ha sortit i que pues, es veu, pues, han fet X coses.
5: Jo igual.
0: També heu vist, És a dir, que hi ha una part de perill...
4: Quina pena, eh?
0: Real.
4: Absolutament. Quina pena, la veritat.
0: Jo ara vull que sigueu sincers, que jo soc profe i a mi m'ha tocat corregir molts treballs perfectes, molt ben escrits, fets per ChatGPT.
4: Déu, m'encanta. Vale. Jo soc Déu.
0: O sigui, vosaltres, vull que sigueu sincers, Heu copiat alguna vegada... Jo no dic un treball sencer, alguna cosa del ChatGPT?
5: Sí, informació.
0: Oh, no.
7: No llegeixo llibres. No llegeixo llibres. Me'ls descarrego en PDF i li dic al ChatGPT que me'ls llegeixi.
4: Ja, soc tu.
0: No creieu que la IA...
7: Espero que el meu profe de català...
4: Agustín, sisplau, no vaig llegir.
0: Saludem a tots els profes de català d'aquest país.
4: I socials.
0: No creieu que la IA ens està... posar una miqueta de traves per a l'hora d'aprendre? O són virtuts i són tot de possibilitats?
24: Depèn com l'utilitzis.
7: Exacte.
0: Com?
24: Jo, personalment, jo l'utilitzo malament. Moltes vegades, jo l'altre dia vaig haver de fer un dossier de 16 preguntes i teníem dos ordinadors i jo anava buscant la pregunta al chat, la copiava, passava l'ordinador a la meva companya i així anàvem fent i vam ser les úniques de la classe que vam acabar.
4: Mm-hmm. Jo voldria, disculpa Cristian, digues. Però mira, sé que m'estarà... ho veurà, però jo tinc el meu professor de català, suposo que tothom té lectura a la seva classe i després té unes preguntes, vale. Pues vam trobar les preguntes per Google i va ser un festín al grup de classe de WhatsApp, perquè vam passar la web de les preguntes i llavors va ser el posar-les en ChatGPT i després, el millor, hi ha altres IAs com de traductor que
0: fan la feina també, no?
4: Sí, però aquesta és molt bona i és perquè al canviant de paraula i així a detectors d'IA no es reconeixen perquè són diferents paraules. Això és molt bona, eh?
0: Bueno, depèn de com ho veiem, si és bo o no, eh?
4: A veure.
0: Clar, a mi també el tema de la IA també em preocupa perquè moltes vegades abans ho estàvem comentant, no? El possible assetjament que es pot fer de crear imatges, generar imatges... d'alguna persona coneguda, d'alguna persona que tenim a prop, i això també pot ser un perill. No sé si vosaltres heu observat alguna cosa,
5: sí,
0: d'aquest tipus.
5: Al meu insti ha passat que...
0: I com has actuat tu davant d'una situació així?
5: A veure, em sorprèn, però vaig escoltant coses de que amb una foto, amb una imatge d'una cara, agafen coses d'internet i ho pugen i tots els instituts del barri ho saben. Uh-huh. Llavors, em sorprèn, però al final és la IA. O sigui, està al món actual i és el que passa.
0: Bueno, jo crec que és un tema molt interessant. Jo crec que ho hem de deixar aquí, aquest debat, ara, perquè ara és l'hora de l'entrepà, que ja sabeu que això és una cosa sagrada a l'hora del pati, i n'hi ha tants tipus com nois i noies en institut, uns de més petits, uns de més grans... Aquí, però, el que tenim aquí al centre d'aquesta taula, jo us recomano que no us el mengeu, perquè no és comestible.
7: Tarrancio.
0: Però sí que el podem obrir. Laia, sisplau, obre i a veure de què és aquest entrepà.
9: Què hi haurà dins?
0: Què hi ha a l'interior d'aquest entrepà? A veure de què és.
24: Ah, espera't, que hi ha una pregunta.
0: Estira, a veure què hi ha a l'interior. Vale, doncs ja sembla que hi ha un missatge. El pots llegir en veu alta, sisplau?
24: Sí. Missatge secret. El Víctor té fotos íntimes de... Puc canviar el nom? Sí, no?
0: Vale. Sí.
24: De la Laura, companya de classe, i les vol compartir. Què feu?
0: Bueno, doncs mira, aquí tenim, en aquest entrepà, el que ens demana és que consensuem una possible resposta que li donaríem al Víctor, no? El Víctor té fotos íntimes de la Laia, companya de classe, i les vol compartir. Què faríeu de la Laura?
7: Avisar algú.
0: Avisar algú. A un adult?
7: Sí, 100%. Jo el primer que faria és evitar confrontar-me amb el Víctor, depèn de la relació amb la que tingui jo amb ell, però jo sempre m'he considerat un tio molt pacífic i no m'agrada els conflictes de cara, no m'agrada.
0: De fet, 3 de cada 4 nens i adolescents a Espanya han patit situacions de violència sexual a través del mòbil, i el que es recomana és moltíssima precaució a l'hora de passar fotografies o vídeos i denunciar en cas que us passi i que no us guanyi la vergonya, no? Buscar ajuda, sobretot. Què faries tu en aquest cas, Júlia? Sembla una miqueta el que comentava.
5: Sí,
0: abans,
5: a mi m'ha passat amb amigues. I si l'altra persona que és qui vol passar les imatges, depèn de la relació que tingui, li faria veure. Perquè a vegades fem les coses per crear atenció, per jo soc el més guai. Llavors, li faria veure, parlaria amb ell o ella, i si ve que no canvia, que no vol seguir amb el que t'he pensat, com a IT buscaria ajuda.
0: Mm-hmm. A l'escola us ajuden a ser curosos amb aquest tema o no?
7: En absolut.
0: No us parlen de l'extorsió, per exemple? No.
5: No
0: us ho comenten?
4: Bueno, a mi sí que, per fer el punt d'aquí de... o sea, diferència, a mi sí que em van donar una xerrada, i sí que va estar més enfocat, com ha dit la Júlia, del tema de fer consciència a l'altra persona de que la majoria de casos és per això, perquè es volen creure que són més guais o tenen por de que l'altra persona es deixi, i llavors sí que amenacen i tal, i al meu insti sí que va haver-hi una conscienciació sobre aquest tema, sobre el passar fotos que aparentment són inofensives, però que després sí que poden circular per tot arreu.
0: Creieu que és suficient o necessitaria una miqueta més?
4: Una miqueta més aniria molt bé.
0: Sí, al... sí, però... sí, sí, d'acord, tots,
24: eh? És que en el meu col·le va vindre un policia, per situacions igual donades va vindre un policia a donar-nos la xerrada.
0: Doncs amb aquest argument acabem aquest bloc i comencem el de les preguntes extremes, on caldrà que us mulleu, eh? Us haureu de mullar, tot i que podeu també comptar amb el comodit de passar, tot i que no us ho recomano. I si voleu, també després em podeu fer que jo respongui una d'aquestes preguntes, perquè aquí tots hem vingut a jugar. Us plantejaré un dilema a cadascú de vosaltres i haureu d'escollir quina de les opcions us quedeu. Esteu preparats?
5: Sí.
0: Jan, començo amb tu. Has de triar entre que et peguin o que circuli una foto teva a les xarxes despullat. Què prefereixes?
7: Depèn de què em peguin, depèn de la foto.
0: No, aquí no. Aquí t'has de mullar.
4: Jo et pego.
0: Què tries?
4: Jo tinc una foto teva despullat o jo et pego. Què prefereixes? La comparteixo o et dono una ofetada?
7: Pega'm.
0: Júlia, vaig amb tu, eh? Que et trenquin el mòbil o que una amiga et faci mal i et deixi de parlar.
5: Oh, wow. Uala, és que depèn de l'amiga, perquè una amistat és molt important per mi. Llavors...
0: La teva millor amiga, eh?
5: Vale, tinc una pregunta. El mòbil? Vale, la targeta SIM?
0: Aquí són les preguntes extremes,
5: és que, és que la targeta SIM es trenca també?
0: Tot es trenca. Tot. Et quedes sense dades, sense galeria, ala, sense res. Però la teva millor amiga també t'està traint, eh?
5: És
0: la teva millor amiga, o sigui, la persona que més importa, t'importa la teva vida. Què prefereixes? Que trenquin el mòbil?
5: Que se'm trenqui el mòbil.
9: Júlia, jo et trenco el mòbil, sí que...
0: Aaron, vaig a tu. Tenir 1 milió de seguidors o 5 amics de veritat? Uau.
4: Vale,
0: el silenci...
4: Vale, i jo crec que crearé discòrdia, però 1 milió de seguidors.
0: Ostres.
4: Ho sento, però és que amb 1 milió de seguidors puc fer moltíssimes coses. Ja estan consciència sobre tema, educar, i amb 5 amics de veritat, jo crec que...
0: No jutjarem, oi que no?
4: No. Jo sento, eh?
9: Ja els tens.
0: Laia, vaig amb tu. Gràcies. No veure mai més a la teva família o no tenir mai més mòbil?
24: Ah, no tindré mai més mòbil. No.
0: Molt bé, la resposta correcta. I ara sí. I bueno, me'n voleu fer alguna a mi o què?
4: Sí, Cristian.
0: A veure. Aaron.
4: Què us sembla?
0: Una pregunta extrema.
4: Vale. Tu ets profe de català, oi? Uh-huh. Vale. Què preferiries? Que una foto teva despullat circulés per les nostres xarxes?
9: Uf,
4: o que mai podressis tornar a ser professor en aules de primària. Podries fer de secundària, d'universitat, però a primària aquells nens petits que volen aprendre el català no els podries donar aquella satisfacció d'ensenyar-li que són el neutre.
0: És xungo, però crec que no toleraria massa la de la foto meva despullat. Crec que no seria massa tolerable en la meva feina. Per tant... Jo crec que hi ha resposta.
5: Jo tinc una altra. Jo tinc
0: una altra. Sí. Va, a veure, va, una rapidíssima, rapidíssima. Sou molt dolents, eh?
5: Vale, què prefereixes? No tenir mai mòbil?
0: Mai mòbil?
5: O no poder fer... No poder ser professor, dedicar-te a una altra cosa.
0: Jo preferiria ser professor i no tenir mòbil.
5: Vale. Va,
9: molt bé.
0: I no és una resposta de bien queda, eh? Us ho prometo. I ara sí que hem d'arribar al final d'aquest capítol de l'Hora del Pati amb aquests quatre magnífics tertulians, que la veritat és que aquí podríem haver-nos estat hores.
9: Ah, és millor.
5: Sí, t'ho juro.
4: Jo crec que sí, eh?
9: Sí, sí.
0: Això sí, abans que soni el tim, m'agradaria que tots nosaltres ens quedéssim amb un titular, amb una idea de tot allò que hem comentat, alguna cosa que hem après. I res, una mica per tancar el programa. Aaron, amb què et quedes?
4: Que he pogut veure diferents punts de vista sobre tant l'institut com persones amb el mòbil, i podré separar-me més per utilitzar-ho amb parlar amb els pares com la Júlia, o potser em dedico al saxofon i faig una banda amb el Jan.
9: Vinga,
0: aquí sortirà un futur saxofon musical. Guitarra, Laia, tu en què et quedes?
24: Que els mòbils són bastant complicats de portar.
0: Jan, tu?
9: Cada mòbil és munt.
0: I tu, Júlia?
5: Jo a saber portar el mòbil.
0: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Jan, Júlia, Aaron, Laia, per la vostra sinceritat i la vostra generositat. Sou genials i la veritat és que m'heu fet sentir aquí de mar de gust amb vosaltres, i segur que aquells que ens heu escoltat, gràcies també per ser-hi, també segur que hem gaudit moltíssim. I res, em sap greu perquè l'Hora del Pati s'ha acabat i cal tornar a classe, i fins al proper episodi.
4: A tu, molt bé.

0: Benvinguts a un nou programa de Llibres i Punt des dels estudis de Ràdio Sant Boi. Nosaltres som la Laia Bonjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Bona tarda.
0: I xerrem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Bookhunters. De vegades ens pregunten si només llegim en català, perquè la majoria i la immensa majoria dels llibres que ensenyem a les nostres xarxes són en la nostra llengua. Per exemple, vam tancar l'any 2025 llegint entre els dos 133 llibres i tots eren escrits o traduïts al català. La resposta a la pregunta, però, és que no, de vegades llegim en altres llengües, però aquest biaix, doncs, està marcat per diversos factors. Per començar, ens agrada llegir la nostra pròpia llengua, evidentment. També perquè és veritat que des que som a xarxes la majoria de llibres que ens entren a casa són en català i ja costa que entrin tots com per a sobre anar-ne a buscar en altres llengües. I una altra cosa és que no som gens mitòmens, no trobem a faltar res que no puguem trobar ja en català i fins i tot quan descobrim autors que escriuen en anglès o que en altres llengües i que podríem llegir en original, no tenim cap pressa en esperança que ens els tradueixin. Així que, per dir-ho d'alguna manera, ens conformem amb l'oferta existent. Però no ho podem negar, que també hi ha un punt de militància en tot plegat, i un dels motius, de fet, per ser a xarxes i fer contingut sobre llibres en català és per donar visibilitat a la producció editorial que es fa en la nostra llengua, de vegades per a editorials petites que no tenen gaire visibilitat fora de xarxes i molt poca quota de mercat. Pensem que mostrant que hi ha molta oferta en català, posem el nostre granet de sorra a la presència del català a tot arreu, perquè és un tema que ens preocupa i que humilment pensem que preocupa a massa poca gent. El programa d'avui serà una mica diferent, no us preocupeu que no s'allunyarà de la literatura i de l'edició de llibres, però el volem dedicar a la presència i ús del català a la nostra societat. I per parlar d'aquests temes, avui ens acompanyen la Bel Zavalla, que és periodista i assessora lingüística. Hola, Bel.
2: Hola, què tal?
0: I l'Ona Falcó, periodista i una de les creadores emergents de temàtica lingüística. Hola, Ona.
3: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Bé, que ningú es despisti perquè això continua sent un programa de llibres, però bé, com a la llengua ens importa i les nostres convidades també, doncs estem molt contents de tenir-vos aquí. Avui serà un programa una mica diferent perquè volem que sigui una mica més de tertúlia entre tots, però bé, no deixarem de banda també que vosaltres sou dues persones lectores, que és una vessant vostra que també ens interessa molt. I vull començar una mica per aquí també, perquè fa un parell de mesos, al final de l'any passat, llegíeu un article de la Bel, publicat a VilaWeb, sobre La colònia, d'Audrey McGee, que és un llibre que va publicar a Periscopi, amb traducció de Josefina Cavall, i em sembla un molt bon punt de partida per la conversa que volem tenir avui, perquè doncs, tracta el tema lingüístic, no de la nostra llengua, però sí el tema lingüístic, des d'una perspectiva que em sembla molt interessant. I Bel, tu que el tens més fresc que jo, perquè jo el vaig llegir ja fa força temps, si ens el pots explicar una mica i parlarem de com el podem portar al nostre terreny.
2: Sí, el vaig llegir fa relativament poc, sé que no era cap novetat, però el vaig trobar a la biblioteca i vaig dir, fa temps que em crida l'atenció. I és molt interessant això, tracta la substitució lingüística una mica en un poble perdut d'Irlanda i com s'hi relacionen els habitants d'aquella illa i dos forasters que hi arriben. Un és un francès i l'altre és un anglès, no? I tenen visions bastant contraposades del gaèlic irlandès. Un és allà per estudiar el procés de minorització de la llengua i l'altre, l'anglès, ha anat allà a pintar i li importa ben poc el gaèlic irlandès i ve a dir que per què l'han de parlar i l'han de mantenir si amb aquesta llengua no van enlloc, no? I em sembla interessant això, els diferents punts de vista que planteja el llibre l'autora, que no acaba... No es mulla, diguéssim, no? Ella planteja tots els punts de vista i suposo que tu, segons quina relació tinguis amb la llengua, doncs t'acostes més a un personatge o a un altre, no?
1: Sí, sí, totalment. No sé si l'has llegit tu, Ona.
3: Jo la veritat és que he d'admetre que no l'he llegit, però sí que he llegit l'article de la Bel i en aquest sentit ella explicava una mica això, no? Que aquest procés de substitució lingüística que es veia amb el gaèlic irlandès, però que fàcilment els catalans ens el podem portar al nostre terreny i posicionar-nos d'alguna manera.
1: Clar, jo crec que és impossible no portar-ho al nostre terreny, no, Bel?
2: És impossible. A veure, la situació del català no és la del gaèlic irlandès, per sort, però sí que s'hi fan molts paral·lelismes i tu vas llegint el llibre i vas veient-te reflectit, no?, constantment. I també serveix una mica com d'alerta, d'alguna manera, és a dir, cap on pot anar el català, no estem en aquesta situació, però tampoc hi som tan lluny, no? Hi ha una frase del personatge aquest, el francès, que diu, clar, han anat deixant de parlar el gaèlic irlandès perquè han anat parlant anglès, no? I això, evidentment, t'interpel·la perquè aquí una mica el que ens trobem és això, no? Com anem deixant de parlar el català perquè hi ha una altra llengua, que és la llengua dominant, que és el castellà i que és la que es va imposant aquí.
1: El llibre el recomanem, no?
2: El recomanem totalment. Sí, a més està escrit d'una manera molt original i sí. La trobo el trobo molt interessant, sí.
1: Tu també l'has llegit, oi, Laia?
0: No, encara. Pues
1: us el recomanem, perquè sí. val molt la pena.
3: A la llista. Això,
0: Però sempre que, que en sento parlar és que és indubtable. Vull dir, és que tu... Primer comença com si fos un acudit, sembla un francès, no sé què.
2: Sí.
0: Sembla
2: un acudit, així, sí.
0: Però quan comences a llegir tot l'argument, és que tu mateix, encara que ningú et digui és molt fàcil portar-te del terreny, ja vas fent la història, dius, és que... Com és que em sona tant tot plegat, no?
1: Com a acudit no fa gaire gràcia.
0: No, gens.
1: Però com deia l'Abel, el català no està en la situació del gaèlic, per sort, de moment, però creieu que els últims anys s'ha accentuat aquesta substitució lingüística a casa nostra?
3: Sí, és evident que la davallada social del català s'ha anat accentuant en els últims anys, les dades ho demostren, i també és palpable al carrer, o sigui, crec que és evidentíssim. El per què? Jo crec que depèn de moltíssimes coses, i aquí és on entra el debat. No sé, què en penseu vosaltres?
1: Home, la percepció és aquesta, no?
2: És que... Clar, és a dir, el per què d'on ve, és a dir, ja tenim aquesta situació de subordinació, de minorització del català, no? I, per tant, hi ha una llengua forta, que és el castellà, i una llengua minoritzada, que és el català. En aquest context, el que va passant és que, de mica en mica, pot anar perdent pistonada el català, perquè hi ha una llengua molt forta, no? I al final... És a dir, aquesta substitució lingüística sempre requereix que prèviament hi hagi hagut un procés de subordinació. No som tan lluny com el gaèlic irlandès, però sí que podríem dir que som dins d'aquest procés de subordinació lingüística, clarament.
3: A mi em sembla molt interessant aquesta qüestió de la subordinació lingüística, més que res perquè crec que també va molt lligat com al tema de l'autoestima lingüística. És a dir, nosaltres ens subordinem al castellà perquè pensem d'alguna manera que el castellà és la llengua forta, que el castellà vas a tot arreu, que més gent t'escoltarà, no? Però... I en el llibre també queda una mica reflectit, no? El que és el fill que no vol aprendre el gaèlic o no vol parlar-lo és perquè pensa que és una llengua de pescadors, que és una llengua com que no el portarà lluny, no? I això és també manca d'autoestima lingüística en aquest sentit.
2: Totalment. Jo crec que en el llibre que vam fer amb la Carme Junyent, que ens va deixar ara fa un parell d'anys, vam fer un llibre que es deia El futur del català depèn de tu, i explicàvem això, no? I parlàvem una mica com de la mentalitat d'esclau, és a dir, fa tants segles que estem subordinats lingüísticament que ens hem acabat creient això, que parlar en català és de mala educació. I per tant aquí fa falta canviar el xip, prendre consciència lingüística i això, canviar el xip, entendre que parlar en català no té res de mala educació, al contrari. No? Fins i tot pot ser mala educació que algú que està intentant aprendre català tu no facis res i li parlis en castellà, no? Encara.
1: I això de per educació parlo una altra llengua, gairebé és menys tenir l'altra persona, no?
3: 100%. Diria,
1: perquè estàs dient que l'altra persona no t'entendrà amb la teva llengua perquè la meva llengua és tan petita que aquesta persona potser que ve de fora o no necessàriament que ve de fora. No m'està entenent perquè, clar, hi ha una llengua que segur que entén i amb això ens comunicarem. Jo això ho entenc sempre com menys tenir l'altra.
3: Sí, és menys tenir les capacitats que pugui tenir aquesta persona i ni tan sols sap si l'ha après, si no l'ha après, quin nivell té, i en qualsevol cas segur que no el parlarà o segur que no l'aprendrà si tu no li parles en aquella llengua. Crec que això és evidentíssim.
0: Si no es fa aquest primer esforç, no? Hem començat parlant d'aquesta substitució lingüística, més de, Bel, comentaves, no? Que en aquest llibre, que també anirem parlant al llarg del programa, anirà sortint, no? Que hi ha hagut aquesta davallada, però què ho fa que en aquests últims pocs anys, o almenys jo tinc aquesta sensació, no és que hi hagi una davallada, és que hi ha com una acceleració, hi ha una sensació de caiguda en picat, perquè de vegades fins i tot aquest tema de que l'ús social del català va en davallada acaba traspassant unes capes que potser fins ara tinc la sensació, això no ho sé, vull dir, a veure, les vostres experiències, però que potser no l'havien traspassat, que passa ja a allò a familiars, coneguts, que potser fins i tot la gent catalana parlant eren com uns espais que encara eren molt la nostra bombolla, i de vegades i tinc la sensació que fins i tot està com no? Com accelerant-se o que acaba traspassant unes barreres que potser fins ara no...
1: Clar, jo una cosa que he detectat últimament que em preocupa profundament, que és que jo fins fa cert temps veia gent de la meva edat, pares, que els veia parlar amb els seus fills en català i es dirigien, i tu els deies que bé, perquè tu sempre t'he sentit parlar en castellà i tu al teu fill li parles en català perquè l'aprengui, perquè l'aprèn a l'escola i perquè d'això. I ara estic veient el contrari. O sigui, veig nens, o sigui, fins i tot pares parlant-li en català el nen i el nen contestant en castellà, i que no hi ha manera que el nen canviï.
3: Sí, totalment.
1: I això tu veus...
2: És un fenomen, jo no sé explicar les raons, és un fenomen que existeix, no? El tema de la llengua amb què juguen els nens. Jo imagino que té a veure amb el seu context i la seva realitat, és a dir, què consumeixen, no? Quins dibuixos miren, és a dir, la globalització ara és encara molt més forta que fa uns anys, i tu tens el Super 3, però és que hi ha 30.000 canals amb dibuixos en castellà, no? I per tant lluitar contra això és molt difícil. No ho sé, hi ha com aquesta mena de trencament generacional, no? que fa que això, que els fills ja no parlin en català als pares. No sé si és anecdòtic, no, però vull dir que no sé si això acabarà canviant, no? Pot ser que ara els nens a l'hora del pati parlen en castellà entre ells perquè tenen aquests contextos, i això no sé si vol dir que d'aquí uns anys continuaran fent-ho o prendran consciència lingüística.
0: I com està el periodisme al país? Perquè sovint veiem crítiques a xarxes que els mitjans, especialment els públics, no cuiden prou el català. Vosaltres que sou periodistes, veieu que el nivell del català entre la professió hagi disminuït? O, dit d'altra manera, els correctors del diari tenen més feina?
3: Malauradament, la major part dels diaris, o almenys en el diari en el qual treballo jo, no hi ha correctors, no hi ha lingüistes. Per què? Perquè no hi ha pressupost, perquè no hi ha diners. Hi ha prou feines, i a més moltes vegades els periodistes el que se'ns demana és rapidesa, actualitat, última hora. Llavors, crec que evidentment la llengua s'ha de cuidar, per mi és una prioritat, i tenim eines meravelloses com és el Softcatalà. O sigui, crec que el que és la premsa escrita no té perdó, o sigui, pots passar-ho per allà i com a mínim una mínima correcció tindrà, saps el que et vull dir? Després, pel que fa a televisió i ràdio, crec que qui té boca s'equivoca. Això, que a vegades anar com ser ultrapuristes amb la llengua ens va una mica a la contra, però personalment el que són mitjans públics, que allà sí que tenen recursos i tenen diners i ho poden fer, crec que ells sí que han de ser referents en aquest sentit.
1: Clar, suposo que el periodisme també, o sigui, que tens, diguéssim, el deure de potser fer el contingut que estàs fent escrit o a televisions i així a fer-lo en català, perquè és la llengua vehicular del teu mitjà, però potser quan acabes d'explicar la teva notícia amb el company parles en castellà, com deu passar moltes feines, que suposo que això també fa, si no tens el català com en el teu ús social, diguéssim, amb els teus companys i en el teu dia a dia, això també deu influir també en la qualitat del producte final que fas de cara al públic, no? Okay.
2: Clar, és que ara m'ha deixat parada l'Ona dient que no hi ha correctors. Jo crec que a qualsevol mitjà hi ha d'haver una correcció.
1: Hauria.
2: Igual que amb les editorials, no? Que jo a vegades he llegit algun llibre que he pensat que aquest llibre no ha passat per correcció, com pot ser, no? Doncs amb els mitjans igual, i amb els mitjans públics encara més raó. Però una cosa, tu parles de la falta de pressupost, i jo crec que això també s'ha notat en els mitjans públics, és a dir, davallades de pressupost que han fet que abans els mitjans públics i els assessors lingüístics feien un seguiment individual de cada periodista, i per tant podien escoltar una hora de ràdio i llavors anar amb ell i dir-li, mira, doncs has fet això, això, això. Totes aquestes coses han anat retallant-se també, no? I això crec que es nota molt en la qualitat i en el resultat final.
3: M'ha fet molta gràcia que t'hagués sorprès això que t'hagi dit que no hi ha correctes.
2: No pot ser.
3: No, però perquè crec que mitjans potser més tradicionals o mitjans que estan més ja apamats sí que entenen, però és que hi ha un munt de digitals que van néixer en l'onada aquesta i no n'hi ha. És que no n'hi ha. Són els periodistes que fan el que poden, que parlen de societat, de política i d'esports alhora, i t'ho juro que és un campi qui pugui.
1: Però això dona molta pista, no? Perquè en cas de que potser ja alguns van néixer ja sense correctors i tiren davant, però segurament n'hi ha alguns que n'han tingut.
3: I on retalles és en això.
1: La primera cosa
2: la primera cosa que retalles
1: és en llengua.
0: Que també és molt significatiu, això.
2: Sí. Clar, sempre, clar. Clar.
0: Doncs ja que ho enllaçava una mica amb els llibres, no?, que parlàvem també, com sí. Tu deies, ostres, i si agafo un llibre que no allò. Jo hi crec molt en el tema aquest de l'osmosi, que al final crec que, o sigui, tu has de fer les coses sempre el millor possible, perquè és que al final això es capta i tu veus les notícies, tu, en totes les teves coses que facis, les coses han d'estar ben fetes perquè tu també aprens de tot allò, no? I per tant, tant amb les notícies com també amb la literatura i amb els llibres. Els llibres que llegim, no sé com ho percebeu, sí que també sou persones lectores, però també ha d'haver-hi aquesta correcció perquè tu també, ostres, serà que no ens ha sorprès de vegades trobar paraules ben escrites, doncs també aprens del que està malament, no? Creieu que l'edició en català i la lectura en català també pot ajudar a aquest paper de, ostres, quan llegim també normalitzem, no?, el fet de fer que la llengua doncs formi part ja no que estigui tot ben corregit i tal, sinó que també sigui, formi part de l'oci i, per tant, pugui ajudar també, igual que dèiem abans de les sèries. No sé si creieu que això també pot ajudar a la lectura o si no tenim prou massa lectora com perquè l'edició en català sigui important per la llengua.
2: Clar, no tinc dades, però em sembla que és veritat que els lectors en català som una minoria, però és evident...
0: No ho volia dir, però...
2: És evident que si tu tens molta oferta en català, i a més, però jo crec que ara en aquest sentit som en un bon moment, no?, perquè han sortit moltes editorials, a més de molts gèneres diferents, no?, que jo crec que és la gràcia, que hi hagi de tot en català, no?, que hi hagi qualsevol gènere en català, això ajuda a normalitzar la llengua.
3: Mm. Bueno, jo crec que és vital, no?, vull dir, la lectura, però ara m'he quedat molt parada amb això que dius, que hi ha pocs lectors en català. Jo diria que en el meu entorn sí que hi ha molta gent que llegeix en català.
1: En el teu Instagram, no?
2: Vivim en una bombolla.
0: Sí,
1: Per això, parlant amb editors, t'ho diran, sí. hi ha una massa crítica que, clar, no arriba, i a més no ajuda, les xarxes, encara que sembli, tampoc no ajuden.
3: Jo tinc una pregunta, vosaltres que sou més experts que jo en aquest sentit. Molta gent, per exemple, sí que he escoltat o he rebut això, no, de... És que les traduccions ho fan amb paraules molt complexes o amb vocabulari que no el tinc jo incorporat en el meu dia a dia i per això no llegeixo en català perquè em resulta estrany. Què en penseu d'això?
1: Això jo crec que ha passat una mica la història. Abans era més així perquè una traducció al català havia de ser com erudita, com tot el que fem en aquest país, que si no ho fas allò al detall no d'això. Ara es fan unes traduccions magnífiques, unes traduccions que flueixen perfectament, però si parles català. Clar. Aquest és un altre tema, perquè si tu no fas servir el català habitualment, és molt probable que moltes paraules que són genuïnament catalanes o d'ús comú, d'ús molt comú, però a tu se't faci artificial. Si tot el teu dia a dia és en castellà, segurament és molt estrany el que trobaràs en un llibre, però ja et dic jo que he llegit traduccions antigues que costava, que em podia costar a mi fins i tot, ara tu llegeixes amb una fluïdesa perfectament un català, a més, molt actual i molt adaptat al dia d'avui.
2: Sí, estic d'acord, que les traduccions d'avui són molt actuals i està molt bé, però ara m'ha fet pensar si això no té a veure amb aquesta davallada també de comprensió lectora, perquè jo crec que abans, que eren molt més erudits, potser no hi havia tanta gent que no ho entengués, no? I ara que són no més planers, sinó que s'han actualitzat, hi ha traduccions, no?, de llibres potser molt, molt clàssics que s'han tornat a traduir per portar-los més al llenguatge d'avui, si no s'entenen, deu ser perquè la comprensió lectora d'avui es justeja.
3: Sí.
1: Sí, perquè jo fins i tot em penso... O sigui, ara llegeixo molts més clàssics que abans. Jo no llegia per tenir aquesta idea que eren complexos lingüísticament. I jo crec que és gairebé fer trampes amb les traduccions que es fan a dia d'avui, perquè és tan adaptat a l'actualitat que dius, hosti, això, no escrivien així tampoc en aquella època, però jo crec que les bones traduccions tenen en compte el llenguatge perquè soni a època, però igualment el puguis llegir actualment bé.
0: I si ens n'anem a l'altra banda de... per exemple, en els llibres, no?, moltes vegades hi pot haver molts diàlegs i converses molt quotidianes. Si perquè el llibre sigui versemblant reproduïm converses que estan havent-hi ara al carrer, la vella riu. Els buenos i els vales tenen cabuda? Com ho reflectim això en la literatura? Tot s'hi val? Quina opinió en teniu? No? Com, no sé com dir-ho, si aquesta substitució lingüística té cabuda dintre la literatura i s'ha de poder veure reflectida, perquè jo crec que hi ha detractors i gent que ja està més a favor, no?, de, ostres, no puc posar un bueno, això trenca la naturalitat del relat, però alhora català no és...
1: Jo crec que és un tema complex. Jo, en els diàlegs, jo accepto moltes més coses que no, diguéssim, el que és narració. O sigui, jo crec que qualsevol format escrit ha de ser, o sigui, correcte, o sigui, lingüísticament correcte. Però, clar, en els diàlegs fa mal, perquè és veritat, el que es parla al carrer no és el que ens agradaria que es parlés. Però has de ser una mica més flexible, també, perquè, si no, segurament sona molt encarcarat i un diàleg encarcarat es percep. Mm-hmm.
2: Jo sóc molt partidària que l'autor transgredeixi lingüísticament tot el que vulgui, però des del coneixement, diguéssim, no? És a dir, tu pots transgredir la norma si coneixes la norma, si no, no pots, no? I si està justificat aquest diàleg i vols posar un bueno perquè et sembla que un bé... no sé, no és prou versemblant, doncs d'acord, però para tu pensar si realment és per això o és perquè... per aquesta mena d'autoàudio, entre cometes, que tenim, que ens fa semblar que parlar en català correctament és poc versemblant. I una cosa és una crossa en un diàleg, i l'altra és paràgraf sencer en castellà, un diàleg sencer en castellà per retransmetre no sé quina mena de versemblança.
4: Estava pensant d'aquella polèmica que hi va haver amb el consum preferent, no?
2: Sí, no l'he llegit.
4: Jo tampoc.
2: No en puc parlar.
4: No, jo tampoc, però m'ha sonat la polèmica.
3: No, jo en aquest sentit penso igual que l'Abel, i crec que també es veu molt reflectit en les sèries quan de cop et posen, i crec que marca també com molts rols i dir, vale, el personatge que és d'aquesta manera parla en castellà i el que és adinerat parla en català, i és com a veure què estem intentant transmetre aquí, no? És a dir, si està justificat, si és una cosa que per l'argument del llibre val la pena posar-ho, si és per autoodi, perquè no és versemblant, perquè pensem-ho.
1: Sembla mentida, però amb la llengua generes uns marcs mentals increïbles,
3: sí.
1: O sigui, posa uns clichés que no hauria de ser, o sigui, si la llengua ha de ser una cosa d'equació, de comunicació entre tothom, perquè és la llengua pròpia del país, i no, serveix per marcar aquests el parlaran, d'altres no el parlaran. Hosti, això jo crec que fa més mal que bé, eh?
4: I per tancar aquest bloc també volia fer una petita intrusió en les xarxes socials, perquè bé, durant molt de temps ha corregut, no?, que hi havia molt poc contingut en català, i segurament ara mateix que el català sigui present a la xarxa és tan important com que els nens puguin veure dibuixos en català, no? Ens podem una mica anar en aquest nivell, i hi havia molts catalans que fins i tot feien això, projectes doncs, en castellà, doncs, perquè així arribes a més gent i ens sabem tota la història, no? Llavors, per exemple, tenim amb nosaltres a l'Ona, no?, que és un exemple doncs, de que es poden fer vídeos parlant precisament sobre notícies relacionades amb el català i que siguin un contingut doncs, molt bo, no? Com el veus tu, el món de la creació de continguts en català? Home?
3: Jo crec que està en auge definitivament, i crec que, per exemple, la gent d'Accent Obert ha fet una cosa boníssima, que és la llista, que allà pots trobar tots els creadors de contingut en català, seccionats per la temàtica que tu vulguis, i això és meravellós perquè podem tenir com una mena de control sobre com va creixent la creació de contingut en català, i estem demostrant que hi ha consum, que al públic li agrada. Llavors, òbviament, tenim molt de camí per endavant, però crec que estem en un moment bo, i jo mateixa en soc la prova. En aquest sentit, fa molt poquet que vaig començar, i de seguida me n'he adonat que hi havia una necessitat de persones a les xarxes que parlessin precisament de llengua, i altres persones s'adonaran que manquen persones que facin periodisme o que parlin de cinema o que parlin de cuina o que parlin de qualsevol cosa, perquè en català es pot parlar de qualsevol cosa
1: i se'n parla, el que passa que fins fa no tant no, la gent no ho sabia, perquè jo segueixo a tal creador en castellà que parla d'això, dius, no, si en català jo te'n dono exemples, però això de llista és una mica té controvèrsia, perquè això de classificar-los se n'ha parlat molt, però...
3: Vale, lo de classificar-los potser, o puntuacions i tal, potser més debatible, però el que jo em referia és que tu, si per exemple jo vaig fer fa no gaire un vídeo en el qual recomanava maneres de millorar o aprendre el català, i al final és evident que pots anar a classes de conversa, pots mirar sèries, pots llegir llibres, però el que jo recomanava és, si tu tens, quina millor manera hi ha d'aprendre una llengua que a través d'un interès concret. Llavors, tu pots anar a la llista i dir, vale, m'interessa la ciència, doncs busco quins creadors hi ha sobre ciència i els segueixo. Llavors, crec que en aquest sentit han fet una labor molt bona com de recopilar tot això.
1: Sí, sí, sí.
4: Doncs bé, voldrem seguir parlant de llibres també en el segon bloc de la conversa. Voldrem també saber quins llibres i quines editorials llegiu. Però abans farem una petita aturada per veure què ha captat avui el nostre radar.
5: Llibres i punt. El radar.
4: Avui al nostre radar hi posarem una petita obsessió que tenim, però no una obsessió d'una sèrie o d'una pel·li que estiguem veient, sinó una obsessió molt relacionada amb el tema que estem tractant amb les nostres convidades avui. I és que tenim una obsessió amb les pàgines web i la cartelleria dels establiments de casa nostra i el fet de que el català hi sigui present. La compra a través d'internet cada cop és més habitual, i tot i que tampoc en som molt usuaris, sí que alguns cops en fem alguna compra o consultem productes que les empreses hi tenen en estoc per veure'n doncs, les característiques abans de decidir-se per un producte o un altre. I ens fa molta ràbia veure com, sobretot, empreses grans no es dignen a tenir la web en català, tot i tenir un munt de botigues físiques a Catalunya. I, per tant, també tenen clients catalanoparlants. I destaco especialment les empreses grans perquè per elles la inversió a tenir la web en català no suposaria la mateixa despesa que per una empresa petita. I, per tant, tendeixo a pensar que no és que no puguin fer-ho o que els sigui molt complicat, sinó que, senzillament, no els hi dona la gana. Pel que fa al tema de la cartelleria, existeix la llei de política lingüística i el codi de consum, doncs, que obliguen a fer la senyalització i els cartells d'informació general de caràcter fix, però també els documents d'oferta dels serveis pels consumidors haurien de ser redactats almenys en català. Evidentment, hi ha empreses que passen, però d'altres sí que fan l'esforç, o, més ben dit, es veuen obligades a complir la llei i sí que tenen la cartelleria en català als seus establiments. No oblidem, però, que sovint també la caguen bastant i apareixen a protagonistes a xarxes en comptes com Et Felicito Fill, arran d'algunes traduccions que són de traca, on posen de manifest que, com estàvem comentant amb les nostres convidades, la correcció és important i que aquells cartells no havien passat per cap corrector i havien tirat de traductor automàtic. Potser no hauríem d'estar contents de que ho intentin, però la veritat és que l'únic que fan és complir la llei. Per tant, si realment hi hagués algun tipus de sensibilitat lingüística per part seva, segurament hi posarien més cura o s'hi esforçarien més. Tot això ens ho hem trobat, per exemple, ara, que estem reformant una casa, com ja hem comentat en altres cases, i tot i que donar prioritat als proveïdors que tenen en català i en empreses doncs, que tenen les webs amb diferents idiomes i tenen el català, doncs ho intentes. De vegades, tot i fer-ho el millor que pots, és inevitable i no tens una alternativa fàcil i t'has d'empassar alguns principis i tirar pel dret. I per això des d'aquí volem agrair a les empreses que fan l'esforç de donar importància a la llengua i llançar-vos un missatge també perquè us hi fixeu en quines ho fan i en quines no. Perquè potser, si protestem prou fort, potser ens faran cas. No sé, noia, si és una cosa que vosaltres tingueu en compte o que us hi fixeu en aquestes coses. De lo típic, el millor, eh? Des de quan vas a un restaurant si tenen la carta en català i si te la porten en castellà la demanes en català o si us hi fixeu amb temes dels establiments i aquestes coses.
2: Sí, sobretot a les webs, no? A més, la mania aquella que a més ho has de fer cada vegada quan entres a una web, anar a dalt a la dreta, mirar versió en català, perquè normalment per defecte no et surt mai, posar-te-la en català, sí, home, i cartells, i ja no només és que et trobes cartelleria en castellà, és que també et trobes cartelleria en anglès, no?, darrerament, cada vegada més. I és una lluita constant, això de ser català no parlar.
4: És molt difícil, eh?
2: És una militància constant.
3: No, jo volia dir una cosa relacionat amb això que ha dit que et surt per defecte la web en castellà, i volia trencar una llança en favor d'un noi que ha creat una extensió que es diu En Català Si Us Plau, que fa no gaire que ho van presentar, que és bàsicament tu te la poses a l'ordinador, no, jo no sóc expert en això, però vaja, que tu te la instal·les i el que fa és que per defecte, és que per exemple la web de l'Ajuntament de Barcelona et surt per defecte en castellà i em sembla, o sigui, una bogeria.
2: Però això és indignant que t'hagis de posar una extensió perquè l'Ajuntament de Barcelona tingui la web per defecte en català, eh?
3: 100%. Però volia dir, gràcies per iniciatives com aquestes, no haurien de caldre, però allà hi són, no?
2: Està molt bé.
3: I pel que fa a la cartelleria i tota la pesca, sí, m'hi fixo, però al final és una mica com difícil dir no vaig en aquest establiment, perquè una altra cosa és demanar-ho o demanar el full de reclamacions, però no anar-hi és complicat.
1: Però ho comentàvem abans fora d'antena, tenir consciència és fatal i negar-se, si ens hem d'anar no faríem res a la vida en realitat, perquè ens ho posa molt, molt difícil.
4: Ser-ne consciència és un primer punt.
1: Sí. Bé, va, farem l'aturada musical que fem habitualment. Avui li vam demanar a l'Abel que triés cançó i ens va triar una cançó de Lluís Llach, Un núvol blanc, però interpretada per Alba Careta i el seu grup, que la trobem dins de l'àlbum Teia de l'any 2023. I Bel, ara ens expliques per què vas triar aquesta cançó.
2: Doncs és una cançó que m'agrada molt. L'original ja la trobo preciosa, però quan escoltant el disc de l'Alba Careta vaig sentir aquesta versió, em va semblar també molt, molt preciosa. I mira, te'n podia haver dit moltes, perquè m'agraden moltes cançons, però aquesta m'agrada especialment. A més, l'Alba Careta trobo que és una música que... No sé si se li fa prou cas, sí que ha guanyat uns quants premis, no l'he vista gaire pels mitjans, però és una noia que fa jazz i és molt bona, ella i el seu grup. Aquesta cançó és de Teia, però de fet un dia d'aquests ha de treure ja nou disc i crec que val la pena seguir-li la pista perquè és una bona artista.
1: Doncs bona recomanació, escoltem-la.

0: Doncs bé, continuem parlant amb les nostres convidades. Ara ja més anem a parlar de xitxa de llibres, que hem dit que també parlaríem de llibres una mica. Hem començat parlant de l'Audrey McGee. Però bé, tot i que no demanem que sigueu tan malaltes com nosaltres, dels llibres, que ja sabem que això... però sabem que també sou persones lectores. Hi ha editorials que seguiu especialment? I també m'interessarà saber si també ho feu impulsades per com tracten el català.
1: A veure, no és que segueixi una editorial concreta, sí que és veritat que sobretot arran d'aquest boom d'editorials independents sí que els hi he anat seguint el rastre, perquè suposo que són editorials amb qui combrego més, no? Tot i que es publica de tot i llegeixo de tot, però sí que m'interessen i sí que hi té a veure la llengua. És a dir, a mi m'interessa si el tema del llibre que publiquen m'atrau o no, no? Però també valoro molt que hi hagi, que estigui ben escrit, òbviament, i que hagi passat per correcció també, perquè si no em sap greu, però ningú és infal·lible i per tant això també es valora, però en general la qualitat és molt alta i molt bona, de les editorials catalanes, vull dir que endavant.
2: Bueno, la correcció és la típica cosa que si està ben feta et passa molt desapercebuda. No, tu bé, això ho saps, però quan no...
1: Quan se't passa una cosa per alt,
2: ho detectes de seguida.
1: T'ho treu, sí, sí. Encara. Clar, no sé què anava a dir.
0: Tu, Ona?
3: Jo crec que no és que triï particularment unes editorials perquè tracten millor o pitjor la llengua, sí que en general intento consumir editorials catalanes i que publiquin en català. Per exemple, Raig Verd, Periscopi, m'agraden molt, l'altra editorial també, però crec que també personalment va una mica més en funció de si m'interessa la temàtica del llibre o no.
0: Jo crec que hi ha la cosa aquesta, no? De tota manera, agafes un llibre perquè t'interessa, però depèn de quines editorials tu l'agafes i saps que és que... Allò, que si trobes una errada serà perquè el corrector estava badallant, no? No perquè que fan una tasca com molt, molt bona, no? Periscopi, per exemple.
2: Sí, tenim unes quantes. Ja no són les que ho fan bé, perquè, com deia, a vegades passen desapercebudes, però també et queda, no? Per exemple, Periscopi és una... A més, que hem parlat amb ells i que els hi sap molt greu, sempre. O sigui, s'ho treballen molt i quan hi ha una errada se'ls queda com clavada. I ho saben, saben totes les errades que han comès, sí. Perquè un cop has fet la tirada, doncs ja t'ho has de menjar. Però, per exemple, Segona Perifèria també jo crec que fa molt bona feina de correcció, o no tinc consciència d'haver trobat, llibres que estiguin mal corregits o amb errades, o, per exemple, la Desiara, que jo crec que és una editorial que treballa molt bé, treballa dels clàssics, però crec que fan molt bona feina de traducció, que totes les traduccions que publiquen són noves, i a més jo no recordo haver trobat una errada en llibres de Desiara mai, no sé, n'he llegit uns quants.
0: A més, aquestes editorials que tradueixen clàssics també, ostres, a mi em descobreixen una com es diu, un vocabulari, saps? Que és com, ostres, la tasca aquesta és una tasca d'orfebreria, de vegades amb els clàssics, no? Trobar aquest equilibri.
2: Clar, que hem de fer servir, també és una mica trist, però hem de fer servir paraules genuïnes catalanes, però que estan en desús, perquè la societat les ha arraconat, però les fan servir perquè d'alguna manera sona antic, que és la tristesa, dic, però així sembla un llenguatge més clàssic, no? Mm-hmm. Però sí, la veritat, ho fan servir i descobreixes moltes paraules.
0: Mm-hmm. I d'autors de casa nostra, que cuidin especialment la llengua, ja no potser, suposo que al final, una mica en relació amb el que dèiem ara, no? Potser ja no és els que, diguem, escriguin bé en català, sinó que potser, no sé com dir-ho, excel·leixin d'alguna manera, no? Que tractin el català així de manera especialment o bonica o curosa o que tinguin un vocabulari potser més ric. No sé si en destacaríeu algun.
1: Home, mira, la primera que em ve al cap és la Marta Rojals, no? Perquè ja va ser com molt pionera quan, amb el Primavera-Estiu, etcètera, no? Amb aquest ús justament de o argot, de vocabulari, allò que dèiem abans, no? De fer versemblar una persona sense haver de recórrer al castellà, no? I la Rojals, que a més la corregeixo sovint al diari, evidentment té una cura i s'hi mira moltíssim, no? Jo crec que és un exemple clar. En general, jo suposo, imagino que la majoria d'escriptors tenen cura de la llengua, però sí que és veritat que n'hi ha alguns que filen més prims. Penso en la Rojals, penso en la Núria Cadenes, també. Potser també perquè la tinc com més per la mà perquè la corregeixo, Però també són molt curosos. I a més són d'aquests autors, d'això que dèiem abans, que saps que poden transgredir. I és veritat que trobes moltes paraules en els seus articles que no són normatives, però que no siguin normatives no vol dir que no es puguin fer servir, no? I són conscients de quan les posen i per què.
3: Jo potser no tinc tant bagatge, però el primer que m'ha vingut al cap és la Irene Solà, que, bueno, em vaig llegir Jo canto en la muntanya balla i em va encantar, va ser una cosa que a mi em va petar el cap. Sí, no sé, no sabria dir-te persones ara mateix que digui cuiden molt la llengua, però crec que això es nota quan llegeixes, no? I dius, això està cuidat, això... Sí. Hi ha un esforç al darrere.
0: Sí.
2: En aquests dos casos que heu dit, sobretot, bueno, Marta Rojals i Irene Solà, jo crec que sí que els hi ve de sèrie, que tenen una capacitat de generar llenguatge i un coneixement del català molt profund. Jo em pregunto també quants autors que llegim regularment no és gràcies al corrector, precisament, que el podem llegir d'aquesta manera, perquè no crec que tothom escrigui tan bé com elles dues.
1: No ho sé, sé que abans la feina de corrector era molt mal vista, diguéssim. Parlo de fa anys, i eren molt intervencionistes els correctors, i per això tenen aquesta mala fama, i perquè ho tocaven tot. Jo crec que ara els correctors són molt respectuosos. És evident que segurament si un escriptor és més mediocre, per dir-ho d'una manera, i té un bon corrector, doncs li farà propostes que ajudaran a millorar el text. Però ja et dic jo que la tendència com a correctors és intervenir al mínim.
2: Bueno, ara segurament sí, el que passa que és allò, si no passa per correcció i es publica tal com ho ha escrit l'autor, probablement, encara que les idees siguin molt bones, que l'argument sigui molt bo, que estigui molt ben entrenat, no et quedaria la mateixa impressió si no ha passat per aquest filtre.
1: Jo això ho he pensat alguna vegada. Bueno, si això que estic corregint sortís tal qual...
3: I per això també és important... Perdó.
1: Sí, no, que més d'un cauria de cul a terra.
3: Reivindicar que la feina darrere un llibre no és només l'escriptor, o sigui, hi ha tota una feinada i un grup de persones que estan allà perquè aquest producte final arribi a les nostres mans.
2: Sí. Gràcies, això,
0: perquè... Per això es parla de la cadena del llibre, no? Per totes les baules que passa. Llavors, a més de llegir, Bel, tu també has escrit llibres, ha sortit a la primera part,

0: que m'agradava, i per això vaig estudiar periodisme, per narrar les històries i per explicar les coses que passen al món.
1: Es pot ser, hi ha molta crònica periodística també.
0: Exacte, de fet,
1: a nosaltres ens agrada molt.
0: Jo el periodisme literari també va ser una mica el que més em tirava al principi, després te n'adones de com està el món i com de difícil és fer subsistir això, però bueno, allà hi és.
2: Però els cronistes de l'actualitat, mare de Déu, que deuen patir escrivint les cròniques del que està passant.
1: Sí, no? Bé, hem començat parlant de la colònia de l'Audrey McGee, que hem dit que era un llibre que parlava molt de llengua, no? I en aquest cas doncs, era la llengua irlandesa, però que era molt fàcil portar-nos al nostre terreny. I de tota manera també hi ha llibres que ja ho fan amb la nostra llengua, no? I que també tracten doncs, el tema aquest del català, de la contaminació del castellà i també també d'altres llengües, no? Però a mi, per exemple, em venia al cap el Morir-ne 17, d'en Sergi Belbel, que no sé si l'heu llegit. Tu sí que el vas llegir,
2: sí,
1: també,
2: sí.
1: Sergi, no? Ostres, aquell protagonista, vull dir, realment fa la lluita pel català. A més, és un protagonista, fill d'immigrants, no?, que fa del català
2: Sí.
1: No sé com dir-ho sense fer spoilers, però...
2: Ho podem dir, és a dir, que mata gent perquè parla malament en català.
0: Oh, wow!
2: Sí, us el recomano, perquè a més està molt curat. Sí, no, escriu molt bé, el Sergi Belbel està...
1: A més, el títol ja diu quan s'encarregarà.
2: Morir-ne 17, està bé. No, crec que no és l'únic motiu, però sí, vull dir, no, es posa molt nerviós quan la gent parla malament català i...
1: Té un to molt còmic també, sí. però a banda de que és el tema que fa de fil conductor al llibre, també està escrit d'una manera fantàstica i meravellosa, vull dir. I després, altres llibres també que hagueu llegit doncs, que tractin sobre llengua, si és tant assaig com ficció, a banda d'aquest, per anar estirant algú que hagi dit, ostres, mira, aquest de la colònia doncs m'agradaria o m'agrada el tema, altres llibres que, doncs, més enllà del català o l'irlandès o potser...
0: Jo em vaig a una altra llengua minoritzada, però un llibre també que em vaig llegir l'any passat, que és dels que em va agradar més l'any passat, que és Eden, de l'Audur Ava Olafsdottir, i segur que ho he pronunciat fatal, de Club Editor.
2: No parles islandès.
1: I premi llibreter, no?
0: Segur que l'heu llegit.
2: Sí.
0: I em va meravellar, també es parla això, no?, de aquesta dona que treballa, és intèrpret, no?, de l'islandès, i el punt de partida pensava, bueno, que és que decideix plantar arbres, no?, com per compensar la petjada de carboni que ha deixat ella viatjant pel món fent xerrades sobre llengües en perill d'extinció. I llavors se'n va viure aquest poblet, però les relacions que estableix allà en el poble, la relació que també manté a distància amb el seu pare, em sembla un llibre molt bonic, i també el fet de que clar, ella va com deixant anar pinzellades de la llengua, no? Comentaris etimològics, o hi ha com una estima, no?, per la llengua molt, molt bonica que transmet, i és un dels llibres que més em va agradar l'any passat.
1: Jo és que el confong amb la colònia, perquè és que trobo que fins i tot estèticament s'assemblen, i com que a més és de Periscopi, que és el del llibre Blau de Nebo, que en lloc de l'irlandès i tal, és amb el gaèlic, no? Però és que jo els confon moltes vegades perquè els dos de Periscopi, els dos blaus i tal, i també parla de bé, és com una situació apocalíptica, crec que ja l'hem parlat aquí al podcast d'aquest llibre, llavors una mare i un fill, i en una situació apocalíptica surt la llengua com una cosa a mantenir, allò que diries, què em quedo? Em quedo sense res, quines coses, i acaben sortint uns diaris...
2: Però això és més aquest llibre, que és una traducció directa del galès, que no sé si és el gaèlic i galès...
1: Ai, el gaèlic, perdó, el galès.
2: No sé si jo els confonc també, no sé, deuen tenir alguna relació, però que és això, no? Que aquesta mare que s'ha acabat el món, se suposa que s'ha acabat el món, està amb el seu fill, d'això, i es dedica a preservar llibres, o sigui, no hi ha ningú més, però ella va recollint llibres escrits en galès i els va conservant. I a més que és una traducció, diria que l'única que existeix del galès al català, i és un llibre més que està molt bé, el llibre.
0: Només volia fer un apunt, i és que em sembla una premissa molt interessant, perquè trenca una mica com amb això de que la llengua ha de ser una cosa completament utilitària, no?, de voler preservar una llengua perquè va molt lligat a una identitat o a una comunitat i a una cultura. I, no sé, no l'he llegit, però me l'apunto 100%. No,
2: aquest llibre és fantàstic, perquè a més és una porta...
1: És molt de consens, aquest llibre.
2: Una porta d'entrada als gèneres fantàstics, perquè és tan lleu el gènere, o sigui, una situació post-apocalíptica, però la relació mare-fill és el que importa realment. I és com deia l'Abel d'Eden, la llengua hi va apareixent, perquè Eden ella pensa una paraula i diu, això com es diria amb la meva llengua i tal, i va fent relacions etimològiques, i aquí el llibre Palau de Nebo també, la llengua

0: i va apareixent com a tema secundari, però gens menys preable i que no et passa per alt de cap manera.
1: Mm-hmm. Doncs bé, hem encarat aquesta recta final parlant de llibres que parlaven de llengua. Ha estat un plaer tenir-vos aquí, Ona i Bel. Acabarem el programa parlant de més llibres, perquè sempre fiquem més llibres a la nostra pila de pendents. No sé si marxem més animats o més preocupats pel català, però mira, si marxem més preocupats, almenys que tinguem doncs, llibres per llegir, no? Així que anem a veure què hi posem avui a la pila.
2: Llibres i punt. Directe a la pila.
1: Doncs bé, com ja hem anat fent tota aquesta temporada, hem demanat a les nostres convidades que ens ajudin a fer créixer aquesta pila de pendents, així que volem fer el xafarder i saber algun llibre d'aquests que tingueu allà esperant-vos quan sortiu d'aquí.
3: Doncs mira, a mi els Reis em van portar el Cap al far de la Virginia Woolf i tinc ganes de llegir-lo perquè m'he proposat llegir més clàssics. Aquest estiu passat vaig llegir Crim i Càstig per primera vegada. Wow. I em va flipar tant que vaig pensar, s'ha d'entendre perquè és un clàssic, no? Perquè ha passat a la posteritat i pensar, això és literatura? I dir, vull llegir-ne més, perquè realment vaig molt peix en clàssics i ara que tenim, a més, unes editorials que hi aposten i que estan fent noves traduccions, aquesta del Miquel Cabal és meravellosa, i ara agafo Cap al far, que és més petit, i per tant el puc encarar a un mes de febrer, diguéssim, i l'estiu ja tornaré a agafar un altre totxo.
0: És més curt, però corda't el cinturó, eh?
3: Sí, eh?
0: Amb Cap al far. Sí, sí, sí.
3: En tinc moltes ganes.
0: Però la traducció també és fantàstica, però...
4: Jo ara mateix estic llegint dos llibres alhora, el d'Escenaris del Toni Sala i el de Morino de l'Alba Dalmau. Jo crec que a vegades intentem com abastar molts llibres i per això em diu, què hi posem a la pila, no? Doncs de moment vaig fent amb el que tinc i tan bon punt els acabi. En tinc un dependent que precisament és no ficció, es diu El dret a la llengua, perquè també al final el que vull és començar a informar-me sobre això i el tinc allà pendent, és de Saldona.
1: I tu, Sergi?
0: Doncs mira, jo tinc un llibre que em ve molt, molt de gust llegir, que és el Peter i Wendy, que ha publicat ara, recentment Males Herbes, que és de James Matthew Barry, amb traducció de la Joana Castells, i que ha sigut un èxit aquest Nadal, perquè
1: sí.
0: Jo crec que els Reis l'han portat per tot arreu, és a dir, l'he vist molt, perquè és un llibre que és molt cridaner, que és la història de Peter Pan, el llibre original de Peter Pan, i com és una història que a mi sempre m'ha agradat, aquesta de Peter Pan, doncs ara doncs, finalment veuré les diferències realment entre el llibre original i les adaptacions que n'he vist.
1: Molt xulo, la veritat, també és preciós.
0: Sí, sí, també, és una edició preciosa.
1: Que també és fantàstica. Doncs bé, ara sí que ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Bel i Ona, per haver vingut i per haver fet aquí bulli l'olla una mica més amb el català. Moltes gràcies també, com sempre, al Dani pel suport tècnic i a tots els que ens escolteu des de l'altra banda. Fins al pròxim programa.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Sonido de tradición. Sonidos de pasión y gloria. Sonido de arte. Pero todos son sonidos de Andalucía. Raíces, el magazín de cultura andaluza los sábados de 1 a 2 del mediodía. Entrevistas, agendas, noticias y la mejor música del sur en Raíces, los sábados de 1 a 2. El mundo de Andalucía desde casa nuestra.
4: Con David García. Més de 45 anys amb tu.
5: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. La Guàrdia Urbana de Lleida i els Mossos d'Esquadra han reforçat la seva presència a la zona del parc sobre les vies, als barris de Balàfia, al Clot dels Granotes i Pardinyes. Tot plegat arran dels aldarulls del cap de setmana que han deixat 4 ferits. Avui s'ha detingut 5 persones, 4 dels quals menors d'edat. A la zona del parc, entre les avingudes Rosa Parks i Sant Ruf, s'hi han pogut veure cap aquest vespre diversos agents de la Guàrdia Urbana i dels Mossos fent vigilància conjunta per evitar que es repeteixin incidents com la baralla multitudinària de dissabte a la nit. El dispositiu s'allargarà uns dies més amb l'objectiu d'evitar nous altercats i rebaixar la tensió entre els implicats. I el president de l'Associació Catalana de Víctimes d'Organitzacions Terroristes, José Vargas, ha demanat aquesta tarda a les víctimes dels atemptats a Barcelona i Cambrils del 17 d'agost de 2017, que encara no han rebut una indemnització, s'adrecin a l'entitat. Vargas ho ha dit en una atenció als mitjans al peu del monument a les víctimes del terrorisme de Barcelona, on l'organització ha commemorat el 9è aniversari dels atemptats, i és que, segons hem sabut avui, hi ha 136 persones perjudicades per aquells atemptats que consideren que no han la indemnització que els pertoca.
2: Desde esta mañana estoy oyendo que hay 130 víctimas del atentado de Ramblas que no han cobrado indemnización. Yo desde aquí, hago un llamamiento a algunas de estas 130 víctimas. Si ellos creen que son víctimas y que no han cobrado indemnización, que se pongan en contacto conmigo, que al día siguiente cobrarán la indemnización.
1: I hi ha un avís de temps violent per part del Servei Meteorològic de Catalunya. Des de Protecció Civil es demana precaució. Les properes hores es poden produir localment pedres, ratxes i fortes ratxes de vent o esclafits, sobretot a Osona i al Moianès, i amb menor probabilitat al Bages, Berguedà i Lluçanès. Recordem que es manté en prealerta el ple Inuncat per la previsió de pluges intenses que aquesta tarda han afectat el nord-oest, del nord-oest al sud-oest, entre el litoral i prelitoral, amb un segon nucli a Osona. Precisament avui hem sabut un nou rècord de calor a la ciutat de Barcelona. L'estació meteorològica de Can Bruixà ha registrat 52 nits tòrrides aquest estiu, superant el rècord de fa 23 anys. Es considera que una nit és tòrrida quan la temperatura mitjana s'enfila per sobre dels 25 graus, i enguany ja n'han superat, com us dèiem, 51, l'última el 2003. I aquesta nit el festival Cap Roig es vesteix de nostàlgia i pop de la incombustible Ana Torroja. La cantant madrilenya puja a l'escenari dels jardins de Calella de Palafrugell en uns minuts, cap a 11:15 de la nit.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi. Oh.

0: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.
1: Ahora, dale al play.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

Vikings.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

les dunes, que marxes com la sorra al vent, i els teus records.